0: Tots els èxits per treure la son de les orelles aquesta nit de dijous. Què? De festa? Sortit de festa? Doncs potser el DJ t'ha punxat l'èxit de la setmana. És aquesta que acabem d'escoltar. Moving to the Sun, la veu de la gran Ultranaté. Si voleu més cançons d'Ultranaté, busqueu-la i flipareu amb la veu.
1: Amb Andreu Preses.
0: I des d'aquesta setmana tenim a l'aire la nova cançó de Miley, Bass Pursuits. Let's go.

Així es diu aquesta cançó, Mr. Know-it-all. Teddy Swims, a Flashback, i ara, la nova de James Blunt. Feia anys que no en sabríem res d'aquest artista. Tastes Like Summer.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

És un compositor, és un cantant que té vida pròpia, és únic. Bruno Mars, Look Out of Heaven, des del 2012. I ara recuperem el far del sud. Aquesta és la versió que han fet Jordi Stone. Sí, un sopa de cabra.

0: Vinga, per tu, tota sencera, la cançó de cap a peus. Petitó, Anna Mena. Acompanyada de la gran Lola Índigo, són les 3 i 4 minuts. Potser aquesta nit sonarà a la discoteca. A la discoteca que vagis, si vas, perquè pots o perquè no pots, perquè estàs treballant. Va, que soni, Miqui Núñez.
1: Amb Andreu Preses.
0: Un altre cop. Bona nit.

Aquest estiu, de cançons catalanes que hagin triomfat, n'hi ha poques. Amb una mà les podrien comptar totes. I una d'elles és aquesta, la Doctor Prats, Energia. L'energia que ens porta ara mateix Ariana Grande. Sona Flashback. Després, Sebastián Yatra, Florida.

0: mercat el va parir. Moments per al mercat.
1: Ha nascut un minyonet, Rosi Francesc. Rosi Francesc, fill de Titanium i Sia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és aniversari del David Guetta. Bufarem les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
2: Una ràdio, tots els èxits. Flashback, només èxits. Flashback.
3: És una os.

Enrere queda la cançó Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, i aquesta dels Catarres, Diumenge sense drama. I ara, Flashback, Dion Dishill, només a Flashback, escoltes Esquienes Piró.

0: Moving to the Sun.
1: A Flashback, només exitja Andreu Preses.
0: Nosaltres a aquestes hores no ens movem a ritme del sol, ens movem a ritme de la lluna. I ara, Flashback, Bruno Mars, Ace Smite. Bona nit. Bona nit.

0: echaste pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sí o sí, aquesta ha estat una de les cançons d'aquest estiu. La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo, no és cap noia, és un joc de paraules. És una de les illes de les Canàries. A punt per recuperar On the Top of the World d'Imagine Dragons del 2013. Abans, el mar, descobrim a l'alba. Agafant el clàssic dels Manel, Alba Morena.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

Potser aquesta nit l'has ballat, punyetero. Sí, Àgel, Solto, Jamaican, bam, bam. Només èxits, a punt per escoltar Friday, també els tiets amb Era això, era això. Una de les bandes que tindrem al concert de RAC 120. En el que Flashback som l'emissora oficial. Busca ja les teves entrades a la nostra web. I ara, rayos de sol.

0: Anna Mena. Així comencem l'última hora. Hola, molt bon dia. El ritme d'Anna Mena i Lola Indigo són les 5:03 aquest matí de divendres, per cert, avui, en programa en directe del matí, la mare que va parir des del Nacional. No us ho perdeu. I mira, si voleu anar a treure el cap, també podeu treure el cap al Nacional. Només
1: exits amb Andreu Preses.
0: El cor de Barcelona, el Passeig de Gràcia. Ara, Cris de Sarandia, flashback. Good old days, bon dia.

És energètica, aquesta cançó. Està força carregada de sons. Born with a Broken Heart, èxit de Damiano David, a Flashback. Arribarem a 6:15, matí de divendres, amb els Amics de les Arts, amb aquest Segurament t'estimo. No crec...

0: Caldà Marí. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Naget, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon.
3: Bacon, sí. Ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan. Dalmau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
7: salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Més a Flashback, amb

Mr. Know It All, Teddy Swims, a partir de les 6, avui, programa en directe del matí, la mare que va parir des del Nacional, un espai gastronòmic espectacular al cor de Barcelona, Passeig Gràcia. Aneu-hi si voleu a treure el cap. Me'n vaig amb Gina Stein, Nil Moliner, amb qui estaràs?

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, amics. Amb vosaltres hem començat avui, que som divendres.
3: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
2: Doncs sí, senyor, ha arribat el dia, ha arribat la gran cita anual, perquè ja fa uns quants anys que ho fem, això, i m'estic referint a fer el matí la mare que el va parir des d'un punt que no és l'estudi habitual de Ràdio Flashback, sinó que és un lloc espectacular. És que no és un restaurant, és un multiespai gastronòmic. El Nacional de Barcelona, el Passeig de Gràcia. De fet, no hem hagut de desplaçar-nos gaire, perquè tant els estudis de Flashback com on estem fent avui el programa, el Nacional, són al Passeig de Gràcia, però aquí s'hi menja millor, ja us ho dic ara, i ho diem per experiència. A veure, el que deia, no estem fent al matí la mare que el va parir des d'un restaurant, són quatre restaurants. Quatre restaurants. A més, a part dels restaurants, hi ha quatre barres al mig, temàtiques, per poder prendre alguna cosa abans i tal i qual. És increïble, és un lloc de somni per tots els gourmets que ens estigueu escoltant. Si no hi heu anat mai, aneu-hi. Avui, jo què sé, és un bon dia per trencar la rutina, i a més són divendres, que voleu que us digui, i venir, no sé, a dinar, a prendre alguna cosa, a sopar, fins i tot al Nacional de Barcelona. Això ha estat, abans de ser un espai gastronòmic, havia sigut un teatre, havia sigut una sala de festes, un pàrquing, fins i tot. Estem fent el programa sota un sostre modernista increïble. És a dir, el local és de lo més preciós que hi ha a Barcelona, i us ho dic de debò, i a més escala. De fet, nosaltres, un dels al·licients que tenim per venir aquí és per l'esmorzar que farem després del programa. Però, en fi, per això encara falten 5 hores. De fet, tot just ha començat aquesta edició de divendres. Benvinguts al divendres 18 de setembre del 2026, avui edició de Nacional Barcelona. Estigueu atents avui al programa, perquè és molt probable que us acabeu enduent una targeta regal per venir aquí a dinar o a sopar al Nacional. Gratis, d'acord? Gratis. Així que estigueu atents, perquè en regalarem moltes. Benvinguts en aquesta edició de divendres del matí la mare que el va parir, que s'allargarà fins les 11, que estarem fent el programa des d'aquí, des del Nacional Barcelona. Així que gràcies a la gent del Nacional per acollir-nos de nou, crec que és el quart any ja que fem el programa des d'aquí. I merci a tots vosaltres per posar la ràdio tant d'hora. Això és Ràdio Flashback, jo sóc en Carles Pérez. Benvinguts al programa.
4: Si el cafè no et fa efecte, prova-ho amb nosaltres. I si no aconseguim despertar-te, almenys som gratis. Al matí la mare que el va parir. Flashback.
2: Avui comencem amb Aitana i Superestrella. Bon dia.

0: Man Child amb Sabrina Carpenter des del Matí la Mare que el va parir, 6 i 12 minuts.
1: Estàs escoltant el Matí la Mare que el va parir, gratis i sense fer cua. Amb Carles Pérez.
0: Cop d'ull al temps, com sempre aquesta hora amb el Jan Pons. Hola, Jan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Petits ruixats.
0: A veure, avui divendres, què? Què ens espera?
2: Doncs mira, al moment aquest matí una mica força insegur, sobretot al litoral central, on ara mateix tenim alguns ruixats i tempestes a dins del mar que poden arribar a lliscar per aquesta primera línia litoral i podrien arribar a deixar doncs, algunes precipitacions doncs, al llarg d'aquest matí. A partir de la tarda, els ruixats seran més probables, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, la resta de comarques de Catalunya un temps en principi doncs, força més estable amb intervals de núvols i temperatures que es mantenen força semblants a les d'ahir, per tant un ambient doncs, una miqueta de tardor. I de cara al cap de setmana doncs, el temps en principi serà més estable, deixem enrere ja aquest ruixat de forma generalitzada i el sol serà el protagonista a bona part de Catalunya.
0: Perfecte. Temperatures ara mateix 6 i 13 del matí.
2: A Torredembarra 20 graus, a Raïmat 13 graus, a Malgrat de Mar 18 i a Barcelona l'Observatori Fabra 17 graus.
0: Perfecte. Fins ara, Jan.
2: Vinga, fins ara.
4: Hola, hola, família de Flashback, família del matí, com esteu, Carles i tota la tropa? Así Artur de la Púmiga, des del País Valencià, i vos envio una forta abraçada i vos desitge una temporada plena d'èxits. Molts besets a tots els oients de Radio Flashback i llarga vida al matí, la mare que el va parir.

0: tenim els nostres amics de la Fúmiga, amics personals del Matí la Mare que el va parir, i uns autèntics cracs. Ja dormiré amb figaflaues. Deixeu-me felicitar l'Andrés, Vendora, Vendora. Hola, Andrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, que crec que t'acabem de treure del llit, no, una miqueta?
1: Poquito.
0: Poquito, sí. Andrés, truco, són el Carles Pérez. T'estic trucant en directe des del Matí la Mare que el va parir, de part del Tito, que et felicita pel teu cumple, que diu que ets el seu germà petit i que t'estima moltíssim, que fa temps que no passeu els aniversaris junts perquè viu a Bèlgica, però que també una abraçada ben forta, també de part del teu nebot Daniel, i molts ànims amb la feina, vale?
1: Muchas gracias.
0: Que t'estimen molt tots. Andrés, que vagi bé.
1: Gracias.
0: Adéu, xato. Adéu. Sí, sí, 17 minuts. És el moment de recordar un moment del programa d'ahir. Ahir va ser l'aniversari de l'Oriol Dalmau i va passar una cosa molt especial. Escolteu, moltes felicitats, eh?
2: Moltes gràcies.
0: De part de tot l'equip del Matí, la Mare que el va parir, per molts anys. I espera't, espera't. I també d'algú altre que tinc el telèfon. Hola.
3: Hola, bon dia.
2: El meu pare. El teu pare.
3: M'has
2: conegut. A veure, de seguida.
0: Senyor Dalmau, a veure, digui-li el que vulgui al seu fill.
2: Quina gràcia.
3: Pues que passi un gran dia i moltes felicitats pel seu aniversari, que són 48, que no és poca cosa.
2: No, no.
3: I també volia felicitar-vos a vosaltres pel programa i donar-vos una abraçada perquè us sabia aquesta trucada. Bueno, jo crec que us la devia.
0: Escolta, una abraçada també al pare de l'Oriol Dalmau.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé.
3: Com Oriol, moltes felicitats. Que compleixis 48 més com a mínim.
4: Com a mínim.
2: Bueno, els números no sé si em surten, però...
4: Ja són uns quants,
3: eh? Sí,
2: sí, home, sí. I a tu no se't fa com molt estrany tenir un fill que ja té quasi 50 anys? No,
3: pues sí. I que se'm fa estrany, tu. O sigui, em fa sentir que diu, però quants d'aig tenir jo?
2: És que el meu pare en té 76, però ell interiorment és com si tingués 20.
0: Bueno, això està molt bé.
4: I tu 7 o 8, eh?
2: Sí, sí.
4: Tampoc no tant més.
3: Això està molt bé. Tu, estima. Bueno, com va l'aniversari?
0: Bé. Bueno, bé, i ara encara anirà millor perquè, atenció, fem entrada d'un pastís d'aniversari! Bueno, digue-li croissant, digue-li pastís. Bueno, és un croissant que ara mateix fa entrada a l'estudi del Matí la Mare que el va... Bé, és un croissant, eh?
4: És un croissant que imita un pastís.
0: Però amb una espelma, però amb una espelma, bufa. 3, 2, 1, bufa! Bravo!
2: Sou els millors, moltes gràcies.
0: Bueno, Oriol, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies, m'ha fet molta il·lusió la trucada del meu pare, el croissant, sou fantàstic.
0: I pare de l'Oriol, una abraçada i també felicitats, que sé que fa uns dies va ser el teu aniversari, eh?
2: Sí, fa poc.
3: Pues sí. Gràcies per trucar-me. Sento no haver-ho agafat la trucada.
0: No pateixis.
2: No pateixis.
0: Per res.
3: I per això he fet la d'avui, perquè
0: veus que bé, molt
3: crec que ho tenia que fer.
0: Que tinguis molt bon dia, gràcies.
3: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies, petonet, papi.
0: Bueno, estàs bé, Dalmau?
2: Oh, estic molt emocionat.
0: Quina emoció, escolta'm.
2: Sou els millors. Aquest croissant és per mi, no us en penso donar.
4: No, ja.

0: altra cosa no, però donar-ho totes les cançons, escolta, això no se li pot retreure a Olivia Rodrigo. Aquí en tenim un bon exemple. Aquesta cançó es diu Stupid Song, Olivia Rodrigo, que la veurem l'any que ve al Palau Sant Jordi de Barcelona. Sí, sí, 23 minuts al matí. Bon dia a tothom. Va, anem a l'horòscop del dia, com ja és habitual a aquesta hora, i comencem per Àries. Vinga.
1: Avui una competició o repte despertarà el millor de tu. Posa-hi ganes, però recorda que no tot és guanyar.
0: Taure.
1: Una recepta, un restaurant o un bon àpat pot convertir-se en el moment del dia. Dona't aquest petit homenatge sense remordiments.
0: Bueno, us el dia, eh? Avui fent el programa toca. Nacional de Barcelona. Escolta, avui toca.
1: I tant.
0: Bessons.
1: Et trobaràs al mig d'un embolic que no has creat tu. No prenguis partit abans d'escoltar les dues versions.
0: Cranc.
1: Avui una fotografia, un lloc o una olor et portarà directament a un bon record. Gaudeix d'aquesta nostàlgia sense quedar-te atrapat en el passat.
0: Lleó.
1: És un bon dia per cuidar la teva imatge i sentir-te bé amb tu mateix. Un petit canvi et pot donar una dosi extra de confiança.
0: Verge.
1: Algú et demanarà que li ensenyis o li expliquis una cosa que domines. Compartir el que saps també et farà veure tot el que has après.
0: Balança.
1: Avui necessitaràs una estona de silenci i de desconnexió. Apaga una mica les pantalles i regala't temps sense estímuls.
0: Escorpí.
1: Una promesa que et van fer pot començar a complir-se. Deixa que siguin els fets els que et demostrin si pots tornar a confiar-hi.
0: Sagitari.
1: Una activitat que mai havies provat pot despertar-te una nova afició. Avui atreveix-te a ser principiant.
0: Capricorn.
1: Et pot tocar liderar una situació sense haver-ho buscat. Pren les regnes amb calma i escolta també les idees dels altres.
0: Aquari.
1: Avui pots trobar una solució original a un problema quotidià. No descartis una idea només perquè ningú ho ha fet així abans.
0: I peixos.
1: Un somni o una intuïció et pot deixar pensant durant el dia. No cal buscar-hi una explicació immediata. Escolta què et fa sentir.
0: Fins aquí l'horòscop del matí i la mare que el va parir. Ja sabeu com us anirà el divendres.
2: Cada dia de 6 a 11 a Despertant de Cop. Al matí la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
3: J-Lo. Ja tu saps, no hi ha més.

0: Una cosa és llevar-se i l'altra despertar-se. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya, amb Carles Pérez.
1: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
2: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí, la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
3: Ràdio què?
2: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.
1: Flashback.
4: Bon dia, són 6:45. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que s'enviés una primera és alerta al Barcelonès i al Maresme i una altra més tard a les 11 tocades al Vallès Occidental, l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. Parlon ha argumentat que els missatges als mòbils s'envien quan s'ha d'avisar la població perquè es protegeixi, no només quan plou o ha de ploure molt, i ha defensat que aquest dimecres no calia anar més enllà ni suspendre, per exemple, el partit del Barça a l'Spotify Camp Nou. D'altres, no calia anar més enllà ni suspendre, per exemple, el partit del Barça a l'Spotify Camp Nou. D'altra banda, l'Audiència Nacional rectifica i finalment permetrà la construcció del campament per atendre migrants al port de Ceuta, que permetrà atendre en un gran espai uns 1.700 migrants. Recordem que dimecres l'Audiència Nacional ho va aturar a l'espera de la documentació que havia de portar el Ministeri de Transports arran d'una queixa del Sindicat Unificat de la Policia. I ja s'ha reprès la circulació a les línies R2 i R11 de Rodalies, que ahir van estar tallades durant hores per dos nous forats. La interrupció ha estat causada arran de les precipitacions de les darreres hores que han arrossegat les pedres que hi ha sota la via. Tot i que la majoria d'afectacions ja han estat resoltes, encara hi ha tallada part de la línia 11 del metro de Barcelona. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Real Madrid vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. I aquest cap de setmana es disputa la 7a jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre l'Espanyol rep l'Elx i demà també a les 9 el Barça s'enfronta al Sevilla.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Florian Tritel s'ha penjat l'or en la classe Fortiniter. Fortiniter. Fent parella amb Diego Botín, amb l'asturià. Amb el càntabre. No n'estic encertant cap, eh? Va més que parlis tu, Marta.
2: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.
7: Hola, Flashback, aquí Rosalia. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un batalló.

És Rosalia, qui teniu la perla, sonant des del matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Merci per escoltar-nos un dia més. Avui, en què estem fent el programa des de l'Espai Gastronòmic al Nacional de Barcelona i en què, per cert, de seguida ens ho torna a repetir el Jan, però sembla que la calor ja és una cosa del passat. Precisament per això, el matí, la mare que el va parir, us hem estrenat aquesta cançó on versionem la Shakira, amb el seu permís. Bueno, de fet, ho hem fet sense el seu permís, una mica pel morro. La cançó es diu Bye Bye Calor, per celebrar que per fi hem deixat enrere la calor. Ja és...

ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Jersei, jaqueteta, castanyes, moniatos. Endesa, més barat, mitjons de colors a la terrassa, estàs bé. El ventilador, cap al traster. Els nens van al col·le, no tinc tant de gasto. Amb ratlla, al gaspatxo, al súper de nou i a Ferrero Rocher. En 4 dies, tortell.

Bye, bye, la calor, ja està, sí senyor, home, aquesta és la cançó que hem estrenat, de fet la vam estrenar ahir al matí i la mare que el va parir, però avui la seguim posant perquè tal, és el dia. I sabeu què passa avui divendres 18 de setembre? És el dia, té pebrots, sobretot venint parlant del que veníem parlant, del ventilador. Dia Internacional del Ventilador, per això us posem també aquesta cançó de Buhos i Banda Neu, es diu així, ventilador, bon dia!

0: Aquí teniu The Weeknd i Save Your Tears. Des del matí la mare que el va parir, cop d'ull al temps, com sempre. A aquesta hora, Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Petits ruixats.
0: A veure, avui divendres i el cap de setmana què?
1: Doncs mira, de moment avui comencem el dia amb alguns ruixats que podem tenir, sobretot a punts del litoral central al llarg d'aquest matí. I a la tarda, aquests ruixats, novament, igual que ahir, es mouran a l'interior de les comarques de Girona amb un temps doncs, força rúfol, amb estones amb alguns núvols, més sol. Sí que tindrem un temps força més estable a les comarques de l'oest de Catalunya, a les comarques de Tarragona i de Lleida. I avui en un dia on les temperatures doncs, es mantenen força semblants a les dels últims dies. El cap de setmana sembla ser que els ruixats ens deixaran força treva.
0: Molt bé. Anem a repassar temperatures ara mateix, a veure.
1: A Banyoles tenim 18 graus, a Olot 16, Barcelona 20 i acabem a Prades amb uns frescos 11 graus.
0: Ah, que bé s'està. Fins ara, Jan Ponsa.
1: Vinga, fins ara.
3: Cada dia quan es fa de dia, al matí i la mare que el va parir. El Flashback i en Carles Pérez.
0: Va, que és el moment al matí la mare que el va parir, com sempre, a aquesta hora, de connectar amb el Marc Casanovas, que ja està a punt d'arribar, en aquest cas, a... no als estudis de Flashback, sinó al Nacional Barcelona. Hola, Marc.
4: Hola, hola, què tal?
0: Bé.
4: Ja estic aquí arribant, gairebé.
0: Estàs a punt d'arribar. Què tal? Què tal?
4: Bé, mira, he vist una cosa que m'ha creat molt atenció, m'ha fet molta gràcia quan ho he vist al matí, que hi ha hagut com una espècie de forat en l'espai-temps i s'han creuat dos homes, que eren dos homes calbs, que passejaven exactament el mateix gos. Era un gos així, un labrador de color marró. Fem molta gràcia que s'han creuat i era com veure's en un mirall, però és que eren clavats els gossos i els homes.
5: Que fort.
0: Hòstia, això és molt, molt fort. Això, bueno, ja ho diuen, els gossos s'assemblen als amos.
5: Sí, però sí, els, sí, els companys també, saps? Sí,
0: clar, entre ells no ho sabia,
5: com
0: això.
5: Com si veiés doble, molt bé, el Marc.
4: Molt bé, molt bé. Jo crec que els gossos s'han mirat com dient, hòstia, què ha passat aquí?
0: Què ha passat, no?
5: Tu
0: què ha passat?
5: Sí. Sí.
0: Bueno, més enllà d'això, comencem a repassar l'actualitat del divendres. Marc, a veure, què t'ha cridat l'atenció avui?
4: Mira, anem cap als Estats Units. No sé si vosaltres sou usuaris o no de les biblioteques.
5: Sí, jo sí.
0: Sí, sí, sí, jo
5: bé,
0: també.
5: Molt.
4: És una cosa molt forta, la biblioteca, que pots anar allà i ho agafes gratis.
5: És molt fort.
4: El cervell.
5: I molt poca gent ho aprofita.
0: Ah,
5: sí, crec que encara la gent no se n'ha adonat. Jo me n'he adonat moltíssim i l'utilitzo moltíssim.
0: Perquè, perquè no hi va.
5: No hi va.
0: La gent no hi va, no sap què passa allà
5: dins. Però és que és xulíssim.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: I vosaltres sou de complir els terminis o no? De l'hora d'entregar, de tornar els llibres o el que sigui?
0: Jo bueno, més aviat no.
5: Passa palabra.
4: Hòstia, però què
5: només
4: feu?
5: He de tornar un llibre fa dos dies, però només dos dies.
0: Vale.
4: Ah, molt bé.
5: La mínima errada que he fet, perquè la resta...
0: Vale, vale, vale.
4: Doncs mira, tu ho has fet dos dies, però sí, anem a parlar del John, que va tornar una revista aquesta setmana a la biblioteca.
5: Vale.
4: 48.220 dies després.
5: M'ha superat, en John.
4: Estem parlant que en John tenia una revista a la biblioteca,
0: sí,
4: de fa 132 anys.
0: Hòstia, boníssim, oh, això.
4: La van agafar la seva família el 1894. 1894, d'acord?
0: És excel·lent, m'encanta.
4: I encara no l'havien tornat, no van trobar el moment. Es veu, la revista es va quedar per allà a casa, el John l'havia vist des de petit a casa seva al voltant, fins que un dia, també pobra revista, va decidir obrir-la i va veure que allà dins hi havia el segell de la biblioteca.
0: Boníssim.
4: I que s'havia de retornar aquesta revista. Clar, quan tu no tornes la revista o el llibre de temps, en principi, almenys als Estats Units, aquí no sé com funciona, perquè jo sóc de fer bé les coses, no com vosaltres, i si torno quan toca, però hi ha una penalització econòmica, d'acord?
0: Ah, de
4: per
0: quan,
4: tant,
0: de quan?
4: El John hauria de pagar, després de 48.220 dies de retard, 12.500 dòlars.
5: Què? Ai, quina por m'ha agafat, ara.
4: Però ja saps, Neget.
0: Escolta,
4: per sort,
0: el Marc ha dit, exacte, ha dit hauria.
5: Hauria.
4: Per, hauria. Per tant, sort, la biblioteca ha tingut a bé doncs, de perdonar-li el deute i agrair-li que després d'aquests 132 anys hagi decidit tornar a la revista que pertanyia allà.
5: Déu
4: i no
5: meu.
0: Això també et dic, Això passa aquí i li fan pagar els 12.000,
5: Sí,
0: no tinc cap dubte d'això.
5: Aquí crec que al meu company de pis li va passar que no va tornar uns llibres que va perdre quan era petit, a la biblioteca.
0: Imagina't.
5: I fins ara, que és gran, que té com 35 anys,
0: sí,
5: no s'ha pogut tornar a fer un carnet de biblioteca perquè el tenien vetat a tot arreu. És a dir, a tot arreu les biblioteques de Catalunya...
0: Era un terrorista.
5: Li sortien que encara devia llibres de feia anys i per això no es podia fer un carnet nou.
0: Hòstia, que fort.
5: Fins aquest any, que han passat no sé quants anys, i llavors ja ha pogut tornar a començar.
0: Ha prescrit.
5: Sí, sí, sí.
0: Hi ha com buits legals molt estranys,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, sí.
0: Passen coses molt rares, eh?
4: Increïble.
0: Bueno, Marc, escolta, vas venint cap aquí, cap al Nacional, que, escolta, això ja...
4: Mira,
0: comença a fer una oloreta,
5: oi, sí,
0: ja us ho dic, eh? Perquè aquí les cuines...
4: Ara agafo el bici i cap aquí.
0: Aquí les cuines ja s'engeguen a primera hora, eh?
5: Sí, sí, va,
0: això
5: tope.
0: És increïble, eh? Marc, fins aquí una estona.
4: Apa, va, fins ara.
0: Fins ara.

0: gràcies a la vida más sabrosa.
1: Quevedo, Elvis Crespo, i aquesta cançó que es diu La Graciosa, sonant des del matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom. Benvinguts al cap de setmana, benvinguts al divendres. Ja sabeu que al llarg de tota aquesta setmana, al matí, la mare que el va parir, us hem estat regalant, i avui no n'és una excepció, evidentment, un lot Picard per la vostra mascota, d'acord? Gossos, gosses, de la raça que sigui, al matí, la mare que el va parir, el premi d'aquesta setmana ha sigut molt xulo, de Picard Select Dog Grain Free. Podeu guanyar aquest kit complet pel vostre pelut, amb accessoris i un sac de Picard Select Dog Grain Free, la nova gamma sense cereals i amb fins a un 30% de carn fresca. Per participar, molt fàcil. Us faig una pregunta relacionada, això sí, clar, amb animals, no? És el tema. Atenció a la pregunta d'avui que us faré. Al matí, la mare que el va parir, la primera persona que l'encerti per WhatsApp, 628-414-029, s'endú aquest lot de Picard Select Dog Grain Free. Pregunta és el següent. Quina d'aquestes races va ser criada originalment per caçar teixons? A, el Beagle. B, el Jack Russell Terrier. O C, el Tekel o gos salsí.

0: mitja. Ja podeu respondre. WhatsApp 628-414-029. Sou immensament ràpids, perquè ja tinc aquí, de fet, no una, un munt de respostes. Mira, tu ets el guanyador. Tu, sí, tu. Necessito el teu nom. T'emporta el lot de Picard Dog Grain Free. Mira, la Laura. La Laura, que evidentment ha respost la resposta correcta i ha estat la primera en fer-ho. La resposta correcta és que la raça que va ser originalment criada per caçar teixons és el tekel, o gos salchitxa. Ignoro si la Laura té un gos salchitxa o una altra raça de gos, però en qualsevol cas, el que és segur, Laura, és que t'endús a casa teva un pack d'accessoris i, a més, un sac de Picard Select Dog Grain Free. Insisteixo, la nova gamma sense cereals i amb fins un 30% de carn fresca. Així que, Laura, enhorabona!
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per al mercat.
2: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
3: Sí.
2: Ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
0: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
1: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: El matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.
1: Factures impagades, Hisenda que et reclama que paguis tots els IVAs i que no et desgravis nada. No pots agafar baixa i d'atur ni parlar-ne.

0: El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que et desperta cada dia. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. Ahir hi havia sessió de Consell General, entre altres coses es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 a 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany, acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Miravet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors del Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Flashback.
4: Flashback.
0: Flashback.
4: Flashback.
0: Flashback.
4: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0.

Hola, bueno, soc l'Alba. Hola. Sí. Sí, exacte.

0: Aquí teniu Dai Dai amb Shakira i Burna Boy sonant des del matí, la mare que el va parir, trucant a l'Alba i l'Adrián, que els tenim aquí, crec. Alba i Adrián, hola.
1: Hola, va, sí.
0: Ara sí que és... Ah, sí. Escolta,
1: sí.
0: A veure, em diuen que demà, dia 19, és... Sí. En fi, és el casament, no?
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Vale,
1: sí, sí.
0: I com ho teniu tot? Els nervis, tot, com va?
1: Ui, jo molt nerviosa.
2: No,
0: ell no. Però nerviosa.
2: Plourà i ja està.
0: Però fixa't, diu, jo molt nerviosa, ell no. Jo molt nerviosa, ell no tant.
2: Ell no, perquè no li fa il·lusió.
0: Hi ha una diferència d'il·lusió. Bueno, escolta'm, mira, la Lídia i el Joan us desitgen que tot us vagi super, super, super bé i que estan molt orgullosos, vale?
3: A la boda anirà bé.
0: Vale. I tant.
3: Ara el matrimoni ja no sé.
0: Bueno, ara, això és un altre tema.
2: Ja com ha d'anar.
3: Lo complicat ve després.
2: Sí,
0: exacte. La boda, això és... Arribar-hi és fàcil, lo complicat ve un cop passes d'això.
1: Sí, després és mantenir-ho.
0: Ara ho has dit, ara ho has dit. Això és com quan algú vol baixar de pes, és exactament igual.
3: Un dia
1: sí, igual.
0: Dies fàcils,
2: ja
0: dos, malament.
3: Mira, menja verdura avui, sí, sí.
0: Exacte. Alba i Adrià, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Adéu, adéu.
3: Ai, pobreta.
0: Avui som, com deia, 18 de setembre del 2026. Avui, per cert, passen cosetes, eh? Per exemple, és l'aniversari del Marc Giró. Marc, enhorabona i felicitats.
4: Escolta'm una cosa, això no ho has de dir pas per la ràdio, perquè jo, a mi no m'agrada reconèixer-ho, això.
2: Bueno, a més, el teu aniversari, Marc, no passa res.
0: I fa 51 anys, ja estàs estupendo, eh?
4: I molt menys, en faig 23.
2: No, 51. Que,
4: escolta, mira quin cabell que tinc com
2: no, sí.
0: Algú t'has fet...
5: Arrenta el cabell amb xampú de ceba.
4: Amb xampú de ceba? L'has provat tu? Tu no l'has provat perquè t'has empillat el cabell?
5: T'ho juro?
4: Sembles una vaca.
2: Per què dius? Però, Marc...
4: Que et mires llepant. Mira, et deixaré una mica de xampú, et portaré un ampotet petit i te'l poses. És car, eh? Has de treballar a la tele, això, ja et dic que no, eh?
0: Perdona una pregunta, si et pentines amb xampú de ceba, vol dir que vas fent olor de ceba?
5: No, no fa olor aquest xampú.
4: Ah, no?
0: Ah, carai.
5: Jo l'he tastat, també.
0: Ah, sí?
4: Estàs molt al dia, no, gent, molt bé, eh?
5: Sí, clar, m'ho has explicat un dia.
4: Veig el teu cabell, que també fa servir cebes, tu, habitualment, eh?
5: Sí, sí, sí, funciona.
4: M'encanten les cebes, a la gent
0: de mi. Em sobta que algú vegi al súper xampú de ceba i decideixi comprar-lo.
2: Sí, sí, no?
0: Perquè lo lògic és que et faci olor de ceba.
4: Però això és el boc orella, home, que estàs estudiant mentre els famosos.
0: Vale, vale.
4: Clar, vosaltres que no esteu a la cercle.
2: Bueno, jo em sap que no el gastaré pas.
4: No, no, com no te'l posis per sota, nano.
2: Vale.
0: Avui, a part d'això, també és el Dia Mundial de la Neteja i és el Dia Mundial de la Cheeseburger, així que a tots els que us agradin les hamburgueses i la cheeseburger i tal, avui és el vostre. És l'excusa perfecta per anar-vos a fotre una hamburguesa.
2: Sí.
0: L'excusa perfecta, o sigui que avui és tot això, avui 18 de setembre. I a part d'això, Naixet, què ens expliques?
5: Mira, avui que estem al Nacional i això està ple de cuiners, de cuiners, que ja ho anirem veient durant tot el matí. Per què els cuiners porten aquests barrets tan exageradament alts?
2: Boníssim.
5: Clar. O sigui, tots tenim la imatge aquesta del cuiner de Ratatouille que l'amaga dins, però no tots porten el ratolí, sinó que...
0: És veritat.
5: És perquè serveix per identificar-se entre ells a les cuines. I tu també, com a públic, com a client, també els pots identificar.
0: Què m'estàs dient?
5: Sí, sí, perquè el cuiner, el que porta el barret més alt, marca la jerarquia dins la cuina. És a dir, boníssim. És el xef.
2: Ah.
5: És el que té més recorregut i més experiència i més importància dins d'una cuina. Llavors, com més alt portis el barret, pues més totxo seràs.
2: Com l'exèrcit. Però toques amb la campana després.
5: Bueno, a veure, hi ha mides i mides, Marc.
2: No sé.
5: Llavors, els cuiners, que són una mica els de sota del xef, porten barrets més baixets, en canvi el xef doncs, porta un barret superalt, que bueno, no pot passar ni per la cuina.
2: I per què hi ha tanta mala hòstia dins les cuines? Perquè bueno, es foten uns crits.
5: No
4: estrès.
5: No vulguis passar per allà.
2: No.
0: És veritat.
4: I ara els cuiners moderns ja no porten barret. El Marc Ribas no porta barret.
5: No,
0: no, no porta bífex.
4: Té un cabell tan perfecte que jo crec que ni li cau un sol cabell.
5: No, no.
0: Va rapadet, sembla del US Army.
2: Sí, sí.
4: Totalment.
0: Sí, sembla que t'estigui cuinant un marine.
4: Allà el cuiner de més rang és el més catxes.
2: Sí, exacte.
5: Sí, sí, sí.
0: Això, al cine de Terrassa, això passa.
2: Sí, sí.
0: I el cuiners de TV3. 7:14 minuts, bon dia a tothom. Flashback. This is Kevin Parker from Tame Impala. And this is a song called Dracula. Dracula.

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. Never leave this floor. Got my need of more. Sky is turning blue. Let it clear this low. Stain on the red face is about to blow. Aquí teniu Dràcula amb Tame Impala. La veu, per cert, és de la Jenny, que li fa el featuring de Blackpink. Jenny de Blackpink, que fa el featuring a l'Australia Tame Impala. Ara mateix, un quart i dos minuts de vuit del matí. Escolteu al matí la mare que el va parir. Avui fent el programa des del multiespai gastronòmic El Nacional. Al llarg del programa avui regalarem moltes coses. Bàsicament, vals perquè vingueu a dinar o a sopar aquí al Nacional, que és una cosa meravellosa.
1: És que l'espai és increïble, però sobre el menjar...
0: Hosti,
1: brutal.
2: Tot és un 10, eh?
0: Jo a mi, increïble. Aquest programa em sobra directament.
3: El programa en si et sobra,
0: sí,
3: eh?
0: Sí,
1: el programa sí.
0: El programa a mi em sobra, perquè jo he vingut aquí per, a partir de quan s'acabi el programa, poder... Lo de després, sí. Ara ho has dit. El Nacional...
3: El nostre públic ja fa estona que està jalant.
0: Increïble, sí. Increïble. Ara mateix tenen uns croissants.
3: Sí.
2: I però que són enormes. Són més grans que ells, els croissants.
0: Totalment. Són croissants que mengen pinso.
2: Han crescut massa.
0: Sí.
1: Criats al terra, no?
0: Sí, en llibertat. Són croissants en llibertat.
1: En llibertat.
0: Amb un cafè i un suc de taronja, escolta, que això fa una pinta.
1: Bé.
0: El que deia, 7 i 17 minuts, és divendres i, per tant, és moment de fer el podi de la setmana de millors moments.
1: Vinga, va.
0: El top 3. Anem a la tercera posició del podi, el tercer graó, Marc.
1: Mira, comencem amb la visita de cada dimecres, la del Gran Germán, que el tindrem avui també per aquí.
0: Sí.
1: Aquesta setmana només comença i ens va deixar clar la seva essència. Ens llegeix l'horòscop perquè sí i s'equivoca amb els noms dels membres del programa. Escoltem.
4: Sagitari, avui necessitaràs moviment, fer esport, caminar o simplement sortir de casa.
0: Molt bé.
4: Et canviarà completament l'energia. Déu-n'hi-do,
5: Ha tingut raó el teu horòscop?
4: Sí.
5: Penses que pot quadrar-te?
2: Que real, això.
4: Sí, pues necessitaràs moviment. Hola, Marc, bon dia, eh?
1: Hola, Germán,
4: hola, Oriol,
1: bon dia.
5: Hola, Sagitari.
4: Hola, Tete.
5: Hola, què tal?
4: Hola, Núria.
5: Bona, sí, bona.
4: Perdona, sempre em confonc, ja ho saps, Núria, amb el teu nom.
5: Deixeu-me dir el telèfon perquè...
4: Els noms són importants.
1: M'agrada molt aquesta reflexió final.
0: No li falta raó,
1: no se'ls aprèn
3: mai. És que l'Ona porta com 4 anys amb nosaltres.
1: Sí, però li diu Núria.
2: És igual, Núria,
1: és igual. No passa res.
0: És el Gran Germán.
4: Sí.
0: Posició número 2 del podi.
1: Seguim amb una de les notícies de la setmana. Catalunya han baixat els robatoris, cosa que celebrem, però han augmentat els tirotejos, d'acord?
0: Sí.
1: Aquest era un tema que mereixia ser tocat pel nostre Rambo.
6: Coronel Pérez, mayday, mayday, aquí boira verde tango, intentant arribar al Decathlon de Ciutat Vella. Hay carteristas por todas partes, només puc veure guis i un home que diu amigo, amigo, cervesa, amigo. I un altre que fa sorollet d'ocell amb una flauteta que ven.
1: Com es guanya la vida per en això?
6: No sé, però porta un cordó a fer...
1: Sí.
0: Bueno, escolta, Rambo, a veure si pots arribar al Decathlon de Ciutat Vella, eh?
6: Sí, volia comprar una manxa directament.
2: Una manxa?
6: Sí, però...
0: No fa de Rambo una manxa?
6: Bicicleta, no, és que ara han fet una via verda que és molt interessant.
1: Vas amb bici?
6: Sí, és que ha canviat molt.
0: Bueno, és que, clar...
1: Ha canviat molt.
0: Home, clar, imagina't, no?
6: Quan t'havien de mites amb una manxa no és fàcil, eh?
1: No, però...
0: A cops de manxa, no?
6: A cops de manxa.
0: O d'aire, comprimit els ulls.
6: A base d'insuflar-li aire, és paciència.
1: Està bé.
0: Primera posició del podi, a veure.
1: Ja, per mi, momentàs de la setmana amb la polèmica que hi ha de la IA, si s'acabarà el món, si no, vam provar el ChatGPT de l'Oriol, que és aquest premium. El món no sé si el destruirà, però la seva autoestima...
7: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
3: Ah, no, clar.
0: Té un nom, la teva IA?
7: Com li dius?
3: Jo li dic Chati.
2: És que fa com fàstic, Oriol.
0: Pots tenir una mica de... Pots dir-li alguna cosa a la Chati, ara mateix en directe?
3: Hola, Chati, com estàs?
8: Hola, molt bé, gràcies. Tu què tal?
3: Mira, escolta, et destruiràs la humanitat d'aquí uns anys o no?
8: No. Mira, no està ni en les meves instruccions ni en els meus desitjos.
3: Val.
8: Estic aquí per ajudar.
7: Demana-li si es pot enamorar de tu.
3: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
8: No.
3: Fins aquí la conversa, gràcies.
0: Això és veritat, eh? Vull dir, l'Oriol té el...
1: La Chati.
3: És que et passa últimament que li pregunto com estàs i em diu una mica cansada.
2: Ara et deixarà, eh?
3: Crec que s'està cansant de mi.
0: Sí. Cada cop és més real la IA, mare de Déu.
3: Deixa'm de fer un altre usuari.
0: 7 i 21, Rihanna, Flashback, bon dia.

0: Aquí teniu el Miquel in the Wall amb Rihanna. Bon dia, Laia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola. On estàs, Laia? Que sento molt xivarri.
1: Estic al cotxe. Ah, vale, sentiu bé?
0: Sí, sí. No, és elèctric, aquest cotxe. És d'explosió, eh? No,
1: bueno, tenia la finestra oberta.
0: Ah, vale.
1: Però l'he
2: tancat. És dos bars.
3: Qui va amb la finestra oberta conduint?
0: No, la Laia.
3: Que molesta molt, allò.
1: La tenia un moment i l'he tancat.
0: Vale.
3: Amb el Dakar.
2: Per respirar el Dakar.
0: Exacte.
2: Si no t'ofega, eh?
0: Exacte. Bueno, els del Dakar no teniu ni finestra. Teniu una cosa petita.
2: No, ni porta.
0: Que sembla allò de les farmàcies de guàrdia.
2: Exacte.
0: Allò del Dakar sembla les farmàcies de guàrdia per demanar perdó a Hello Katil a les 6 de la matinada.
2: Exacte,
0: igual. Una mica 35, eh?
1: Moltes gràcies.
0: El faràs demà als teus amics, al Marc i tots els amics de física, també de les croquetes.
2: Home!
0: Doncs això que fa...
3: Tranquil, Nando.
0: Croquetes i se li...
4: No t'hem cridat.
0: No.
2: Ah, jo surto sota la taula.
0: Se li posen les orelles tieses.
1: Les croquetes són els amics de la universitat que ens han conèixer, doncs el primer, amb el Marc, el primer dia
0: que guai.
1: De la universitat, ens han sentat junts i mira, des de llavors...
0: Laia,
3: que tinc... fent croquetes, eh?
0: Sí, home, que tinguis un gran dia, reina. Felicitats, eh?
1: Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Adéu,
1: gràcies pel programa.
0: Adéu, maca, gràcies.
1: Adéu.
3: Puja la finestreta, home.
0: Exacte. Anem a repassar l'actualitat del dia. I atenció, perquè l'actualitat del dia, Najet, passa per parlar d'un tren i una cosa que va passar surrealista. Atenció.
4: Sí, mira, era un tren a Àlvia que feia la ruta entre Salamanca i Madrid, maco. Que es va haver d'aturar a mig trajecte després d'un avís. Tothom estava molt tens en aquell moment.
3: Home.
4: Primer, tothom estava molt tranquil.
0: Vale.
4: De cop van parar el tren, tothom es va posar molt nerviós.
3: Què ha passat?
4: I no va ser per cap avaria, que seria una mica lo normal, sinó per un avís de bomba.
0: Perdona?
4: Directament.
0: Sí. Ojo, que m'estàs dient.
2: Espera.
4: La policia va rebre un avís després que molta gent sentís parlar un home per telèfon i sentien que parlava amb algú i mencionava una bomba.
3: Yeah.
4: Llavors, diversa gent va començar com a avisar, a trucar
0: bomba,
4: a la policia
0: bomba,
4: a dir vale, aquí s'està parlant de bomba, per si de cas hauríem d'avisar, no? La policia va arribar, va inspeccionar el passatger, li va treure roba, tot allò que s'ha fet, ho miren tot.
3: Carai.
4: No hi havia res, ni a l'equipatge, no hi van trobar res de res, cap bomba per enlloc. Resulta que al final va ser simplement un malentès.
0: I què va passar?
4: Perquè l'home estava anant a Madrid per assistir com a públic de la revuelta del Broncano.
3: Sí.
4: I simplement estava parlant amb el seu amic, dient que aquest programa era la bomba.
0: No!
3: Per favor.
4: Trobo que la gent es va agobiar una mica massa aviat.
3: Sí, no?
2: Però he passat sempre que segur que era moro.
3: No.
2: Vosaltres no voleu reconèixer perquè sou convergents, amics d'Artur Mas, però...
3: Això no té una altra cosa.
2: A la que veus persona que té un poc de piel fosqueta que està parlant de bomba, paren el tren...
4: No, la gent es va agobiar perquè va sentir una bomba.
0: Esclar.
4: Mencionaven una bomba.
3: A mi el que em preocupa és que hi hagi un senyor que encara parli d'una cosa dient que és la bomba. No es diu això, no?
0: Prova el bomba del Bronca, no és la bomba, és la bomba.
3: Bueno,
4: però ho pots dir de moltes maneres, o sigui, mencionar... Sí, vaig a un programa que és la bomba.
0: Sí. Bueno,
3: és l'hòstia.
0: És l'hòstia, exacte. És l'hòstia, està millor. Sí,
4: no
0: sí.
3: És la bomba.
0: Bueno, ja m'ha après una cosa, que si aneu amb tren o i tal, no digueu que una cosa és la bomba.
4: No digueu res, calleu.
0: Més val que calleu, exactament. Més val que calleu i, escolta, tinguem la festa en pau.
3: Ara parlava molt fort, aquest home, no?
4: Molt.
0: Sí.
3: Tot el tren s'espantés.
0: És la bomba! Unes quantes trucades a la policia.
2: Sempre s'ha dit que si tu a Google vas buscant coses en plan bomba. Com ho ha fet dinamita?
4: Bueno, clar.
0: Ve la policia a casa, eh?
2: Entres en una espècie com de servidor que ja et comencen a mirar.
0: Vale. Una mica sí. Per tant...
2: Sí, per tant, si voleu problemes, ja sabeu què heu de fer.
0: No ho feu, sisplau.
4: Privat.
5: Al matí, la mare que el va parir i bona teca. Hi pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra.
6: 96.0.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: Ràdio Flashback Andorra.
11: Només el millor.
10: Ràdio Flashback.
12: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
10: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.
13: Mama,

0: Bon dia, són 8:15. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que s'enviés una primera és alerta al Barcelonès i al Maresme i una altra més tard al Vallès Occidental, l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. Parlon ha argumentat que els missatges als mòbils s'envien quan s'ha d'avisar la població perquè es protegeixi, no només quan plou o ha de ploure molt, i ha defensat que aquest dimecres no calia anar més enllà. I ja s'ha reprès la circulació a les línies R2 i R11 de Rodalies, que ahir van estar tallades durant hores per dos nous forats. La interrupció ha estat causada arran de les precipitacions dels darrers dies que han arrossegat les pedres que hi ha sota la via. Tot i que la majoria d'afectacions ja han estat resoltes, encara hi ha tallada part de la línia 11 del metro de Barcelona. Els esports. Joan Garcia es perdrà el partit Sevilla-Barça de demà a les 9 del vespre. El porter blaugrana té molèsties al genoll arran d'una relliscada que va fer dimecres al Camp Nou contra el Racing de Santander. D'entrada pot estar unes 3 setmanes de baixa, però el calendari amb el Barça li va a favor perquè la Lliga s'atura 15 dies amb motiu dels partits de seleccions.
1: Especial informatiu.
0: Ja està publicada la nova convocatòria de beques per a estudiants de Filologia Catalana i d'Estudis Occitans. Els ajuts volen donar suport a la formació de nous professionals en aquests àmbits davant la necessitat creixent de persones especialitzades en llengua catalana i occitana. La convocatòria forma part de les mesures per fomentar aquests estudis i facilitar-ne l'accés als joves. Les persones interessades ja poden consultar els requisits i presentar la sol·licitud a tramits.gencat.cat. D'altra banda, Protecció Civil ha posat en marxa la campanya Tot pot canviar de cop per alertar sobre el risc d'inundacions i pluges intenses, especialment durant els episodis de tardor. La iniciativa recorda que aquestes situacions poden canviar ràpidament i generar escenaris de risc en molt poc temps. Per això, es demana seguir les previsions i les alertes, evitar les zones inundables i actuar amb prudència davant de les fortes pluges.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Con la presencia, perdonen, es que lo voy a leer, la presencia de Naigua, Bueno, una actriz de máximo prestigio.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Aquesta cançó de l'Anna Mena i la Lola Índigo es diu Petito. I sona des del matí la mare que el va parir de Flashback. Avui fent el directe des del multiespai gastronòmic al Nacional amb quatre restaurants, amb quatre barres centrals per si vols fer l'aperitiu i prendre alguna cosa. Ara. Allò, per obrir la gana. Aquella cerveseta, aquell suc.
1: Aquella formatge, una croqueta.
2: Una la llauna.
0: Espectacular, sí. Exactament. Doncs, escolta, a més, aquí vaig provar la meva primera ostra.
3: Sí,
0: i em va estar... Sí, Pericles.
2: És afrodisíaca, eh?
0: Ah, sí, no lo sabies,
3: no? Potent,
2: no lo sabies, que les ostres són afrodisíaques.
0: No ho sabia, no.
2: És es que eres tan poco viajado de mundo.
0: Bueno, és veritat, no. De fet, és veritat, tinc poca cultura marinera en el sentit
3: que... Però gastronòmica que en tens molta.
0: Però de peix menys.
2: Però de bajo nivel.
1: Més de carn.
0: De bajo nivel, de bajo nivel, sí. Nivel. Soc més de carn.
2: La ostra, per la forma que tiene, por cómo la chupa.
0: Claro.
2: Claro, por
0: eso. I tu, no, si em va agradar molt, bueno, engullir aquella ostra. Era com claro. Si em mengés tot el mar sencer, de debò, ho dic, és una cosa...
2: Sí, sabe a mar. ¿Te imaginas que tuviera sabor a pollo? Seria rarísimo.
0: No, claro, sabe a mar la ostra. Però que sabe mucho a mar. Mucho. I a més, no sé si ho sabies, però s'ha de prendre amb cava, la ostra.
2: Claro.
0: ¿Lo sabies, esto?
2: Sí, sí, i desnudo i dentro d'un jacuzzi.
0: No,
1: va, per favor, va.
0: Bueno, i el que farem ara mateix aquí, a l'espai gastronòmic, al Nacional, és connectar amb el carrer, perquè, clar, això està al bell mig de Barcelona, al Passeig de Gràcia, i ara mateix hi tenim una persona al carrer, que és l'Ona Jové, que crec que ja la puc sentir. Ona Jové,
4: què passa? Bon dia, Carles.
0: Home, com estàs, Ona? Què dius?
4: Molt bé.
0: Sí.
4: Doncs mira, ens hem trobat aquí al carrer a la Maria,
0: sí.
4: La professora d'un institut d'alemany. Què tal, Maria?
0: D'alemans?
5: Molt bé, bon dia a tothom.
1: D'alemany.
0: Ah, d'alemany.
1: No?
0: Vale. Ah, d'alemany, d'alemany.
4: Sí, que havia entès
0: d'alemans, dic, hòstia, de motor. De...
2: És un circuit mític.
0: No? De França, no?
2: Seria que tingués profes, jo.
0: Ara ja de tot. Bueno, professora d'alemany, que atenció, es pot endur un val de 100 euros per venir a dinar o a sopar al Nacional Barcelona.
2: Ojo que dona per molt.
0: Poca broma, que anem a regalar el primer val. O no, depèn. A veure, Ona, tota teva, a veure.
4: Vinga, va, et faig la pregunta, Maria.
0: Atenció.
4: Quina d'aquestes tapes no la trobem a la carta de la taperia del Nacional?
0: Vinga.
4: I les opcions són...
0: Sí.
4: Ensalada de faves.
0: Manida.
4: Guatlla en escabeig i escalivada. Quina d'aquestes tres no la trobem a la carta de la taperia del Nacional?
0: Atenció.
5: Doncs... Guatlla a l'escabeig?
4: Molt bé, Maria!
0: Sí, senyora! Un aplaudiment, sisplau, per la professora d'alemans, que se'n...
3: Això és que ha vingut, això és que ho sap, perquè ho ha vingut a fer.
2: S'ha pensat d'altres altres, eh?
4: Sí. No, es veu que no ha vingut mai, no així que...
1: Pues
4: té
1: mira.
4: Moltíssimes ganes de provar-ho.
5: Sí, i tant que sí. Ara vindré, bueno, el més aviat possible.
2: No, ara, ho has de fer ara.
1: Ara, si no, no.
0: Ara ja, abans de les 8 s'ha de fotre aquí a l'àpat de 100 euros, abans de les 8.
2: 100 euros, sencers.
0: Bueno, escolta, Ona, re, dona-li una... Ens està sentint per ser la professora d'alemans?
4: Sí.
0: Ah, vale.
4: Bueno, no hauràs de sentir,
0: no ens està sentint.
4: Està a través de...
1: Sí,
4: de
1: no, no.
0: Per tant, només en sents tu, no, diguéssim, ara mateix?
4: Exacte.
1: Li podem faltar el respecte, doncs.
4: Sí, però sí. Voleu que us la passi?
0: Sí, jo vull... Res, li vull fer
3: un auricular.
0: Un auricular mateix ja anirà bé, perquè li vull fer una pregunta molt d'això, perquè sempre tinc la intriga de tothom. Hola, Mari.
6: Hola.
0: Hola, què tal? No, jo només volia saber quin és el teu menjar preferit.
6: Bueno, tinc molts, la veritat, perquè jo també sóc gallega, o sigui que...
0: Ah, gallega.
6: Vamos a ver. Ja sabeu que es menja molt bé.
3: I tant.
0: Home, i tant.
2: És verdad.
0: Però quin seria el...
6: El pulpo, no?
0: A pulpo, sí, al pop?
3: Està bé, sí.
1: És correcte.
6: Sí,
0: sí,
3: està molt bé.
0: No, està molt bé. El pop està molt bé.
1: Qui li agrada, li agrada molt.
0: Qui li agrada, li agrada molt. La carn, home, la carn gallega, poca broma.
2: Al que le gusta mucho, y no al que no le gusta.
1: És que no ho havia entès, jo.
2: No le gusta menos cuando le gusta.
0: Claro, depèn del nivell.
2: I no lo contrario.
6: Està ja el meu company, Mariano?
0: Bueno, doncs,
1: sí.
0: Escolta, sí, exacte, el teu
3: company, ha dit.
0: El teu company, directament. No, no. Sembla que sigui la Cospedal.
2: Creo que la conozco, que és
1: del
2: Partido Popular de algun sitio.
0: D'allà, de Galícia, sí.
2: Bé,
1: sembla un poble.
0: Doncs...
2: No, porque...
0: Porta molts anys a Madrid.
2: I en relació al pulpo...
0: Bé, escolta, t'endús un àpat aquí al Nacional, d'acord? Pots venir quan vulguis.
6: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi... Sí, que vagi...
6: Jo us escolto...
0: Ah?
6: I que m'agrada molt la vostra emissora.
2: Bé.
0: Que bé, doncs moltíssimes gràcies.
2: No, però això ja...
0: Que vagi molt bé, una abraçada, que vagi bé. Ona, tornem a connectar d'aquí una hora amb tu, eh?
4: Sí, vinga, va, ens veiem a la propera.
0: Vinga, amb una altra targeta regal de 100 euros al Nacional Barcelona.
7: Al matí la mare que el va parir i bona teca. Hi pot haver millor combinació. En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra.
8: 96.0. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
12: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
11: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
12: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
7: El matí i la mare que el va parir.
13: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
7: Feedback.
14: Hola, Flashback.
13: Hola, què tal?
7: Backstage.
15: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
7: La llista.
13: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
7: El vermut de Llucia Ferrer.
13: Toca fer el vermut a Flashback.
7: Va de Barça.
13: Gol!
7: I el tarreu de Flashback.
13: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
7: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Claro que sí. Felicidades a todas las atletas y los atletos españoles.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Hola.
1: Hola, què passa, Júlia? Com estàs?
0: Hola.
1: Hola. Escolta'm, que m'han dit un ocellet m'ha dit que fas 30 anys, no?
0: Sí.
1: Escolta, som els del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback i et truquem de part de la Sara, què et sembla?
0: Molt bé.
1: Que diu que espera que continuïs brillant com sempre, que està segura que l'Ivet, que tots... Estàs segura que l'Ivet, que tots esteu esperant, et portarà molt d'amor aquest any, Júlia?
2: Que bé, que bé.
0: Moltes gràcies.
1: Escolta, una abraçada ben forta des de Ràdio Flashback, que tinguis un gran dia.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Adéu, maca.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu. I no sé si ho sabíeu, però avui, mira, ho tinc aquí, és el Dia Internacional de la Neteja. Ah. No sé si teniu alguna mena d'obsessió, algun toc, alguna... obsessió de temes de neteja a casa vostra.
2: Mira, a mi les marques que queden dels gots, quan els poses a una taula, em molesta molt. O sigui, necessito que hi hagi com un posagot o
1: una
2: petita estovalla o una coseta així. Perquè si no...
1: Estic d'acord. Sí. Tu, Neget, hi ha algú que et descol·loqui?
3: Jo no puc suportar com veure cabells.
2: Cabells?
3: O sigui, estic escombrant tot el dia cabells.
1: És que el cabell...
3: Em cau molt, vull dir, sembla un gat. T'ho juro, jo ara em faig així i tot el nostre cabell de cabells, eh?
1: Cau. Això és que et falta ferro.
3: Oh, això segur, em falta de tot a mi. Però tot el dia estic escombrant.
1: Ara que t'has fet aquests anàlisis,
2: ara,
3: sí, sí.
1: Et sortirà
3: ja us diré, a veure
1: un tina 3, falta ferro... Falta
3: els obrirem en directe, si
1: ho bueno, això seria no és la primera vegada que passa, però
3: no,
1: bueno.
3: No ho farem, per si de
1: cas. A qualsevol cas, sempre hi ha gent que doncs, la Neget, això, el Marc, el tema del cafè i tot... Hi ha gent que tenim una... I és veritat que quan veiem tot net i tal, sembla que...
2: Com un plaer, eh?
3: Oi, sí.
1: És com un plaer.
3: Respires tranquil.
1: Avui amb nosaltres al matí, la mare que el va parir, que és el Dia Internacional de la Neteja, hem volgut convidar a una persona que realment Hola. És un obsessiu de la neteja.
4: Hola, què tal?
1: Que potser és la persona més obsessiva amb la neteja de sí. Catalunya i hem volgut que fos avui aquí, ja que és un lloc que, com que és del tema del menjar, està, doncs, sempre...
4: Està bastant net, eh?
1: Impolut. Sí, estem parlant de... Vostè es diu Diego Armando La Fregona. Què tal? Com està?
4: Bon dia. On em puc rentar les mans?
1: No, bueno, aquí hi ha el lavabo, allà.
2: Allà baix.
4: És que sí. M'heu donat la mà tots a l'arribar.
1: Sí.
4: I clar, com que no ens coneixem, oi?
1: És veritat.
2: No, però anem nets, eh?
4: No, bueno, no sé on heu posat les mans abans.
2: Bueno.
4: De bon rotllo, eh?
1: Això també és veritat.
4: Tampoc se us veu especialment nets.
2: Com que no?
3: No,
4: ni especialment sants, tampoc.
2: Sí que no.
4: Bueno, i la cadira aquesta?
1: Sí.
2: Què?
4: Ai. És vostra?
1: És nostra.
2: Bueno, és de la... Sí.
1: Del restaurant, és, sí. Diguéssim. Bueno.
2: Què?
4: Us importa si poso un paper?
2: Però, espera.
1: Faci el que vulgui.
4: No, perdoneu, eh? Bueno, la taula d'unidó, també.
1: Sí, la taula aquí li dono la raó. És una taula que realment l'hem tret dels encants.
4: Sí, el Nacional el veig bé, però el que heu portat vosaltres de Flashback, hòstia, vull dir...
1: Ja.
4: Bueno, però no passa res. Comença l'entrevista.
2: Vale, va.
1: Va, sí. No, quines obsessions té vostè? Perquè ja el veig que... Bueno, suposo
4: perdona,
1: que...
4: Perdona, tens sanitol? És que, perdona, eh?
3: No pot
4: concentrar-me. És que en un moment ho netejo... A veure, agafem...
2: Ara el demanem, ara el demanem.
4: Sí. Pugeu un moment els portàtils,
1: que... Sí.
4: No, no, és igual, va, és igual.
1: A veure, però no, però si ha d'anar...
4: Ui, el terra.
2: Què li passa, el terra?
1: Si està net, el terra.
4: No miro.
1: Millor no miri.
4: Va.
1: No pensi.
4: Què?
1: No, vostè, què és el que més l'obsessiona de la neteja? El que li volia preguntar.
4: A mi m'agrada netejar, em dóna gust.
1: Sí.
4: El que em donaria més satisfacció és netejar una cosa que estigui molt bruta.
2: Sí, això sí.
1: Un vàter, per exemple.
4: Més bruta.
1: Un allà, el dels gossos, on dormen els gossos.
4: No, molt més bruta. Com més bruta, més gustosa.
1: El cubell de les escombraries.
4: Mira, fa temps que intento contactar amb Quim Masferrer.
1: Sí. Va, per favor. No.
4: No, la seva camisa quadres.
1: No li tolero aquest tipus de... Perquè Quim Masferrer és net.
3: Es dutxa.
4: Perdona?
1: A veure... Sí que és veritat que a vegades sua una miqueta.
3: Sua. Però,
4: home.
3: Sí, però... Aquell cabell sua molt.
1: Exacte.
2: Bueno, igual.
1: Exacte.
4: Ara, Marc, que dius igual...

0: Sí. Salfumant.
1: Salfumant. Sí.
0: Tercera fregada.
2: Però salfumant es carrega la rajola directament.
0: Ah, ja aquesta que... és la idea.
2: Ah, vale.
0: Aleshores hi poses lleixiu, que H7, àcid sulfúric.
1: Sí. Sí. Home, però àcid sulfúric.
0: Bueno, set fregades més.
2: Sí.
0: Llavors, quan acabes, sí, el parquet ja ha desaparegut.
2: Sí.
0: Queda el formigó blanc.
1: Perfecte.
0: Netíssim.
2: Però això és perfecte, sí, sí, sí.
0: El megàfon aquest?
2: Sí.
1: Què passa?
0: Tu hi poses la boca aquí?
1: Sí. Ui, sí. Vale. Cada dia més.
2: Hi ha una mica de bava, també li diré. Eh? És una mica babosa.
0: Puc marxar, que estic molt incòmode?
2: No, ja ho veig, ja ho veig. Bueno, senyor Diego Armando La Fregona, li fem aquest aplaudiment a vostè perquè no es posi més nerviós. Un aplaudiment aquí. Home, amb una mica de força, no? I se sembla aquí que us falti ferro com a la gent, per favor.
0: No, no, no podeu tant que aixequeu pols.
2: Per favor. Gràcies, senyor. Adéu-siau. Una abraçada forta.
0: No em toquis, no em toquis. El matí, la mare que el va...

0: Aquí teniu Papi, posa'l al disc. Això mateix, Joan Dausà, des del matí, la mare que el va parir.
1: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
0: Bon dia a tothom i merci per escoltar-nos. Avui estem fent el programa des del multiespai gastronòmic al Nacional amb, jo crec que són, no sé si 40 o 50 persones que heu vingut aquí.
2: Sí, però valen pel doble, eh?
0: Perquè, sí, no, perquè hem limitat l'entrada, perquè com que us han de donar esmorzar i tal, imagineu-vos aquí, si ho fem això, entrada allò de fer cua, que no d'això.
3: Perquè si ells fan soroll, se sent pels nostres micròfons o no se sent?
0: Sí, jo crec que sí. A veure, feu una mica de soroll, xivarri. Ara, home.
3: Ah, sí, que se sent, sí.
0: Vale, vale.
3: Vale, ara feu més soroll, sisplau.
0: A veure, més.
2: Ara. Però que estan menjant.
0: Ara piqueu amb els coberts, plats, a veure.
2: Però què és això, la cubana?
3: Ara he de fer Will Rocky, vale? És així.
0: No, espera un moment. Vinga, tots. Va, més fort.
3: No ho sento.
4: No llueix tant, aquest.
3: Mira, ara. Vale.
0: Bueno, increïble.
3: No llueix tant, està quedant malament.
2: Està Oriol.
0: No, molt bé. Escolta, és gent molt activa. Però és que els hem d'activar ara perquè, com que us veia una mica palancats, dic, bueno, activem-los una
2: mica. Home, que està jalant com per no estar palancat.
0: Ja, bueno, però no és culpa meva si estan jalant, però és que se'ls desjali.
2: Quan estiguem esmorzant, et farem fer tot això.
0: No, perquè, bueno, és igual. Per cert, que escolta, que tal com al principi de l'estiu, aquí al matí la mare que el va parir, vam donar la benvinguda a l'estiu i a la caloreta i tal, amb aquella cançó que vam fer amb els Banda Neon. Ara acomiadem la calor amb una cançó que hem versionat de la Shakira, és el Dai Dai, i en lloc de Dai Dai li hem dit bye bye a la calor. L'última cançó del matí, la mare que el va parir, que sona així. Oh.

0: ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Jersei, jaqueteta, castanyes, moniatos, Endesa, més barat, mitjons de colors a la terrassa, estàs bé, el ventilador, cap al traster, els nens van al col·le, no tinc tant de gasto. Amb ratlla, el gaspatxo, el súper de nou i a Ferrero Rocher, en 4 dies, tortell de Reis. Ja està, sí senyor, bye, bye, calor.
1: Ja està, sí senyor, bye, bye, calor.
0: Ja està, sí senyor,
1: bye, bye, calor.
0: Ja està,
1: sí senyor,
0: bye, bye, calor.
2: Bye, bye, calor, per fi hem deixat enrere aquesta calor passadíssima, home, per favor.
3: Al matí, la mare que el va parir i bona teca. Hi pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra.
4: 96.0.
5: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi, reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Segur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
3: Andorra, 96.0.
11: Flashback.
3: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Si sona Flashback, és un èxit.
3: Ràdio Flashback Andorra.
11: Flashback.
3: Ràdio Flashback. Flashback.
12: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. A Ahir hi havia sessió de Consell General. Entre altres coses, es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 a 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany. Acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Mirabet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors del Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
4: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
13: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
3: Andorra, 96.0.
11: Flashback.
3: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Si sona Flashback, és un èxit.
14: My name is Yesa.
15: And my name is Ozone.
14: And we are another. You're listening.

0: Aquí teniu Another Talk to You, 54 Ultra, també col·laborant en aquesta cançó. Maribel, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Maribel. T'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir. Com estàs?
1: Bé, bueno,
2: no sap qui som.
0: No sap qui som. S'ha quedat sorpresa, la Maribel.
3: No té ni idea.
0: S'ha quedat sorpresa.
4: Escolta, ràdio escoltes, tu?
0: Que no fas anys, tu.
2: No preguntis, Oriol.
0: Que no fas
1: anys. Sí, faig anys. Aquest diumenge.
0: Ah, bueno, aquest diumenge. El que passa, diumenge nosaltres fem festa, és el que té.
1: Ja.
0: I et felicitem ara, de part de l'Estela, les teves filles, que, doncs això, que et feliciten, et desitgen un molt bon inici de curs. Que ets mestra, sí. Directora o què ets?
5: Ai, pobra.
0: O professora o què ets, Maribel?
1: Les dues coses.
0: Diuen molts ànims amb els nens, directora. Però sobretot amb els mestres. Per tant,
5: sí, és directora.
0: Com la Rita Balada, és directora.
1: Amb els mestres estic molt contenta. No.
5: Només els directors sabem el que és aguantar a mestres, a pares, alumnes, per un complement de 300 euros.
3: Deixeu, Rita.
1: Ai.
0: Ho pots deixar, però no ho deixen mai. Bé.
5: No ho deixes perquè és que al final t'estimes aquesta feina.
3: Ai.
1: Això mateix.
5: És que ho portem dins, oi?
0: Ara ho he dit. Bueno, Maribel, moltes felicitats, eh?
1: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat. Estic, bueno, super sorpresa i no m'ho esperava pas. Estic super emocionada, de veritat.
0: La teva actitud ha anat millorant amb el transcurs de la trucada,
2: hem començat bé. No?
1: Que m'he quedat una mica fora de lloc.
5: Molt bé. Que la trucada d'inspecció.
0: Sí.
2: T'has
0: pensat. Del departament, no?
5: Del departament. Ara tens un profe nou, a veure, com es diu. Ui, aquest de quin tipus de profe és? A veure.
0: Maribel, una abraçada ben forta, que vagi bé el dia.
1: Gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Que vagi molt bé igualment.
0: Adéu. Avui fent el matí la mare que el va parir des del multiespai gastronòmic al Nacional, una cosa que ja és una tradició a principi de temporada, a un lloc on s'hi menja genial, i ara mateix regalarem un altre pal, un xec, un val de 100 euros perquè la persona guanyadora pugui menjar, pugui degustar, que de fet ja ho està fent perquè... La gent que heu vingut avui a veure'ns, esteu esmorzant aquí, bueno, de luxe, eh? Ara crec que aneu per la part salada, la part del pa amb tomàquet i els embotits, que és una cosa genial. I amb nosaltres tenim, per una banda, el Gerard. Hola, Gerard, què tal?
6: Hola.
5: Que guapo.
0: Hola, Gerard, parla. Hem dit.
6: Hola.
0: Ara, collons, que el Gerard... Hola, Gerard. Hola.
7: Hola, sóc el Gerard.
5: És un tio duro.
0: Sí. Li he dit, Gerard, parla amb ganes, eh? Diu... Gerard. Dic, vale, bueno.
5: Gerard ja ha ganado per a mi. Eh?
0: Ah, sí? Te gusta, Gerard?
5: Sí, hola, Gerard.
3: Bons braços, el Gerard.
6: Guapo.
0: No sé. Ui.
2: No
0: el busquis, Gerard, eh? Consell, no el busquis.
2: Perquè el trobaràs moltíssim.
0: Sí,
2: el
0: trobaràs la primera.
5: Dejadlo que se expresse. Si me quede llamar guapo, me llameu guapo.
0: Bueno.
5: Que barba cerrada.
0: Sí, és una barba... Això està cuidat, Gerard?
2: Sí.
0: És tenyida o no?
5: Què dices?
6: Ja fa 6 anys.
0: 6 anys?
2: És natural. Bueno,
6: vaig deixar, sí, la pandèmia.
3: Ah, mira.
5: Claro.
0: Molt bé.
3: La mandra...
6: Vaig començar a deixar. Bé, no sé si me la tallaré, però... Oh.
0: Li queda bé, eh?
5: És com una vacuna.
3: El què?
5: La dejo para la pandèmia.
0: A la pandèmia, sí.
5: A mi no metes AstraZeneca, dame pelo.
0: Bueno, per altra banda, competirà amb el Gerard avui la Mercè. Hola, Mercè.
8: Hola, bon dia.
0: Hola, què
3: Mercè.
0: Tal? Què pericles? Li dius hola i ja està. Mercè, no et mereix el mínim respecte.
8: A mi no em diu res.
5: No, me parece usted una persona maravillosa. Gràcies. Vamos con Gerard.
0: Bueno, a veure, és molt... No sé per què cada cop estic tirant la música als casaments. Això és per aquest programa d'ordinador que tinc.
2: De,
0: realment, de Fisher-Price.
5: Porque estás muy celoso.
0: Dit això...
3: Tan nerviós.
0: Dit això, a veure, el que farem és com una mena de partit de tennis, d'acord? És a dir, jo us trauré un tema i vosaltres m'heu de dir una cosa de cada tema. Primer tu, Gerard, després Mercè. Pam, pam, pam, pam. Qui es quedi en blanc o repeteixi el que ha dit l'altre, perd. I, per tant, l'altre guanyarà una targeta regal al Nacional, d'acord?
2: Anirem apuntant, eh?
0: Sí, anirem apuntant. I avui, atenció, jugarem amb peixos. M'heu de dir peixos. Gerard, pots començar. Vinga, foli.
6: Lluç.
0: Lluç, perfecte.
8: Rap.
0: Vale, Mercè, un moment, Mercè, tranquil·la. A veure, lluç, rap, perfecte. Gerard.
6: Cranc.
8: Sardina.
0: Mercè, vas massa ràpida, estàs fent volees ja directament.
3: Carai.
0: Cranc, sardina, vale, va. Vinga, Gerard.
6: Tauró.
8: Musclo.
0: Musclo, tauró, perfecte. El tauró es menja, eh? Vale,
3: sí.
0: Vale,
6: va. Tortuga.
0: Com, tortuga? Però us he dit peixos, tio.
2: Bueno, és que també hem dit cranc.
0: Però,
2: sí, vull
0: però,
2: dir...
3: Vale, doncs...
2: gent del mar, o sigui, animals del mar.
0: Ja, però a veure una cosa, si jo dic peix... A veure, on està el bar? Però el bar del Nacional.
3: Hi ha sopa de tortuga, no?
6: Sí.
3: Bueno,
6: sí,
3: no sé si al Nacional hi ha sopa de tortuga, però...
0: Però a veure un moment.
2: No ho sé,
3: Marc. Hi ha tortuga marina.
2: Però mira que tens coses, no?
0: Però la tortuga no és un...
2: apurats.
0: Però que no és un peix, la tortuga. Malgrat sigui marina. M'explico.
3: Però el cranc tampoc és un peix.
0: Bueno, va, li passarem per
3: però,
0: mira, perquè...
3: Però ara per vindrà a fer un peix, va, sisplau.
5: Però no diguis gazela.
0: Sí, exacte. Sí, és que la gazela també pot nedar, sí, collons, però no està al mar. Bueno, Mercè, digues, va. Va, Mercè.
4: Ara tardes massa.
3: Lo ràpid que anava, eh?
0: Sí.
8: Una anxova.
0: Anxova, vinga, molt bé.
6: Gallineta.
0: La gallineta, espera, busquem el bar. Gallineta, sí, sí, peix.
2: No és, no
0: és. És peix. El llop de mar Casanovas,
8: sí, sí,
0: ho ha dit que
8: sí. Sí, sí. Un llenguado.
0: Llenguado.
3: Ai.
0: Ai, que s'ha quedat en blanc el Gerard.
8: Gerard.
3: S'ha lluit amb la gallineta i ara no.
0: Tres.
6: Lluç.
3: No,
0: l'han dit ja, Lluç.
8: L'has dit tu.
0: L'has dit tu mateix. Oh! Per tant, guanyadora la Mercè. Bravo, Mercè, bravo. Escolta, Mercè, t'endús una targeta regal aquí al Nacional. Què et sembla? Estàs contenta?
8: Molt contenta, vale. Moltes gràcies.
0: Vale, quin restaurant triaràs? La taperia, el de carn, el de peix, què faràs?
8: M'ho he de pensar perquè m'agraden tots, eh?
3: Sí, bueno, doncs... el peix no gaire perquè...
8: Sí, eh? Si em foten una tortuga malament.
0: Exacte. Una abraçada, gràcies, Mercè. Gràcies, Gerard.
8: Gràcies,
0: eh?
8: A vosaltres.
0: Gràcies, gràcies.
3: Bravo.
9: Al matí la mare que el va parir i bona teca. I pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra.
10: 96.0.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Hola, molt bon dia. Doncs des de trobem trànsit dins de la carretera general o avinguda Salou amb dos sentits de la marxa i avinguda Tarragona en sentit sud. I a la carretera general 4 entrada a Massana també en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
9: Ràdio Flashback Andorra.
13: Només el millor.
9: Ràdio Flashback.
14: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer

0: crec que el va parir.
1: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles de Bolonya, perdoneu.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el Matí i la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.
3: Hey, what's going on? It's Joe.
4: On Flashback.

0: És un dels protagonistes de la sèrie Stranger Things, Joe Kerry, i aquesta cançó en la seva faceta com a cantant. Joe i End of Beginning. I ara el que passarà en aquest programa especial que estem fent al matí i la mare que el va parir des del multiespai gastronòmic al Nacional és que gràcies a l'Aquàrium de Barcelona, que és un altre lloc molt barceloní, molt de la ciutat i també és llegendari, home, fa molts anys que ens acompanya, gràcies a l'Aquàrium comencem el nostre mític Joc de les Paraules al matí i la mare que el va parir.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: El joc de les paraules. I avui jugarà amb nosaltres una persona que ens ha vingut a veure aquí en directe al Nacional Barcelona, com és la Núria. Hola, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal?
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: D'on has vingut, tu?
3: Sant Cugat.
0: Sant Cugat, perfecte.
4: Molt maco, eh?
0: Avui la... Sí.
5: Bona renda per càpita.
0: Bona renda per càpita.
4: Sí, sí, sí. Oh, sempre diu el mateix.
0: Que és veritat. Però és veritat. És això, eh?
4: L'únic Mercadona on hi ha cloro per les piscines,
0: sí,
4: és el de
0: Sant Cugat, sí. Pons per terres, també, Sant Cugat.
4: No, no,
0: sí, sí. Tot molt verd. Bueno, avui jugaràs amb la Naget Oulet, què et sembla?
3: Vinga. Perfecte,
0: sereu,
3: confio en ella.
0: Sereu el team Naget
3: no,
0: Núria.
3: No, no creguis, ja.
0: La doble N.
3: Sí, així. La doble N.
0: Ara, Naget, nosaltres... Mira, treu-te els cascos. Vinga. I te'n vas fora del restaurant.
5: O sigui, vinga, va.
0: Has d'anar-te'n a fora que no sentis cap de les paraules que diu la Núria. Li direm 5 paraules a la Núria me'n tornarà 5 més.
5: Farà trampa, ja es veu.
0: I després li direm el mateix a la Naget, que estem esperant que marxi. Està fent aquí la marató. No agafis jaqueta, no cal, Naget. Si no...
5: no, està plovent només, tranquil·la.
0: Ah, colló, està plovent.
5: Ho he sentit que ho deien per aquí, que s'havia posat una catifa perquè estava plovent.
4: Ah, bueno. No havíem avisat d'això.
0: Sí, Francesc, has d'avisar d'aquestes coses, per l'amor de Déu.
4: No,
0: bé.
4: Que podien haver xàfecs...
0: Ja tenim la Naget a fora, ja no ens sent, i per tant, comencem amb les 5 paraules de la Núria. Núria, estàs a punt?
3: Sí.
0: Primera paraula, catifa.
3: Peu.
0: Peu, perfecte. Segona paraula, Aladín.
3: Jasmín.
0: Jasmín, boníssima.
4: O podria dir catifa, també, eh?
0: Sí, és veritat.
4: No, no, no ha volgut fer tancar el cercle.
0: Tercera paraula, cartró.
3: Paper.
0: Paper, hòstia, seguríssima, va segura.
5: No, no, ho té claríssim, eh?
4: Pensa un microsegon.
0: Atenció a aquesta paraula que és important. Quarta paraula, Catalunya, Núria.
5: Ai, ai.
3: País.
5: País.
0: País, com si fos un país qualsevol, per favor.
4: No, però és un país, això, digueu.
5: Podria haver dit pàtria, no?
0: Pàtria, que he hagut de dir, senyor Mas, per favor.
4: No dic comunitat autònoma.
0: No, clar, ja és molt.
4: País.
0: I cinquena i última paraula, mirar.
3: Ull.
0: Ull. Doncs va, vinga, ja tenim les 5 paraules i ara entra la Naget Oulet, torna a entrar.
5: Ve tota molla, ja.
0: Sí, crec que va mullada com un ànec, com un ànec coll verd. Bé, si la Naget coincideix amb dues paraules, la Núria s'emporta la samarreta del matí, la mare que el va parir.
5: Sí que estava lluny l'entrada.
0: Si la Naget coincideix amb tres paraules, la Núria s'emporta entrades per anar a l'Aquàrium. Oh. I si féssim les 5 paraules, la Núria s'enduria una experiència per nedar amb taurons.
5: Ostres,
3: com ha anat?
0: Jo crec que bé.
5: Es pot fer.
0: Ha sigut la Núria molt segura.
3: Molt segura.
0: Ho ha dit molt ràpid i ho tenia claríssim.
5: Sí.
0: Ho tenia claríssim.
3: Fora plou, que ho sapigueu.
5: Ah, que sí. Va, sí. Els ho deia jo, no em feu cas.
0: T'has mullat una mica?
3: Bueno.
4: Dient fa estona.
5: Que... No, tu no ho has dit.
4: Ah, doncs no, vam avisar que hi havia un 50%...
0: Saps quin és el problema? Digues. Que tu ho estàs fent, Francesc, sí, i la gent se t'adorm com si fos una vella en un geriàtric.
4: Però perquè estem amb el mapa de...
5: Vinga, va.
0: Vinga, sí, anem a per les paraules de la Naget. Atenció, Naget.
3: Sí.
0: Atenta, que li pots fer guanyar a la Núria diversos.
3: Ai, nois, quina pressió.
0: Primera paraula, Naget. Catifa.
3: No m'agraden aquests riures, vale? Catifa.
4: Catifa.
3: Castellanismes no en fem servir,
5: oi?
4: No, no vas bé, no vas bé.
5: No, no, no, no. Paraula curta.
3: Ah.
0: Vale, Marc, i la pista.
3: Ja.
4: Això es pot fer, Marc?
0: Catifa.
5: No, res.
3: Per què no sou tramposos els oients i no m'ajudeu?
0: No. Perquè no es pot.
5: No, no, però no feu pista.
0: No es pot.
3: Peu.
0: Oh, oh.
3: No ho sé.
0: Sí, però no. És que l'han ajudat. Home, l'han ajudat.
3: Home, hem vingut per això.
0: Hi ha hagut un oient que m'ha aixecat aquí el peu per sobre la taula. Per favor, bueno.
4: No és que no es pogués fer, això.
0: Sisplau, no ajudeu. Home. No
3: ajude... Home, bueno. Els he demanat explícitament, ajudeu-me, vull dir.
0: Segona paraula, Naget.
3: Sí.
0: Aladín.
3: Podem tirar com enrere amb la paraula que...
0: No! Pots fer, no. Pots fer el que...
3: Jasmín.
5: Ullo.
0: La mare sí, acabava...
3: No?
0: Sí!
3: Sense trampes, eh?
5: Ai, que se'm va els taurons.
0: Molt bé.
3: Ai, ai, Núria.
0: Atenció, Núria, que de moment ja tens la samarreta del matí i la mare que el va parir.
4: I una aleta de tauró, ja.
0: Tercera paraula. Cartró, Naget. Cartró.
3: Caixa.
0: Oh. Oh.
3: Ai, els taurons.
0: La Núria ha dit paper, per tant, ja no ens n'anem a banyar-nos en taurons, però podem aconseguir les entrades per l'Aquarium de Barcelona. Quarta paraula, Catalunya. Najet, Catalunya.
3: Dirà molt de mi, oi? Lliure.
5: Hòstia!
0: Oh.
3: No!
0: Oh.
3: Sí o no?
0: Sembla que la Núria és menys independentista que
3: Núria,
0: tu i ha dit simplement país.
3: Bueno, una cosa porta l'altra.
0: Anem amb l'última paraula. Atenció, que ens juguem el tot pel tot. De moment ja tenim la samarreta, per tant... Bueno. Però podem aconseguir samarreta i entrades per l'Aquàrium. Atenció.
4: I aquesta última es pot fer, Najet. Així
0: sí.
4: Concentra't,
0: va.
4: Eh?
0: Sí.
4: Uf,
0: la paraula és mirar. Najet, mirar.
4: Va.
0: Va, que tu pots.
3: Sí, jo crec que puc.
0: Vinga, digue-la.
3: Ulls. Hi ha mig aplaudiment.
5: No.
0: Sí.
3: Sí. Oh!
0: No, perquè ha dit ull, però bueno, li donem per bona. Li donem per bona.
3: Sí.
0: Bueno, Núria, estàs contenta o què? Ah, que li hem tret el micròfon, eh? Vinga, fora,
5: és igual, no ens interessa.
3: Ja ho has fet molt bé.
0: Bueno, Núria, enhorabona, eh? Un aplaudiment fort per a Núria, sisplau.
4: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Núria, enhorabona.
4: La samarreta i el bones.
0: Samarreta, te la donem ara mateix, del matí la mare que el va parir. Te vas a l'Aquàrium.
6: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per a tu.
7: Un regal?
6: 5 euros de descompte per entrada, només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
7: Això sí que és celebrar la Mercè.
6: Reserva a aquariumbcn.com.
8: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
1: En Camp presentava ahir la segona edició de la Correcanins, la segona edició d'aquesta prova que es celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre amb una oferta ampliada. La prova compta actualment amb una trentena d'inscrits i l'organització espera arribar al centenar de participants amb un límit màxim fixat en 150 corredors. Enguany es passarà de 2 a 3 recorreguts i es mantindrà una proposta que combina esport, natura i activitats, sobretot relacionades amb el món animal. I el Futbol Club Andorra ha ampliat el contracte d'Stefan Golubović fins al juny del 2030. El davanter serbi, de 20 anys, s'ha incorporat aquest estiu a la dinàmica del primer equip després d'una temporada cedit al Cornellà, on va aconseguir 5 gols. El jugador va estrenar-se oficialment amb el conjunt tricolor com a titular en la victòria per 5-1 contra el Ceuta en la primera jornada de Lliga, en el que va ser el seu debut al futbol professional. I l'Enfaf Construccions Modernes comença diumenge a les 4 de la tarda una nova temporada al grup 2 de primera divisió femenina. L'equip de Jordi Roca debutarà contra el Club Esportiu Ribes al municipal Aitana Bonmatí de Sant Pere de Ribes. La plantilla presenta pocs canvis respecte del curs anterior i incorpora la lateral esquerra catalana Júlia Duarte, que va jugar al Iowa Western amb Neus Roses i Lia Gil, i la migcampista argentina Brenda Garró, procedent del pas a la casa de la Lliga Nacional.
0: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
0: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
7: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Flashback. Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
0: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
5: Flashback.
9: Bon dia. Són 8:45. Les forces de seguretat de l'Estat han començat a traslladar aquest matí els migrants que van arribar el 30 i 31 de juliol i encara són a les platges de Ceuta per portar-los al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma. Els moviments han començat cap a 7:45 del matí, després que aquest dijous l'Audiència Nacional aixequés la suspensió temporal del campament. I ja s'ha reprès la circulació a les línies R2 i R11 de Rodalies, que ahir van estar tallades durant hores per 2 nous forats. La interrupció ha estat causada arran de les precipitacions dels darrers dies, que han arrossegat les pedres que hi ha sota la via. Tot i que la majoria d'afectacions ja han estat resoltes, encara hi ha tallada part de la línia 11 del metro de Barcelona. Els esports. Joan García es perdrà el partit Sevilla-Barça de demà a les 9 del vespre. El porter blaugrana té molèsties al genoll arran d'una relliscada que va fer dimecres al Camp Nou contra el Racing de Santander. D'entrada pot estar unes 3 setmanes de baixa, però el calendari amb el Barça li va a favor perquè la Lliga s'atura 15 dies amb motiu dels partits de seleccions.
5: Especial informatiu.
9: El Palau Robert acollirà fins al 8 de gener una exposició que reflexiona sobre com es poden repensar les ciutats per donar resposta als reptes socials, ambientals i urbans actuals. La mostra presenta 5 casos de ciutats intermèdies: Balaguer, Berga, Palamós, Tremp i Valls, i explica diferents estratègies per transformar l'espai públic i recuperar els centres històrics. D'altra banda, la Generalitat ha publicat una nova convocatòria de 300 places per al cos de bombers. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre. La convocatòria inclou un procés selectiu per accedir al cos i una guia orientativa amb els continguts del temari. La campanya vol posar en valor la feina i el treball en equip, la cooperació i la resposta davant d'emergències cada vegada més diverses, i la informació sobre les convocatòries i els requisits es pot consultar al portal web de Bombers de la Generalitat.
10: El matí y la mare que el va a parir.
11: Felicita a su mujer Amparo, que sale con él.
12: Mira.
11: Sus hijos y sus nietos, ellos son de Alcantarilla. Pues nada, felicidades, Ginés.
12: Y madre guapa que tienes, ¿eh, Ginés?
10: ¡Ole tú!
11: Es su mujer.
4: Ah, es su mujer.
5: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: aquí teniu The Tyets amb aquesta cançó que es diu Era això i que sona des del matí la mare que el va parir. Estem trucant la Sònia, que no sé si la tinc aquí en línia o no, ho desconec. Hola, Sònia. Doncs no, la resposta és que no la tinc.
1: Sembla ser que no.
0: Ah, espera, espera.
1: Ara.
0: Espera't, ara sí. L'estem trucant en directe.
2: És una centraleta.
0: Sí,
3: ara.
0: Tipus centraleta. Hola, Sònia.
4: Hola.
0: Hola, hola. T'estem trucant en directe des de Ràdio Flashback. Com estàs?
4: Ai, molt bé.
0: Que em diuen que em farà 50 el dia 20, no?
4: Oh, pues sí, com ho saps?
0: Doncs mira, perquè m'ho ha dit, curiosament, l'Aroa i la Maria, que et feliciten
4: Ostres!
0: Pel 50. Què et sembla?
4: Vaya xivates que són la Maria i l'Aroa.
0: Ja ho tenen, això. Ah, diuen que ets una persona i una amiga meravellosa que fa 20 anys que compartiu moments inoblidables. Tenen clar que la vostra amistat és un viatge que durarà per sempre i que la vida et continua portant a destins increïbles. No sé si ho han escrit amb ChatGPT, però escolta, sembla molt ben parit, això.
1: Molt maco.
4: No, són mestres.
0: Ah, són mestres.
4: Tenen molt de cap.
5: Són mestres, ho han fet en ChatGPT, això.
4: No, nosaltres encara no.
0: Sònia, una abraçada ben forta, que tinguis un gran
4: Moltíssimes
0: dia.
4: Moltíssimes gràcies, que tingueu un dia genial.
0: Gràcies, Sònia.
4: Vinga, molts petonets.
0: Adéu, maca.
3: Adéu.
0: I ara al matí la mare que va parir és moment de regalar una altra targeta regal perquè vingueu aquí al Nacional, des d'on avui estem fent el programa, el multiespai gastronòmic al Nacional. Per això tenim l'Ona Jové al carrer de Barcelona, aquí al Passeig de Gràcia a Barcelona.
3: Sí, que és on aquí estem.
0: El Nacional, que no sé si t'estàs mullant ara mateix o no, Ona.
3: Bueno, una miqueta, xispeja una miqueta, però bé, s'aguanta.
0: S'aguanta. A veure, has anat a buscar, has anat a caçar algú que estava passant pel carrer?
3: Exacte, sí, estic aquí amb la Svetlana. Què tal, Svetlana?
6: Molt bé, què tal?
3: Que és aquí farmacèutica i l'hem pillat just abans d'entrar a la feina.
1: Ah, molt bé.
0: Perfecte. Quin és el medicament que més es ven, Svetlana?
6: Pues el ibuprofè, segurament.
0: Bueno, clar, un clàssic. Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs va, anem amb la pregunta, a veure si li podem regalar aquesta targeta regal del Nacional. Vinga, Ona.
3: Vinga, quina d'aquestes tapes no la trobem a la carta de la taperia del Nacional?
1: Va.
3: Esvergínia fregida amb mel de canya, empanada de formatge o bomba de la Barceloneta? Digue'm, Svetlana, quina d'aquestes no la trobem a la carta de la taperia?
6: No sé, estic dudant una mica. Pot ser la empanada?
3: Sí!
0: Sí, senyora!
1: Quina punteria, tu!
3: Molt bé, Svetlana, molt bé.
0: Carai, tu!
1: És que
0: va ficar el ibuprofeno, ella.
1: Okay. Clar.
0: Té una concentració màxima. Escolta'm, Svetlana, t'endús aquesta targeta regal aquí al Nacional, que el deus tenir aquí ben a prop de la feina, per tant, qualsevol dia pots venir a dinar i a sopar, tens una targeta regal de 100 euros, d'acord?
6: Sí, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que tinguis un gran dia, Svetlana.
6: Vale, molt bé, gràcies, bon dia a tothom.
0: Adéu, gràcies, bon dia. Ona Jové, tornem a connectar amb tu d'aquí 50 minuts.
3: Epa. Vinga, ens veiem.
0: Fins ara. Adéu, Ona.
1: Adéu.
7: Al matí la mare que el va parir i bona teca. Hi pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra.
8: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
9: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada. Fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Cauvella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros, una baixada o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual d'1 metre 50 centímetres. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o, si no, directament a les guixetes del domini d'activitats de Palarinsal Gran Valira Resorts.
8: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
7: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
11: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes-Engordany.
7: Flashback. This is my station.
12: Freqüència d'èxits.
7: Andorra, 96.0.
12: Escaldes-Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
7: La ràdio musical d'Andorra.
12: 96.0.
13: I la mare que el va parir.
14: Borinot. És, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
15: Jo crec que sí.
14: Què és?
15: No ho sé exactament, però me suena a...
14: Te dono una pista.
15: Un consolador?
14: No, per favor.
7: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Aquí teniu Sabrina Carpenter, aquesta cançó es diu Espresso. Sona des del matí la mare que el va parir i estem trucant a l'Arlet abans que entri a l'escola. Sí, que fa 10 anys. A veure si l'enganxem abans que entri a l'escola en aquest divendres. Hola, Arlet, què tal? Arlet, bon dia. No sé si teniu...
1: Hola.
0: Hola, hola. Arlet, que fas 10 anys, no? M'han dit.
1: Sí.
0: Faràs 10 anys, faràs 10 anys. Escolta'm una cosa, t'estem trucant de la ràdio, a Ràdio Flashback, de part de la o Alpina, que et feliciten pels 10 anys, que faràs el dia 20, que diu que això es mereix un dia del sí. Que has vist la pel·li del dia del sí o no, Arlet?
1: Sí.
0: Sí, eh? Sí. T'agradaria que passés un dia del sí a casa teva?
1: Sí.
0: No estaria malament.
2: Però hi ha normes, no, el dia del sí?
0: Hi ha normes, sí, hi ha tres normes. Crec que les normes és que no es pot matar ningú, que no es pot...
3: Carai.
0: Algo així, sí. Bueno, mireu la pel·li el dia del sí, que està a Netflix i que està molt guai.
2: Posem uns mínims molt mínims.
3: Sí, sí. Ja,
2: que... Perquè és que el nen tot allò que digui se li dirà que sí.
1: Que guai, moltes gràcies.
0: Gràcies, Arlet. Que passa que, clar, la pel·li és molt espectacular. Tampoc t'esperis un dia del sí com el de la pel·li, eh?
3: La baixem una mica.
0: Ho baixem una mica, exacte.
2: Que no demani un Tesla, ara.
0: Exacte, exacte. No. Arlet, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu de part del David, de la Pina, de l'Elba, el Tian i el que està en camí. Així que una abraçada a tots. Molt bé, amigues i amics, anem a l'actualitat, si us sembla.
3: Vinga.
0: Anem a repassar una mica de noticietes d'actualitat, però això sí, què passa? A vegades quan entrem a internet a mirar els diaris virtuals i tal, hi ha una cosa que es diu clickbaits,
3: sí,
0: que és que el titular és molt espectacular i llavors entres a la notícia i és una merda la notícia.
4: Clar.
0: Això passa. Nosaltres hem fet una mica això. Notícies reals i després li fotem el titular perquè cliqués.
3: Ara, per pescar, pescar clics.
0: Exacte. Pescar clics, el pesca clics.
4: Pesca clics, en català.
0: Pesca clics. Doncs va, anem amb les Groc News. Vinga! Fot-li, Marc.
5: El porter del Barça, Joan Garcia, estarà 3 setmanes de baixa.
6: Joan Garcia ja està preparat per ser professor.
4: Collo!
5: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
6: Bones notícies. Aviat s'acaba com si fos ahir.
4: No! Així no, eh?
5: S'instal·laran 10.000 metres quadrats de plaques solars al Tibidabo.
6: El Tibidabo es posa cara al sol.
0: Oh!
5: El preu de la benzina puja un 30% des del juny.
6: Descobreix que t'ha crescut un 30%
0: des del juny. Va, per favor, per favor.
5: Desmantellen una associació canàbica on s'amagaven 21 quilos de droga.
6: Sorpresa majúscula. No diries mai que han trobat a una associació canàbica on fumen porro.
5: Rosa Peral es gradua en dret a la presó.
6: Troben morts 17 professors a la facultat de dret.
5: La Unió Europea proposa limitar les xarxes socials als menors.
6: Risto Mejide ho té més difícil per trobar la seva propera nòmina.
0: Per favor!
5: Els Mossos tenen dades que apunten que la caiguda d'Isaac Endic hauria estat intencionada.
6: Rànquing dels milionaris catalans més odiats. Els Endic no cauen gaire bé.
0: Oh! No!
5: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
0: Uala!
6: Vergonya, 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
5: I acabem amb aquesta. La productora de Ricard Ostrell va ingressar 5,8 milions d'euros per programes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
6: Inseguretat, es disparen els atracaments dins de TV3.
0: Fins aquí les Groc News! Les notícies amb clickbait, clar que sí!
6: Molt millor.
7: Tots els dies que vindran. Amics de Flash.

0: M'han fet fins i tot el tacte arreu, rectal. Eh? Tot. Sí, sí. Tot.
1: Collons,
0: tot.
2: Bueno, ¿dónde hay que ir?
1: Bueno.
2: Bueno, dime la calle. Anem a les pífies que hem fet aquesta setmana nosaltres, Jordi, a veure.
0: AP7, Pericles. Anem a les pífies, anem a Carles Pérez, que ha tingut una setmana similar al meu inici de divendres.
2: I ara nosaltres, abans que li enganxi la pluja, a la terrassa amb el Marc. Hola, la Marc.
3: Hola, hola, la terrassa.
2: Anava a dir hola, terrassa.
4: Hola, Sabadell.
2: Ha arribat uns volums. És increïble. El semàfor... Ai, el semàfor. El semàgàfon és... Buró Valer, especialistes en la tornada a l'escola. Entra a buró-valer.es. En el seu moment va ser el vídeo més vista viral de la... Més... Més vista a YouTube, el vídeo més viral de la història de YouTube. Jo sé que ara hi haurà uns quants comercials d'aquesta casa que els ha començat a rajar el sang, a rajar el nas, els hi surt sang del nas.
0: Bé, la setmana de Carles Pérez ha sigut, bueno, difícil.
2: Nefasta.
0: Sí, però és que jo ja entenc això, ja sé el que passa. És que a les 6, de 6 a 7, quan feu l'horòscop, ja la cosa ja no va bé i llavors, Naget, tu també contribueixes.
2: President Crank, deu haver-hi bé, Lleó.
5: Tirem la moviola una mica enrere.
2: President Crank, deu haver-hi bé, Lleó.
6: Però aquí què idioma habla? Jo que no...
3: Verge. No, Lleó. Algú et pot donar una alegria inesperada. Deixa't sorprendre i no intentis sempre tenir tots els plans sota control.
2: Balança.
3: Avui la sort pot aparèixer en una cosa molt petita. Estigues atent als detalls i no donis res per fet.
2: Fem una cosa.
3: Ho estem fent molt malament, això vol dir. Digue'm un truc infal·lible per causar una bona primera impressió. Triar segons quines fotos per posar aquestes aplicacions. Primera, no poseu fotos amb grup de... Em moro, no?
7: Mala hierba nunca muere.
3: Que sumant-ho tot, aquest any és el primer any que es
6: No serà fàcil.
3: Compatibilitza.
2: Bé,
3: no, es compta.
2: Es comptabilitza.
8: Es té en compte.
2: Es té en compte, sí.
0: És que, nois, jo de veritat, començant així, jo entenc que després el Carles la pifi. És normal.
1: Normal. Clar, és que és això.
3: Sacreus.
0: Nois, 8:52 minuts, pràcticament 53. A les 9 arriba l'informatiu de la Paula, de la meva amiga Paula, que també ha tingut una setmana molt difícil.
9: Especial informatiu.
10: A veure, notícies.
11: Bon dia, són 8:45, alternativa per Alemanya. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria i que s'estableixin circuits diferenciats als de l'únic hospital que hi ha a la localitat. 800 persones migrants que fins ara malvivien a la intempèrie a Ceuta.
12: Otra vez.
11: Unes 800 persones migrants que fins ara malvivien a la intempèrie a Ceuta.
10: Que tardarà molt, que tinc que marxar.
11: Que fins ara malvivien a la intempèrie a Ceuta. Unes 800 persones migrants... El pas d'un front farà baixar les temperatures.
2: Perfecte, escoltem l'informatiu de les 2. Fins aleshores, Paula.
3: Fins, adeu.
13: Hasta luego.
2: Perfecte.
0: Espectacular, eh?
2: Sí, sí.
1: Hosti, molt bé, no va dir intempèrie 4 vegades?
0: 4 vegades.
1: No, no.
3: A cada vegades. Informatiu.
1: Sí. Diu intempèrie.
2: Intempèrie.
1: Ara, quan vingui, li fem dir intempèrie.
2: Jordi Blanc, gràcies.
0: Que vagi bé, nois.
2: Gràcies. Un aplaudiment pel Jordi Blanc, sisplau. El matí i la mare que el va parir.

0: Aquesta cançó es diu Beauty and a Beat amb Justin Bieber i Nicki Minaj. Des del matí la mare que el va parir avui fent el programa a l'espai gastronòmic al Nacional de Barcelona. I ara un home que brama molt especial.
1: Al matí la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: A veure, home que brama, on et tenim?
2: Hola, hola, aquí dalt d'una escala.
0: Bueno,
2: no, bueno, una escala de pintor, sinó una escala d'aquestes elegants que sembla el Titanic.
3: De lujo.
0: És increïble aquesta escala, molt bé. Doncs Marc, amb el megàfon, l'home que brama, fot-li!
2: Catalunya! Atenció! Els delictes han caigut gairebé un 8% a Catalunya respecte a l'any passat i els robatoris són els que més baixen. I direu, això és una bona notícia? Doncs no! Tot el contrari. Us diré per què. Bàsicament, perquè els carteristes han deixat de robar-nos les carteres perquè, noi, les tenim totes buides, ja.
0: Sí, sí. Un aplaudiment per l'home que brama, sisplau. Gràcies, Marc.
4: Andorra. 96.0.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
8: Flashback Andorra. Flashback.
9: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. A Flashback parlem com tu.
10: Ai, molt bé, teletreballant.
9: Sentim com tu.
10: Bon dia.
9: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
11: Hola, Flashback.
9: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
11: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
9: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
11: Flashback.
9: Tu ets el nostre número 1. Els èxits primer a

0: 96.0. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. Ahir hi havia sessió de Consell General, entre altres coses es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 a 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany, acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Miravet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors del Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: Aquí teniu Gel amb Imael Angel i la veu de la llegendària Ultranaté amb aquesta cançó que es diu Moving to the Sun, que sona des del matí. La mare que el va parir, són les 9:05. Merci per escoltar-nos. És curiós perquè aquesta cançó que sona també és també la canta Ultranaté. Bueno, increïble. Increïble el que acaba de passar aquí pels amants de la música house. Al matí la mare que el va parir. Hola, Pep.
1: Hola.
0: Hola, hola, Pep. Com estàs? Què tal?
1: Molt bé, bé.
0: Mira, t'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir, de part de la Magda i els Top Gun.
1: Ah, hòstia.
0: Vale? Que et feliciten pels 60 que vas fer al maig. Com que no ho vau poder celebrar per un petit accident, ara ho celebreu tots el dia de nou. Volen dir-te que ho donaran tota la festa i que t'estimen molt. D'acord, Pep?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Abraçada ben forta, nen, que vagi bé.
1: Vinga, gràcies.
0: Adéu, Pep.
1: Adéu, merci.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: I del Pep a la Clàudia Patller, que la tenim aquí. Hola, Clàudia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Hola.
0: Com estàs, Clàudia?
2: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies de venir. Clar, ara fa un any que vaig venir aquí, que era com dels meus primers dies.
3: I ara ja s'ha fet un any, eh? El seu tercer dia vas ser aquí?
2: Sí, sí. Molts nervis d'aquell tercer dia. Estava jo així, què faig?
0: Què faig, no?
2: Què faig?
0: Bueno...
2: Ai, moltíssimes coses.
3: Ara ho veurem.
0: Sí, exacte. La Clàudia és la que queda bé a l'antena. Després ja fora l'antena ja és una altra cosa. Bueno, anem als plans del cap de setmana, Clàudia Patller, vinga.
2: A veure, va, comencem amb una cita molt important que tenim avui durant tot el cap de setmana, que ja havia començat, que és el Mercat de Música Viva de Vic.
0: Home!
2: A la capital d'Osona hi trobareu tota mena de concerts. Molts d'ells són gratuïts, per tant, aprofiteu. Llavors, Vic el que fa és habilitar 8 espais diferents de la ciutat que funcionen com a escenaris de 73 concerts. Llavors, hi ha una combinació molt diferent de gèneres. Llavors, tenim també grups que venen d'Itàlia, de França o de Portugal. Ja, per això, clar, ha de fer-ho una mica a nivell internacional, no? I també hi ha dues actuacions dirigides al públic familiar. Vale. Entre les bandes que hi toquen, doncs, destaquen, per exemple, el Damper Alboy i el Comboi.
3: Avui?
2: Sí, exacte. Jo volia anar-hi, però al final...
3: Jo hi aniré.
0: Qui és el Damper Alboy i el Comboi?
3: Damper Alboy i el Comboi. Pues, un grup que està més de moda de la història.
0: Ah, vale.
3: Ja te'l portaré, ja.
2: Sí. També tenim el Baia Baie o el Quimi Portet, que és l'últim concert el diumenge. A les 7 de la tarda.
0: Molt bé, vale. Què més?
2: Després tenim la 7a edició del Vegan Fest a Terrassa. Això m'ho porto cap a casa.
0: No ens interessa, vegan.
2: Escolta, però crec que és molt important, perquè potser aquí hi ha algú vegà.
0: Hi ha algú vegà? No, clar. Bueno, hi ha gent que li agrada menjar normal.
2: Però sí. Clar. A mi m'encanta menjar carn, però també hi ha gent que no li agrada.
0: Es veu que sí.
2: És el festival vegà més a l'aire lliure més gran d'Europa. El trobareu al Parc de Vallparadís, un parc fantàstic.
0: Molt maco. Hi ha un tren.
2: Sí, hi ha un tren xulíssim.
0: Hi ha un trenet petit a Vallparadís per anar amb els nens així, pim-pam. I fins i tot crec que hi ha una locomotora d'aquest tren que va encara amb vapor. Imagina't, si et dic...
2: Sí, potser sí.
0: No, no, tu digues que sí.
4: Hi ha com una piscina buida, també, no, em sembla?
2: No, perdona,
4: l'heu omplert?
2: La plenen a l'estiu, jo hi vaig banyar.
0: Han decidit omplir-la, ja.
2: No, ara ja està verd, ara ja hi ha ànecs banyant, sí. Però jo em vaig banyar al juliol.
0: Què més?
2: I això, i després tenim tot el cap de setmana, també, aquest t'encantarà, també, Carles, veig, perquè és molt natural.
0: A veure, vinga.
4: Vas fent punts avui, Clàudia.
0: A veure què hem portat.
4: Última sessió, la Clàudia.
2: És molt interessant, aquesta proposta. És el Delta Birding Festival.
3: Ai, sí!
0: El què?
3: El meu germà hi va.
2: Delta Birding Festival, un festival d'ocells que acull el Delta de l'Ebre, per aquelles persones que són apassionades de la natura i de l'ornitologia.
0: Val.
3: Molt xulo.
2: Dels ocells, doncs, per observar ocells, per aprendre més sobre la fauna.
4: Molta ploma.
2: Sí.
0: La Peterson.
2: Què és la Peterson?
0: Collons, la Peterson és la guia dels ocells mítica, que és un llibre que té el meu pare allà, que és la Peterson.
2: Mira, el teu pare hi pot anar-hi, Carles.
0: Al meu pare li encanten els ocells. De fet, tant és així que quan anàvem de vacances i fèiem el passe de fotos després i tal, tot eren ocells. No, les persones no existíem.
3: No,
0: és com
3: no, no cal.
0: I tot eren, ara un pit roig, ara una...
3: Mallarenga.
2: El teu pare podria anar-hi perquè hi ha una activitat que presenta l'Òscar Dalmau, que és el concurs Who Can Bird, que és el primer concurs de cants i reclams d'ocells. Llavors sortirà tota gent a imitar ocells, a veure si ho fan fer bé, com aquell de les gaviotes.
3: Justament així.
0: Serà molt interessant, eh, Òscar? Serà realment una experiència... Jo m'imagino tot de gent fent imitant sons d'ocells i això, que de fet, mira, el gerent de la nostra empresa, el Xavi, podria anar-hi perfectament perquè té el do d'imitar un ocell que no saps. Si és que un pardal t'està venint o és, una, o és ell?
3: Pues,
0: vull dir, increïble.
2: Que hi vagi, que hi vagi.
0: Hòstia, brutal, brutal.
2: L'animem a anar-hi.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: A més, és molt important perquè la, una part del benefici de les entrades doncs, ajuda doncs, a protegir espècies d'ocells.
0: Molt important. Molt bé.
2: Per tant, aneu al Delta Birding Festival.
0: Perfecte.
2: I si no, ja anem a la part de nens, no?
4: Sí, ara, ara.
2: Que vol saber.
0: Sí.
2: Aquest dissabte 19 de setembre s'organitza el 30è Festival Infantil, d'acord? L'organitza l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.
0: És molt genèric, això, perquè
2: no,
0: infantil, clar...
2: No, però espera, és que no he arribat al punt.
0: Hola, Mic, què tal? Benvingut. Com estàs, Mic? De què vas?
2: Va? Tant aquest festival, Mic, perquè... Bueno, a tu no sé si et surt gaire compte, perquè és un festival sense pantalles. No té pantalles.
3: Ah,
2: té
3: molt bé.
2: Té activitats que no tenen pantalles.
3: No!
0: Venga, sisplau, per favor. No he dit res.
3: Estàs molt guarres.
0: No he dit res.
2: Llavors el que hi ha, hi ha una tòmbola, hi ha inflables, hi ha taller, hi ha minigolf, hi ha pintacares. Llavors la idea és que els nens doncs, desconnecten de les pantalles dels iPads i deixen de mirar altres nens jugants per YouTube i juguen ells, que això és molt important.
0: Té pebrots, que haguem de fer un festival perquè els nens treure els... Collons, que les famílies els treguin directament,
2: no?
0: Bueno, això sí que està bé, que és gratis.
2: Molt bé, gratuït.
0: Bueno, no cal que toquis res.
4: No toquis, no, millor.
0: No cal. Clàudia, que tinguis un gran cap de setmana.
2: Igualment, moltes
0: gràcies. Gràcies. Un aplaudiment per la Clàudia Paller. Avui també amb nosaltres aquí al Nacional.
5: Al matí la mare que el va parir i bona teca. I pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja trobem trànsit dins de la carretera General 4, entrada a Massanà en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
5: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
10: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
11: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
12: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
11: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
13: Flashback. Ràdio Flashback.
5: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: La graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo des d'aquest matí, la mare que el va parir, que estem fent en directe des del multiespai gastronòmic al Nacional de Barcelona. I avui també tenim amb nosaltres el gran Germán. Hola, Germán, què tal?
1: Bon dia i bona hora, saludeu-me, oh! Sisplau!
2: Saludeu-me.
1: Fa rato que estic aquí, sí, sí. Que estic observant, us estic observant i us esteu passant bé i us esteu fotent fins a la bola de menjar, eh? Sí o no? Mira el Gerard, aquest que li has preguntat abans, els nostres oients no el poden veure, però és l'Álvaro Morte amb el cabell curt.
2: Tot, eh? Té una retirada així, el professor.
1: No, molt bé.
3: Bueno,
2: El Gerard era un altre.
0: No, també es diu Gerard.
3: Ah, també, vale.
0: Sí, també Gerard.
1: Bueno, anem Gerard. A conèixer una miqueta de gent per aquí. Per exemple, aquestes noies, d'on sou vosaltres?
4: De Mollet del
1: Vallès. De Mollet del Vallès. Aixeca't, sisplau. A Mollet la gent s'aixeca, eh?
0: A Mollet sí, ho tenen això.
1: A Mollet hi havia una discoteca que era el teatre.
0: I tant. I el Nic.
4: Jo era assídua.
1: Eres assídua, així has quedat, ja et veig.
4: Germán, com m'he quedat?
1: És que és bona, eh? T'has quedat.
3: Guapíssima.
1: Bueno, escolta'm una cosa.
0: Ara és un esport.
1: Quin és el prat preferit per vosaltres?
0: El prat?
1: El plat, plat.
0: Per exemple,
1: del que heu menjat, què és el que més us està agradant?
4: L'embotit.
1: L'embotit és bo, oi? Sí?
2: Un pernil aquí, nen.
4: Sí.
0: Espectacular, molt bé. Perfecte, doncs gràcies per venir des de Mollet. Mira, a veure si vas a buscar algú altre.
1: Mira, per exemple, aquest noi d'aquí... Hola, com et dius?
5: Sigurd.
1: Hey! Here we go, where are you from?
5: Jo soc de Noruega.
1: Ah, Noruega. Hola. Però parles anglès?
5: Sí, però... Oh.
3: Català també.
2: Anava a dir el que destaca més.
1: A veure.
2: Germán, que parli català.
6: Quina disputa que hi havia a Noruega, Germán?
5: A la ràdio no.
1: A la ràdio no, exacte. T'assembles una mica al cap de programes nostres. Sí,
0: Escolta'm. No té res a veure, però...
1: Bueno, a veure una cosa. Sí. Tu has vingut des de Noruega? No, des de Barcelona.
3: Avui he vingut.
5: Sí, visc aquí. Visc.
1: Molt bé, vius en aquí.
0: Si parla català.
1: Escolta'm una cosa, és la teva parella, ella? Sí?
5: No, és una amiga.
1: Una amiga.
0: Bueno. Furga.
1: Una amiga noruega, eh?
5: No, escocesa.
1: Aquí ho tenen tot variat. Tu.
0: Totalment, eh? Totalment.
1: Escolta'm una cosa, que ets més d'anxova o de calamar?
5: D'anxova, jo, eh?
1: Tu ets anxova, eh?
5: Sí.
1: Escolta, i quin és el membre que més t'agrada?
2: Escolta, Germán, a veure, després de la pregunta anxova o calamar, jo crec que ho deixaríem aquí ja, perquè realment... Estem desaprofitant molt l'ocasió de preguntar per l'amiga escocesa, eh?
0: Ah, exacte.
1: Oh, deixa'm un moment, l'amiga escocesa.
0: Sí.
1: Hello.
7: No, jo també
1: parla català.
7: Germán en català.
1: Molt bé, gràcies. Com et dius?
7: Zoe.
2: Quin nom, tu?
1: Zoe, escolta, d'on ve aquest nom?
7: Doncs crec que és grec. Vol dir vida en grec.
1: No ho saps tu, reina?
7: No, és veritat. Sí, sí.
3: Com ha vingut, no?
1: Perfecte. I a Grècia, per exemple, el plat que més podria relacionar... amb el de Grècia?
7: No en tinc ni idea.
2: Però demana per la parella.
6: Però bé, Zoe, entre Noruega i Escòcia, vull, les relacions internacionals, què tal?
2: Què, la diplomàcia, com va?
7: Crec que molt bé, sí.
1: Sí, però perquè, mira-la amb ell, espera un momentet, eh? Sí, diguem, això mateix, eh? Entre vosaltres dos, la relació, com va sortir l'amor? Per...
3: De moment són amics.
2: Són amics.
7: Fa dues setmanes que ens coneixem.
1: Fa dues setmanes?
6: Oh, dues setmanes?
1: I us heu conegut pel Tinder?
7: No.
1: Per on us heu conegut?
6: Digue-ho, sigur.
5: Per una presentació d'un llibre.
6: Oh,
2: que bonic!
6: Però quin intel·lectual! Jo heu quedat per venir a veure el programa.
1: Els Teletubbies, quin llibre?
5: És un llibre que es diu Let's Speak Catalan.
6: Ah, que guai!
3: Que mono!
0: Som parella catalanitzada, que bonic.
6: I quan us trobeu, sou dos petons o com...
3: Parella lingüística.
6: Com us saludeu?
2: I tant, lingüística.
1: Però us heu liat o no us heu
0: liat? Ara, és la pregunta.
1: Escòcia, Noruega!
0: Espera, exacte.
1: Escòcia, 1, Noruega, 0.
0: A veure, s'ha liat o no?
2: Al revés.
5: No.
0: No?
3: Ui!
5: No.
0: I la previsió, pregunta-li a la Zoe, a veure què en pensa.
1: Zoe, us heu liat? La previsió quina és? 1, 2, 3, pam, pim, pim, pam.
7: No,
0: de moment.
7: No.
0: Són amics, són amics.
3: Però que fa dues setmanes que ens coneixen.
1: Sou amics, però teniu, si la cosa flueix i tal, vull dir que veureu entre llençols...
0: Home, no, Germán...
2: Prou. Que igual estem espatllant alguna
1: cosa. No, la Zoe diu que no.
0: Exacte, de moment som parella lingüística.
1: Escolta'm,
0: mira,
1: ens heu tingut molt bé els dos i saps què us donarem?
0: Què?
1: Un joc de llençols!
0: Un aplaudiment per la Zoe i el Sigurd. Gràcies.
6: Bé, sent.
1: Vinga, gràcies, parella.

0: aquí teniu la Shakira, Burna Boy, i aquesta cançó que es diu Dai Dai, que coneixeu perfectament, sonant des del matí la mare que el va parir, avui fent el programa des del multiespai gastronòmic al Nacional, al bell mig de Barcelona. I ara és el moment de tornar a connectar amb el carrer, amb el Passeig de Gràcia de Barcelona, on hi tenim l'Ona Jové. Hola, Ona, de nou.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs, Ona?
1: Molt bé, doncs mira, aquí m'he trobat amb l'Isaac, que és advocat i just ara entra al seu bufet.
2: Hola, bon dia, què tal esteu?
0: Hola, Isaac, molt bé, i tu?
3: Molt bé, molt bé. Amb ganes de divendres.
0: Oh, que hosti, bé. Tu. Que bé, tio. Doncs escolta, anem a fer-li una pregunta i a regalar-li, si encerta la pregunta, una targeta regal per venir aquí al Nacional. A veure.
1: Exacte, vinga, vaig a fer-te la pregunta. Quina d'aquestes tapes no la trobem a la carta de la taperia del Nacional? Mira, et dono opcions. Pop a la gallega, xoriço criol o gambes amallada. Digue'm, quina d'aquestes tapes no la trobem a la carta de la taperia?
0: A veure.
3: Jo crec que el xoriço criol.
1: Estàs segur?
3: Sí.
1: Seguríssim, eh?
3: Seguríssim.
1: Doncs molt bé, tio!
0: Hola, molt bé! Que és advocat.
1: Molt bé, molt bé.
3: Clar, clar, noi. Bueno, per deducció.
4: Per deducció, eh?
0: Bueno. Oh, perdona. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno. Quin doncs, escolta, t'endús una targeta regal al Nacional. Què et sembla?
1: Que bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta,
3: una bona forma de començar el divendres.
0: Home, tio, veritat, increïble. Que tinguis un gran dia, Ona, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Tara. Tara, adéu-siau, Ona Jové. Bon dia, adéu-siau. Nosaltres, mira, anem a trucar ara a la... Ja pots matar l'Ona. Tallem l'Ona, tallem l'Ona, sisplau, gràcies. Hem d'estar una mica pel tema. Truquem a la Montse. Montse, hola. Ah, estem trucant encara. A veure si podem felicitar la Montse en directe des del matí, la mare que el va parir.
4: Ara és allò que està mirant la pantalla al mòbil, diu, aquest número és molt llarg.
0: Qui és, qui és?
5: No me n'enfio.
4: No.
0: És que des que es van prohibir les trucades spam, jo em rebo més que mai. No. És una cosa estranya.
4: Mal assumpto.
0: Has de bloquear.
4: Ja tornen a trucar, si és important, ja tornen a trucar.
0: Exacte, tu penses això. Va, esperem un to més, si no ho deixem aquí.
6: Le atiende el contestador.
0: Bueno, mira, una llàstima, oh, Montse. No, ja t'hi podies haver posat.
7: Al matí, la mare que el va parir i bona teca. Hi pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra
8: 96.0. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
12: Què tal? Bon dia. Bon dia. Bona tarda. Bona nit. Arriba el moment de les cançons.
13: Posa'm en marxa.
7: De dilluns a divendres a les 6, al matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc.

0: 96.0.
1: Al matí, la mare que el va parir, a Flashback.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Flashback.
3: Bon dia, són 9:45. Les forces de seguretat de l'Estat han començat a traslladar aquest matí els migrants que van arribar el 30 i 31 de juliol i encara són a les platges de Ceuta per portar-los al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma. Els moviments han començat cap a 7:45 del matí, després que aquest dijous l'Audiència Nacional aixequés la suspensió temporal del campament. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana, tot dins la zona del risc, 3 a Barcelona i 2 a Molins de Rei. Aquesta setmana s'han analitzat 400 mostres, de les quals 396 han resultat negatives. La Generalitat manté les restriccions al medi natural i al dispositiu d'erradicació de la malaltia amb gairebé 1.000 efectius mobilitzats. I avui totes les biblioteques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga. La crida ha arribat mentre encara es manté vigent la vaga indefinida iniciada al maig a les biblioteques de Barcelona. Els treballadors denuncien torns rotatius de dilluns a diumenge i jornades partides de fins a 11 hores. Calculen que de mitjana treballen 18 dies més a l'any que algú amb una setmana laboral de 5 dies. Els esports. Joan García es perdrà el partit Sevilla-Barça de demà a les 9 del vespre. El porter blaugrana té molèsties al genoll arran d'una relliscada que va fer dimecres al Camp Nou contra el Racing de Santander. D'entrada, pot estar unes 3 setmanes de baixa, però el calendari amb el Barça li va a favor perquè la Lliga s'atura 15 dies amb motiu dels partits de seleccions.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Perfecte, aquí el tens.
4: Ja?
5: Ja.
4: Sí?
5: És així?
4: De debò?
5: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
7: Hola, amigo de Flashback.

0: Lola Índigo, Petitoa, des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Ara trucant al Josep, a veure si el podem enganxar i felicitar-lo. Hi ha un munt de gent que el vol felicitar. Aquesta trucada, diguéssim que l'ha encarregat un munt de persones. En directe a Ràdio Flashback, encara fins les 11 en aquest especial des del Nacional Barcelona, multiespai gastronòmic al Nacional.
1: Sí. Hola,
0: Andreu Preses, per cert.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: De seguida anem amb tu, però abans el Josep, el primer és el primer. I el primer són els oients.
1: Sempre són els oients.
0: Ja ho saps com va això. Esperem un últim to i
3: ho deixarem
0: aquí. Hola, Josep. Doncs ho deixem aquí. Una llàstima. Una llàstima. Vinga, fem les coses com toquen. Vinga.
4: Al matí, la mare que el va parir. Andreu Preses Weekend.
0: Bon dia, Andreu Preses.
3: Bon dia i bona hora. Com esteu? Mare meva, mare meva.
2: Quin lloc tan espectacular.
0: Bonic.
2: No, és un lloc xulo. Diria que és únic.
0: Jo diria que sí. Jo diria que també.
2: No podria haver-hi dos nacionals.
0: No. És impossible. No. És impossible.
2: I si hi hagués un segon nacional, no seria el mateix, tampoc.
0: No, seria... Les segones parts mai són bones i, per tant, és únic i inimitable.
5: L'original.
0: És l'original. Sí. Bueno, anem amb el Mega Mix de l'Andreu Preses. Avui quina temàtica has escollit, Andreu?
2: On som avui? Som al Nacional. Home, aquí què s'hi pot fer?
0: Menjar.
2: A part d'anar al lavabo i xerrar, pot menjar i beure.
0: Sí, senyor.
2: Doncs avui hem buscat cinc cançons de... que en el títol de la cançó posa alguna cosa de menjar o de beure.
0: Oh, que bé. Ah, carai, molt bé.
2: Paciència, perquè al final de tot, del Megamix, jo ja saps que sóc una mica estranyot,
0: sí.
2: Paciència, perquè al final m'ha agradat tant que l'he deixat molt.
0: Vale.
2: L'última cosa.
0: Atenció, als oients del matí, la mare que el va parir, heu d'identificar quantes, 5 cançons?
2: 5, 6,
0: neixet. No ho sé.
5: Mira, són 2, 4, 5.
0: Sí. 5 cançons, heu d'identificar-les. La primera persona que les identifiqui a través de WhatsApp s'endú, que no ho hem dit això,
2: què?
0: Un lot de llibres en català per adults i per petits, i a més una bossa de tela per portar-los, perquè avui comença la setmana del llibre en català i Flashback en som emissora oficial.
2: Doncs vinga.
0: Per tant, atenció al Megamix de l'Andreu Preses.

0: Bravo, Andreu.
1: Molt bé.
2: Ja ho he dit, eh? Al final aquest, perquè és que casa,
0: ja, si es topa... T'ha anat agradant, t'ha anat agradant.
2: Si es topa hagués agafat la veu del Harry Styles,
3: sí,
2: que és ell,
3: exacte.
2: Hauria quedat això
3: sí,
2: perfecte.
3: Sí, sí, i tant que sí.
0: La barreja més rara has fet, eh?
3: Sí.
0: És fuet amb Nutella, això, eh?
2: No, des de català, castellà, anglès...
0: Sí, sí, sí. Està bo.
2: M'agrada aquest concepte.
1: Sí, està bo.
2: Està bo.
1: Està bo.
3: Ja, hi ha molta gent que ho encerti,
1: doncs,
3: o què?
1: Mira, per, tenim bastants WhatsApp oients que ens estan dient a veure si algunes cançons, però sí que tenim una guanyadora.
3: Olé, molt bé.
1: Ha encertat totes perfectament.
3: Olé. I com es diu la guanyadora?
1: Gina.
3: Gina, enhorabona! La Gina s'endú un pack de llibres en català per petits i grans. Per la setmana, llibre en català que comença avui, al Passeig Lluís Companys, Flashback, emissora oficial.
2: Sí, m'ha vingut una broma al cap amb això de Gina, però...
1: No,
2: és que...
1: no
3: la faig. Ah,
1: ja està,
2: tenim una edat que...
1: No.
0: Que té rima.
2: Mainstream.
3: Andreu?
2: Horari,
3: mainstream. No,
2: per
3: l'amor de Déu.
2: No, m'ha vingut.
1: Prou, Andreu.
3: No, ja està.
2: M'ha vingut.
0: Però quina broma
3: quan
0: era.
3: Has de...
2: Quan li has de dir alguna cosa que s'ha de fer...
3: Va, bueno.
1: No.
3: Anem a les solucions?
0: Ara no ho estic entenent, jo.
1: Marc.
3: Millor, Marc. Millor.
0: No, és que ens tancarà el programa.
2: Ens tancarà el programa, sí.
3: Solucions.
0: Ah, vull saber.
2: Aquesta és la cançó Red Wine.
3: Senyor.
2: Estem parlant del vi. UB40.
3: Oh.
2: Oh.
3: Hem d'anar als anys 80, això, no?
2: Hòstia, sí.
3: Brutal.
2: Oh!
0: Ara.
2: I aquests són Lluís Gabaldà, el Reig i tota la colla, els fets, eh? Menja avellanes. Avellanes és el menjar.
4: Sí. Dentí, no del meu, parí.
3: Boníssim.
2: I aquesta és la d'estopa.

0: I aquesta veu de noia és la Kelly's amb Milkshake.
1: És el batut,
2: el Milkshake.
3: Ah, boníssim, boníssim, boníssim, boníssim.
0: Ah, i no podia faltar Harry Styles amb Watermelon Sugar, que és el Watermelon, o ho sap, que és el Watermelon?
4: Sí, home, síndria, no?
0: Síndria.
3: O el meló.
0: No, ens pensem que és meló, però no.
4: No, és síndria.
0: És una quina manera de complicar la cosa.
3: Li diuen melon.
4: Bé, sí. Anglesos.
3: El melon és melon i el síndria Watermelon.
0: Sí, és un...
3: És meló aquós, diguéssim.
0: Sí.
4: I el de la Gina com anava al final?
3: No anava...
5: No anava enlloc.
3: Andreu Prenes, bon cap de setmana.
0: A vosaltres, que vagi bé.
3: Adéu.
6: Quatre mel·les jugar. Quatre mel·les jugar. Quatre mel·les jugar.

0: és el nostre número de la setmana, els Amics de les Arts. Aquí teniu Segurament t'estimo. Veurem què passa diumenge en aquesta nova edició de La Llista amb el Jordi Quadras.
1: Bon dia. En el sorteig del Midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: Midia, 15 de novembre de 1937.
1: I el número de la sort, el...
0: El 7.
1: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: Al matí, la mare que el va parir i Flor de Teca.
3: La ràdio musical de Catalunya.
2: Andorra.
3: 96.0.
4: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
5: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
4: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
5: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
4: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil-Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer a fer.

0: I'm silent. The Sound of Silence, la nova versió, nova entre cometes, bé, fa uns anys que la gaudim, aquesta versió de Cyril, d'una altra versió, és la versió de la versió, dels Starbet, els americans Starbet. Per cert, Marc, com està el teu nus?
1: Perdem pèl per totes bandes, però amb una gana que no se l'acaba.
0: Però està sa.
1: Està sa. Bueno,

0: oferir un kit complet pel vostre gos amb accessoris i sac de picar Select Dog Grain Free, la nova gamma sense cereals i amb fins a un 30% de carn fresca. Així que la gent de Picar, que ens ha acompanyat al llarg de tota la setmana, al matí, i la mare que el va parir. I ara...
1: Si a aquesta hora encara no has aconseguit despertar-te, haurem de recórrer el nostre últim recurs. Arriba al matí la mare que el va parir. El show del gran Germán.
0: Hola, Germán.
2: Molt bon dia.
0: Un aplaudiment per Germán.
2: Benvinguts i benvinguda.
3: Que guapo.
0: Com estàs, Germán?
2: De sorra vaquera que vaig avui.
0: Bueno, molt bé.
2: Yeah.
0: Avui estem fent el matí la mare que el va parir des del multiespai gastronòmic, el Nacional, i avui el gran Germán ha sortit aquí, que vens de... No sé de què vens.
3: De
0: la màscara? És que no ho sé.
2: No, avui vinc del que, bueno, del que vull. Del que vull.
3: De boig. Mig vaquer, mig torero.
2: Exacte. Faig una mica del vintage, una mica vintage,
0: sí,
2: amb una mica vaquer, que això és del John Federal Kennedy, aquest
0: barret que porto,
2: de Nova York. Sí, sí, de l'Europort autèntic, del John Federal Kennedy,
3: Què
2: has dit tu?
3: No, és que es diu Fitzgerald, però
2: Fitzgerald, això mateix. Fitzgerald, fins a dalt.
0: Vinga, va, fota-li. Vinga, una mica de ritme.

0: venir el Nacional a Barcelona. Cosa bona.
1: Sí, senyor!
2: Albert,

0: Vinga, uniu-vos al trenet, a la conca, a la conca, a la conca, vinga.
1: Vinga, tu també.
0: Vinga. Tots, tots, tots, tots, tots.
2: Ritmo de la noche.
0: Ara, ara, ara.
1: De l'hora d'un voldrà Barcelona. Això sí que és un festival.
0: Més, més, més, més, més.
1: Barcelona, Barcelona, nacional.
0: Gràcies, Germà. Gràcies al gran Germán, com sempre, no deixa ningú indiferent. Bravo, bravo, bravo,
1: gràcies,
0: bravo.
1: Gràcies a vosaltres. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
3: El despertador de Catalunya, amb Carles Pérez.

0: 96.0.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback.
4: A Ràdio Flashback, i sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El projecte de pressupost per al pròxim exercici ascendeix a 834 milions d'euros amb un increment del 11% tant dels ingressos com també de les despeses. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ho presentava ahir, explicava els comptes, els darrers de la legislatura de Demòcrates, que preveuen tancar amb un dèficit de 43 milions, un 8% superior al de l'any passat. En canvi, l'estimació per l'exercici actual apunta a un superàvit d'uns 10 milions. Entre les principals partides hi ha prop de 130 milions per la salut, més de 100 milions per educació i 26 milions destinats al parc públic d'habitatge, als quals s'afegiran els 35 milions de superàvit del 2025. Ahir hi havia sessió de Consell General, entre altres coses es va parlar de nou de l'habitatge, on Concòrdia i el grup socialdemòcrata van advertir al Consell General del possible impacte inflacionista del nou programa d'ajudes al lloguer. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, considera que el sistema podria incentivar els propietaris a incrementar les rendes fins als límits coberts pel finançament públic. Els socialdemòcrates també van expressar preocupació per una possible pujada dels preus. El govern, en canvi, sosté que els eventuals increments ja estan limitats per la legislació que regula la desintervenció dels contractes d'arrendament. Anem a altres temes. La taxa d'ocupació de la població d'entre 15 a 64 anys se situa en el 82,4% a Andorra, amb una estimació de 54.000 persones ocupades. El percentatge ha augmentat una dècima respecte al primer trimestre i tres dècimes en comparació amb un any enrere. Per sexes, la taxa arriba al 83% entre els homes i 80% entre les dones. Pel que fa a l'atur, durant el segon trimestre d'aquest any s'ha situat en el 0,9% de la població activa, amb unes 535 persones aturades d'entre 15 i 74 anys. Anem a Escaldes-Engordany, acollirà la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre, la tercera edició del Caldes Festival, que tornarà a portar espectacles, concerts i activitats als espais de la part alta de la parròquia. La programació, dirigida a tots els públics, inclourà l'espectacle de funambulisme Volatineros, el concert de Ramon Miravet i l'activitat Caldes des de l'aire, que oferirà la possibilitat d'observar la zona des d'un globus captiu. I Andorra la Vella celebrarà el dia 3 d'octubre a la plaça del poble la jornada Ritmes i Moviments Solidaris, destinada a recaptar fons per la botiga solidària de Creu Roja. La iniciativa dona continuïtat a les dues edicions anteriors del Zumbatón, però amplia les disciplines disponibles amb la voluntat d'arribar a un públic més divers. Les inscripcions costaran 5 euros i també es poden fer aportacions voluntàries sense participar en les activitats. No serà necessari tenir experiència prèvia en les disciplines programades.
3: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: Ràdio Flashback Andorra.

0: Aquí teniu Jamaica, en Bam Bam. Diu l'Isabel. I estem trucant a la Teresa, que atenció, important de... Hola, Teresa.
1: Hola, hola.
2: Hola, bon dia.
0: Que m'han dit que demà et cases, no?
3: Ai, ara.
2: Sí,
0: home,
2: sí, sí.
4: Ah, felicitat.
0: Un aplaudiment per la Teresa, sisplau. Aplaudiment.
2: Gràcies.
4: Però ho tens clar, estàs feliç?
2: Sí, sí, sí. Vale. Ja s'ho vaig dir que em casava, eh? Ja s'ho vaig avisar, el que no sabia era el dia, ara ja ha arribat.
0: Què vol dir que ens ho vas avisar? Quan ens ho vas avisar?
4: La para amb molta antelació, això.
2: A l'octubre.
0: Ah,
2: em va trucar per el meu aniversari.
0: Ah, molt bé. Vale,
1: carai. No,
0: molt bé. Trucar. Escolta, sí, sí, bueno, molt bé. Escolta, per fi ha arribat el dia, et truquem de part, doncs, del Xavier, que diu que per fi ha arribat el dia, que us caseu demà. Ell és aquell noi que va trucar... Ah, mira, sí, ara m'ho diu aquí al final de la trucada.
1: Aquí t'ho explica.
0: Exactament.
5: Tot apuntat.
0: Que veu anar a Oporto, no?
2: Sí, sí, sí, sí, vam anar a Oporto.
0: Ah, que t'ho vam dir nosaltres, també, o no, que anàveu a Oporto? Sí, sí.
2: Me vau preguntar on havia sigut i jo vaig dir a Portugal perquè estava tan nerviosa que no en sortia res.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
4: Totes les coses guais que fas van a través del vaperit.
0: Sí, sí. Exactament, exactament.
3: Però a Oporto hi ha el mite de que si hi vas ho deixes amb la parella.
5: És veritat.
3: Eh?
4: Què dius ara?
3: Sí. No s'ha d'anar a Oporto amb la
5: parella. Aquest estiu s'ha complert molt, eh? Jo conec unes quantes i... Sí?
4: En sèrio?
3: Sí, això es passa.
5: Sí, sí, sí.
0: Que fort.
3: No, ningú va a Oporto amb la parella. Hi ha com una mena de maledicció.
0: Sí. Doncs en aquest cas ha trencat la norma, no?
6: Sí. Pues sí, veu que sí. O estàs bé?
3: Vigileu.
6: No, esteu, estan bé.
0: Esteu bé, Teresa?
6: Cortado, entre
2: sí, ah, vale, s'ha tallat.
0: Vale, vale.
5: T'imagines que no?
0: Quin mal rotllo, quin mal rotllo.
6: Quin mal rotllo.
0: Una abraçada, Teresa, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, adéu, bon dia.
0: Adéu, maca, adéu, bon dia.
2: Adéu, adéu.
0: Va, anem al temps de la carta. Jean Ponsa, vinga, Naixet, fot-li.
3: Mira, l'Èlia, que ens pregunta per què aquest cap de setmana se'n va fer un retir de ioga a Coll de Nargó i ens pregunta quin temps farà i si ha de posar dessuadora i paraigües a la motxilla.
5: Doncs mira, jo la veritat és que no recomanaria que se'n portés el paraigua perquè no ha de ploure aquest cap de setmana. Això sí, una dessuadora sí, perquè al vespre doncs refrescarà i força, tot i que les temperatures aniran pujant i en general hi haurà un temps estable, amb sol, i temperatures màximes que el diumenge recuperaran els 30 graus. Per tant, caloret al migdia.
3: A la Mireia li agradaria saber el temps d'aquest cap de setmana de dissabte i de diumenge a Andorra.
7: Viatge cap a Andorra, un bon formatxet. Viatge cap a Andorra, que és un viatxet. Gran Valira.
8: Gran Valira.
3: Perquè se n'hi va fer unes compres pel seu casament.
4: Oita-la, altra. Bé.
5: Doncs mira, aquí no farà tanta calor. Les temperatures tant dissabte com diumenge pujaran. 23 graus de màxima demà dissabte, diumenge 26, i amb algun núvol decoratiu, però vaja, temps estable i també sense pluges. Per tant, un bon cap de setmana.
0: Perfecte.
3: Mira, la Cristina vol saber el temps de Viladrau per dissabte a la tarda-nit perquè es casa la seva filla.
4: Carai, què està passant avui?
0: Tothom es casa, tu?
4: Que els han baixat de preu, els casaments.
5: Tothom va a Porto després, també.
1: Segur que sí.
5: Doncs mira, Viladrau, el temps serà també molt estable, algun núvol decoratiu, i les temperatures màximes entorn als 23-24 graus. Això sí, al vespre i a la nit, doncs, quan estiguin de farra celebrant la celebració, que s'abriguin una mica perquè estarem a uns 11-12 graus. Per tant, sí que farà una miqueta de rasca nocturna.
0: Molt bé.
3: I mira, per acabar la Cris, que se'n va amb unes amigues a Madrid.

0: se'n va a Madrid al concert de la Shakira.
1: Ah, carai!
2: Mira, mira.
0: I ens pregunta pel temps de dissabte a la tarda.
1: Bueno, no es casa. Bueno.
2: Mal, ben mal. Doncs mira, també un temps molt estable a la capital espanyola, amb bastant sol, pocs núvols en principi, temperatures que a la nit baixaran cap als 19-18 graus, per tant tampoc farà especialment fresca. Per tant, jo crec que es podrà disfrutar perfectament del concert de la Shakira.
1: Bé, molt bé.
0: Em fa 12, eh?
3: Jo tinc una mudança.
1: Em fa 12.
3: 12, eh? Sí, sí. Jo tinc un trasllat demà a Sant Feliu.
2: També no hauràs de patir.
3: La s'emmullarà l'expedit, no?
2: No.
1: Però si has contractat a la gent que t'ho fa. No? Sí, tu estàs allà amb el làtigo dient...
0: Tu manes.
3: Si plou la tele, es mulla. Igual, sí, que t'ho mogui una altra gent, eh? Ja, Ponsa, bon cap de setmana.
2: Igualment.
3: Gràcies, ja, Ponsa.
4: Al matí, la mare que el va parir i bona teca. I pot haver millor combinació? En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional. Andorra.
5: 96.0. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

0: Aquí teniu Teddy Swims i aquesta cançó que es diu Mr. Know It All. Des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, ara mateix un quart i tres minuts. Doncs arriben les últimes ofertes de la tornada a l'escola a Mediamar. Let's go! Ara és el moment d'equipar-te amb la tecnologia que necessites al millor preu. La trobaràs a les botigues físiques a Mediamarkt.es i a l'app de Mediamarkt. I ara arriba el moment de regalar-vos la tassa del matí i la mare que el va parir. Tots atents, perquè el Marc té una història per vosaltres, té una història per explicar-vos. Heu de saber de qui parla o de què parla. WhatsApp obert, 628-414-029. Aquí la gent que ens ha vingut a veure aquí el Nacional Barcelona també pot aixecar la mà si sap de qui parlem, i enviaré el Germán amb el micro a veure què. Per tant, atenció a la història d'avui. Tots atents.
1: Era una ferida oberta al planeta, una ferida que feria i engolia els més despistats o els més valents del compte. Amb una sola mirada al seu final n'hi havia prou perquè fos també el teu. Com més lluny, millor. No plantar-li cara perquè era dur com una roca. Ara, si voleu veure-la amb els vostres ulls, vosaltres mateixos, però vigileu qui us acompanya.
0: Què busquem avui? Què és què? O
1: què busquem avui?
0: Què busquem avui? 628-414-029. Neget, la gent, què està dient?
2: Doncs mira, la gent em diu coses molt incorrectes de moment.
1: A veure.
2: Diu, a veure si és un iceberg, si
1: no.
2: És la IA,
1: no.
2: Si és un volcà, si és Montserrat.
1: No és Montserrat.
0: Bueno, Montserrat, és que clar, jo també pensava en algú així. No?
3: És que avui no és fàcil, eh?
2: Una medusa.
3: No.
0: Aquí al Nacional hi ha algú que sàpiga... Hi ha una persona allà, a veure, Berta, si podem anar-hi...
3: És que si guanyes la tassa és teva, eh?
2: A veure, si és Ceuta...
0: A veure, espera.
1: Tenim aquí, la tassa, mira.
0: Hola, a veure, com et dius, primer de tot?
4: Ramon. Ramon.
0: Ramon, perfecte.
5: Ramon, aixeca't, sisplau.
0: Sí, vinga, quina resposta dius, Ramon?
4: És el Barça.
0: El Barça?
2: Ai,
1: no és el Barça, no.
0: Que bo, gràcies, Ramon.
5: No. Gràcies, Ramon.
0: A veure, anem a repassar alguna pista.
1: Sí, és una ferida oberta al planeta. Jo crec que aquesta està bé. És una metàfora, però és bonica.
0: Molt bé.
1: Imagineu això. Una ferida que fereix i engoleix els més despistats o els més valents del compte. Només mirar-lo, si mires el seu final, pot ser que sigui també el teu. Com més ull millor, perquè si li plantes cara és dur com una roca. Ara, si voleu veure-la amb els vostres ulls,
0: sí.
1: Vigileu qui us acompanya, qui està a prop vostre.
0: Bueno, el WhatsApp, Neget, la gent ho encerta?
2: Ara ja sí, eh? Ja
0: tenim encertat.
2: Ah,
0: molt bé.
2: Sí.
0: Aquí, al Nacional, no hi ha ningú que vulgui intentar. Aquí, espera't. A veure.
1: Sí, mira, va.
0: Com et dius tu?
6: Hola, Jonathan.
0: Jonathan,
1: mira.
0: Precisament. Digues, què busquem?
6: Puc ser la notícia aquesta del Sahara, del que va...
0: Bueno, però busquem una cosa. Quina cosa busquem?
3: Però si està relacionada amb aquesta notícia, sí.
1: I amb el teu nom, també.
2: Sí.
6: del noi.
0: Què busquem?
3: Has de dir una cosa?
1: És una cosa.
0: Bueno, un...
6: Bueno, el acusat en...
0: No, Jonathan, anaves bé.
1: Ho diem ja, no?
0: Anaves bé, ho diem ja. Sí, què buscàvem?
1: Un barranc. Atenció a la notícia. Perquè Jonathan Andic, el fill de...
0: Sí, de l'Isaac Andic.
1: Es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc poc abans de la caiguda mortal del seu pare.
0: Jo flipo.
2: És molt literal, aquest.
5: És normal, això. Vull dir, aquestes coses tampoc no són tan rares.
1: No, una teràpia que simuli llançar un familiar per un barranc no és gens
5: estrany. Home, això sí, però va fer la teràpia, per exemple, ho va estudiar, va fer un
1: estudi de mercat. Està bé,
3: pot ser casualitat.
1: Pot ser casualitat.
2: Va entendre el que va voler.
0: Però com hi ha una teràpia que simula llançar algú per un barranc, saps? És raríssim.
1: Suposo que perquè...
3: Ni cap ni peu.
0: Mare de Déu.
1: Sí, crees un vincle diferent després,
3: segurament. Et troques portàvem fatal i era una forma d'arreglar les diferències. Però la caiguda d'Isaac Candy, que són 100 metres, no és res, comparada amb la caiguda d'una tal Vesna Bulòvic, que va caure 10.100 metres.
2: Si la Fúmiga té una cançó que parla d'això.
0: Sí, ah, sí?
2: Sí?
3: És una hostessa de vol de 23 anys que s'hi va desintegrar completament l'avió on viatjava.
0: Sí.
3: I ella va tenir la sort que va quedar feta un sàndwich entre un tros de fuselatge de l'avió i un carro de menjar.
0: Sí.
3: Amb els tàpers i tot plegat.
1: Que bé.
3: Amb les verdures. Ella va fer com un pack. Doncs va caure aquests 10.000 metres, 10 quilòmetres de caiguda, va caure més sobre la neu, però això en principi no...
1: Això és tubet.
3: Es va trencar de tot, però va sobreviure.
0: Ah, que no es va morir?
3: No, per això...
0: Va caure 10.000 metres, com pot sobreviure?
3: Va sobreviure. Diu que va tocar el terra a 200 quilòmetres per hora, perquè a partir d'una alçada ja no acceleres més. I bueno, es va trencar la pelvis, les vèrtebres, el crani, però... Va estar com un temps, però va sobreviure.
0: Per aquest
3: sàndwich de trossos d'avió i va...
0: Hòstia, que fort.
3: Va bé.
0: Que fort.
3: És el rècord històric.
0: Molt bé. Qui s'emporta la tassa del matí i la mare que el va parir, Neget?
2: Jordi.
0: Jordi, enhorabona! Que la gaudeixis!
7: El matí i la mare que el va parir i bona teca. I pot haver millor combinació. En directe des del multiespai gastronòmic del Nacional.
8: Let's go.

0: Cada dia, quan es fa de dia,
1: el Maté i la mare que el va parir.
0: Més a Flashback, només amb Carles Pérez.
2: Al teteo.

0: aquí teniu Bad Bunny amb aquesta cançó fabulosa que es diu Nueva York i que sona des del matí i la mare que el va parir. Per cert, deixeu-me recordar que dimarts que ve al programa, el matí i la mare que el va parir, sortejarem, ho dic perquè és especial, normalment sortegem un de pack, però dimarts que ve sortejarem un parell de packs de llet de les cooperatives de Camp Llong, d'acord? I a més un pack de 24 brics de llet de les cooperatives de Camp Llong, que és una cosa espectacular. Això serà dimarts que ve, al matí la mare que el va parir, amb els amics de llet de Camp Llong, així que moltes gràcies també a ells per estar amb nosaltres en aquest inici de temporada. Estem fent el programa des de l'Espai Gastronòmic al Nacional. I mira, deixeu-me parlar abans de res amb la Sandra, que crec que la tinc al telèfon. Hola, Sandra.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Escolta, felicitats, eh?
1: Ai, gràcies.
0: T'estem trucant de Ràdio Flashback, de part de la Marta, que et felicita i et diu...
1: La Marta Gémez.
0: Sí, bueno, mira, no sé el cognom de la Marta en aquest cas.
1: La companya, sí, segur que és la companya.
2: Diu, sí, molts anys... de la feina, sí, sí.
3: Ah, va, vale, no sé si et dic Gémez o què més.
0: Què més? La Marta i què més, no?
3: I què més.
0: Bueno, et diu que molts anys, amiguita, l'ambient a la feina no seria el mateix sense la teva alegria. D'acord, Sandra?
2: Maco.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Quina il·lusió. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara atenció perquè anem a regalar una altra targeta regal del Nacional, perquè avui estem fent aquest programa des d'aquest multiespai gastronòmic al Nacional. Tenim a dos concursants ja amb nosaltres. Per una banda tenim a la Iolanda. Hola, Iolanda! Espera, que no tens micròfon. Sisplau, podem engegar el micròfon a la Iolanda?
4: Hola.
0: Iolanda, ah, sí. Què tal? Hola. Com estàs, Iolanda?
4: Hola, molt bé.
0: Bon dia, bona
4: bon
0: hora.
4: Bon dia.
0: Benvinguda al Trivial del Nacional, eh?
4: Gràcies.
0: Us farem preguntes relacionades amb el Nacional i el guanyador s'endurà una targeta regal. Vale. I per l'altra banda tenim el... Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com et dius tu?
5: Jaume.
0: Jaume, perfecte. Jaume. Comencem, si us sembla, amb el joc del Trivial. Sí, esteu preparats o no?
4: Sí.
5: Sí, sí, sí.
0: Va, comencem. Qui voleu començar? La Iolanda, que ha aixecat la mà primer.
4: Vale.
0: Comences tu. I comencem pel formatget de color blau. La llotja de peix del Nacional. La pregunta és, què és ronqueig de la tonyina? A, el soroll que fa la tonyina quan dorm. B, la manera d'espassejar la tonyina. O C, la seva espina dorsal. Iolanda.
4: La B.
0: La B. Sí, senyora. Un aplaudiment per la Iolanda. La manera d'espassejar la tonyina. Molt bé.
3: Sentim com és.
0: Reptico! Sí, senyor. Anem a pel...
3: Pel Jaume.
0: No sé si em podeu baixar un pèl als altaveus perquè em sento com reverberat. Anem a pel Jaume. Jaume, formatget rosa, que és el formatget de la braseria del Nacional. Jaume, de quina part de l'ànec és el magret? A, de la part inferior de l'esquerra... És fantàstic, això. B, de la part inferior de la dreta, o C, del pit. A veure, Jaume, el magret, de quina part de l'ànec és? No li feu gestos...
5: La C.
0: Del pit? Sí, senyor, un aplaudiment.
3: Oh, ai, no era fàcil, aquesta.
0: No, perquè, perquè he vist jo que el Gerard l'ha ajudat. Gerard, què et penses, tio, que no et veig? Estem aquí tot. Bueno, no passa res.
2: Trampós.
0: Ai, tramposillo. Iolanda, anem per tu. Formatget groc, la parada del Nacional. Iolanda, de quina regió és originària la coca de recapte? A, Balears. B, Comunitat Valenciana. C, Catalunya.
4: Catalunya.
0: Catalunya ho ha dit sense dubtar. Catalunya, sí,
3: senyor. Hola. Va. Dos formatgets a un, de moment.
0: 2-1. El que passa que li falta encara la segona pregunta pel Jaume. Jaume, formatge marró, la taperia del Nacional. Quin és l'ingredient principal de la salsa biscaïna? A, el fumet. B, el vi blanc. O C, el pebrot de romesco.
5: B.
0: La B, el vi blanc. Doncs no!
3: Oh,
0: una llàstima! Era el pebrot de romesco. El pebrot de romesco.
3: Ara sí que tenim la Iolanda 2-1, eh?
0: Atenció, Iolanda... Que si fas aquesta, guanyes, eh?
4: A veure.
0: Si fas aquesta, guanyes, perquè ens ficaríem 4-2 i no tindria possibilitat el Jaume d'empatar. Atenció, vale. Iolanda. Formatge verd, la barra de vins i embotits del Nacional. Quin és l'origen del nom de l'etapa coneguda com a Hilda? A, de Rita Hayworth, a la pel·lícula Hilda, la definia com a salada, verda i un xic picant. B, de l'humorista Miguel Gila. O C, el palillo de fusta amb el qual se serveixen en euskera. Es diu Gildaya. A, B o C, Iolanda? Concentra't.
3: Difícil, eh?
6: No li agrada cap de les tres.
4: No, la, no. C?
0: No, no. La C? La C? No! Oh! Molt bé. De moment, quan anem, Marc?
3: Doncs 2-1. 2-1 i ara el Jaume té l'opció d'empatar o perdre.
0: Jaume, és que si la lies, perds ara. Ja. Ara estem en aquest moment del joc. A veure, Jaume, formatge taronja, que és la barra d'ostres del Nacional. A quina espècie animal pertanyen les ostres? A, cefalòpodes. B, bivalves. O C, trifàsics.
5: B.
0: Sí! Les bivalves!
3: Les bivalves!
0: Les bivalves, exactament. Atenció, Yolanda. Com anem? Com va el concurs?
2: No, empatadors.
0: Empatadors, doncs vinga. Ara és qui l'encerti una mica guanya, i si l'altre no, si no anem al desempat. A veure, a quin conegut barri de Barcelona es va crear l'etapa La Bomba de Barcelona? El barri de la Barceloneta, el barri de Sants o el barri de Sant Gervasi?
4: A la Barceloneta.
0: A la Barceloneta! Oh, i va ser el 1944. Vinga, Jaume, anem per tu. De quina part del bacallà es fa el cruixent? I que es pot degustar aquí a la llotja del Nacional.
5: Me'l pots repetir?
0: Sí. De quina part del bacallà es fa el cruixent? El cruixent. A, de les espines, B, de les aletes, o C, de la seva pell?
5: C.
0: Sí, de la seva pell!
3: Empat a 3, desempat final.
0: Empat a 3.
3: Estem aquí fins l'hora de dinar, eh?
0: Quasi que sí, quasi que sí, quasi que sí. Anem a la pregunta del desempat. Aquesta pregunta funciona de la següent manera. Jo us faig la pregunta, que me l'estic pensant ara mateix.
2: Oh. Vale.
0: Més que res perquè se m'han acabat aquí.
2: Hauríem d'haver plenat.
0: Jo us faig... Sí, no sé, el plànic d'això.
3: No comptàvem que ens sapiguéssiu tant.
0: Exacte, m'heu deixat absolutament... Bueno,
2: vale, espera't.
0: Es m'ha perdut. A veure, Marc, si podem generar una pregunta.
2: Ja la farem.
0: Jo us faig una pregunta i la persona que la vulgui respondre aixeca la mà. Vale. La respondrà. Si encerta, guanya, i si falla, perd. És tan fàcil com això. S'ha entès? Sí. Per exemple, si jo dic, de quin color és el meu mòbil? Vale, doncs Yolanda, respondries de quin color és? Vale, doncs
4: blau.
0: Blau, perfecte, doncs guanyaria el Jaume, vale? Perquè és negre, ok? Sí?
4: Com tots, sí, Yolanda.
0: Una mica és la pregunta, no sé si hem pogut...
2: Tenim tot l'equip de guionistes treballant.
0: Vale, perfecte.
3: És el ChatGPT.
0: Tenim una pregunta de ChatGPT, sisplau. Sí. La tenim, Oriol? Oh. Atenció, vale. Atenció, l'Oriol té la pregunta. Yolanda i Jaume, atents, Oriol, fes-la.
3: Quin d'aquests aliments és originari d'Amèrica i, per tant, no es consumia a Europa abans de l'arribada de Cristòfol Colom? A, pebre negre. B, tomàquet. C, canyella.
0: Qui vol respondre? Yolanda l'ha aixecat abans la mà.
4: A veure, pots repetir?
3: Quin d'aquests aliments és originari d'Amèrica i, per tant, no es consumia a Europa abans de Cristòfol Colom?
0: Clar.
3: El pebre és la A,
0: sí.
3: La B és el tomàquet,
0: sí.
3: I la C és la canyella.
0: A veure, Yolanda, què dius? Sí, canyella.
2: Hi ha nervis, eh?
3: No existia Europa abans de Cristòfol Colom.
2: Molts nervis.
4: Quina tensió.
0: Yolanda, digues. És per avui, eh? Quan vulguis, Yolanda.
2: Tu jugues tot, eh?
4: El pebre.
0: El pebre.
2: El pebre.
0: Oriol.
3: La resposta correcta és... el tomàquet!
0: Oh! Guanya el Jaume! Però està molt bé, t'has arriscat, Yolanda, molt bé. Gràcies, Yolanda, per participar. Merci. Moltes gràcies. Jaume, t'emportes una targeta regal del Nacional.
2: Remuntada del Jaume, tu.
0: Sí, sí, remuntada del Jaume. Bravo, bravo, bravo. Hey guys, it's Bruno Mars, and you're listening to my song. I just might...

Ja sabem que no t'agrada matinar. Però això no ho pots triar. Al matí la mare que el va parir i comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Amb Carles Pérez.

Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: Buscaré.
1: Aquí teniu My Halis, Ballo sense tu, des del matí la mare que el va parir. I nosaltres que estem trucant al Pau, a veure si ens agafa el telèfon. Pau, bon dia. No sé si el tinc ja potser en antena. No, no el tenim, no el tenim, no el tenim.
2: El telèfon al que llama...
1: No, llàstima.
3: Què dius?
1: El volíem trucar i el volíem felicitar al Pau, una llàstima, perquè feia 14, fa 14 anys avui. No ha pogut ser, no patiu. Escolteu, un minut i ens plantem a les 11 del matí, per tant,
3: favor.
1: Últim minut d'aquest matí, la mare que el va parir des de l'espai gastronòmic al Nacional, amb tot un munt de gent que ha vingut. Així que, primer de tot, moltíssimes gràcies a tots els departaments del grup Flaix que han fet possible un cop més aquest programa. Gràcies a la gent del Nacional. Moltes, moltes gràcies per haver-nos acollit, que ja fa no sé quants
4: anys. Gràcies. Un aplaudiment per
1: nosaltres. Un aplaudiment, sisplau, per la gent del Nacional, que no sé quants anys que fa que esteu, estan aquí amb nosaltres. Gràcies.
4: Cuideu.
1: Germán, gràcies. Merci. Vaja bé. Adéu, Dalmau.
3: Adéu.
1: Bon cap de setmana, Marc Casanovas.
5: Adéu.
1: Adéu, Naget.
5: Adéu.
1: Adéu. Us ha parlat en Carles Pérez. Gràcies a tots i, sobretot, gràcies a vosaltres per haver vingut al Nacional Barcelona.
4: Ah, que se'ns escolti.
1: Gràcies. Crit, crit, crit, soroll. Marxem amb copeta de vermut i Zaguirre també, que s'uneix a la festa. Adéu-siau a tothom. Bon cap de setmana.
4: Fins l'any que ve.
1: Fins dilluns a les 6. Adéu-siau.
6: Amb Vermut i Zaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. I Zaguirre no és només vermut, és experience.
7: Flashback. Són les 11.

0: Talleu el salami pan, aquesta que es diu Movimiento de Sant. A les 11 i 3 minuts d'aquest matí de divendres, després d'aquesta edició del matí, la mare que el va parir des del Nacional a Barcelona. Posem en marxa aquesta nova hora d'èxits que ens ha de conduir fins a les 12 en punt del migdia. De seguida, els Catarres, també Calvin Harris o Lucra, entre molts altres. Esperen que la Morocha trobi ja algú que la tregui a ballar, que fa dies que busca.
1: Amb Jordi Plans.
0: Busca i no troba. Ara, Nil Moliner, això es diu Me acuerdo de ti.

0: tu.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Andorra. Andorra. 96.0.
9: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

La veu dels Catarres és la protagonista aquesta hora del matí amb aquesta que es diu Diumenge sense drama. Una cançó que també s'ha passejat pel nostre número 1 a la llista. Això ho podeu veure a través de flashback.cat i estar connectats a la llista el diumenge des de les 4 i fins a les 9 cada setmana. Que no falla mai la llista. Ara, Ariana Grande. La més nova és aquesta que es diu Hate That I Made You Love Me.

Estem esperant a que a la Morocha la treguin a ballar. No sé si algun dia ho farà l'Andreu Presas, que és l'únic locutor d'aquesta casa que sap ballar. La resta són tots uns descoordinats. Especialment parlo a primera persona. 2 minuts i arribem a 2:15 del migdia. Arriba Miqui Núñez un altre cop.

la fórmula amb el Dai Dai, en aquest cas Barnaboy, és l'encarregat d'acompanyar la cançó de l'estiu i també la cançó del Mundial de Futbol. Arriba també Justin Bieber, té novetat, es diu Beauty and a Beat.

0: So de Quevedo i també de Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá,
0: diu. 3:15 del migdia d'aquest divendres.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: El so de la graciosa, que queda enrere i que, a més, et diria que me la podria escoltar 38 vegades més seguides i no em cansaria. Ara sí, en Aspiro i el seu piano, Die on This Hill.

És el so de Flashy Ice Cream i de 31 Fam en aquesta ocasió, compartint junts aquesta cançó que són els Dora Yakis. Apaga la luz, que estem activats. Arribarem a les 12 amb el so de David Guetta i One Republic, però abans, atenció, Alex Warren. Apareix amb una nova cançó. Després d'Ordinary hem conegut aquesta que s'anomena Fever Dream.

0: La pujada més forta de la setmana a la llista la protagonitza un Teddy Swims que suma ni més ni menys que 10 llocs i ja ha escalat fins a la casella número 12, que es diu Mr. Know It All. I és la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora d'èxits.
1: A Flashback, només èxits a Jordi Plans.
0: A les 12 i 4 minuts, de seguida Purple Disco Machine, o per exemple aquesta de DJ Goya, amb Melody, i evidentment la veu principal de Jason Derulo, es diu Michiko. Michiko.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Andorra. 96.0.

Va batre el rècord de setmanes al capdamunt de la llista. Ni més ni menys que 4 de consecutives al capdamunt, a flashback.cat. Keep Up Demon Hunters queda enrere un quart tocat d'una del migdia d'aquest divendres. Arriba, atenció, una de les noves cançons de Flashback. És en català, ho signa Brou i es diu De Colors.

Rosé i Bruno Mars van col·laborar plegats per una de les cançons d'aquest 2026 que es diu APTI, que a l'antena de Flashback, evidentment, hem tingut més que present al llarg dels últims mesos. De seguida, Charlie Puth, ens hem de remuntar al 2017 per anar a buscar Attention, una de les seves primeres apostes a la nostra antena. Abans, però, Tame Impala, amb la veu de Blackpink, Dràcula.

Que han marcat, sens dubte, aquest 2026 i una temporada que ja vam deixar enrere, però segueixen presents als Sidderland. Toto Toro és la proposta que ens apropa a l'una en punt del migdia. I atenció, perquè anem a buscar la versió del 2026 d'una cançó mítica ara amb Henry Méndez i Juan Magán, que es diu Rayos de Sol.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Aquest és l'èxit de la setmana.
3: Flashback.
4: Yo, what's up, guys? This is Michel.
5: Hey, this is Ultra Nate.
6: And this is...
4: Flashback.

0: Aquest paio s'ha fet l'amo i senyor de l'antena de Flashback amb quatre cançons, déu-n'hi-do, Ugel, des de França. Èxit de la setmana, per això que es diu Moving to the Sun. La cançó que agafa el relleu al Salami Pan. La cosa va de rodolins, tu. A l'una i quatre minuts d'aquest divendres, 18 de setembre, preparats per rebre de seguida el so dels Catarres, també, atenció, la novetat de Miley Cyrus, ara coneguda com a Miley a seques, o, per exemple, recuperant Daft Punk.
1: Amb Jordi Plans.
0: De seguida, un èxit del 2013. Abans, però, BTS o aquesta mateixa d'Aitana. Aquesta cançó l'heu escoltat segurament aquests dies a Barcelona en els concerts que ha fet l'artista. En directe, això es diu Superestrella. Benvinguts i bon divendres.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Ràdio Flashback.
2: Andorra 96.0. Flashback.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
2: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: En Camp presentava ahir la segona edició de la Correcanins, la segona edició d'aquesta prova que es celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre amb una oferta ampliada. La prova compta actualment amb una trentena d'inscrits i l'organització espera arribar al centenar de participants amb un límit màxim fixat en 150 corredors. Enguany es passarà de 2 a 3 recorreguts i es mantindrà una proposta que combina esport, natura i activitats, sobretot relacionades amb el món animal. I el Futbol Club Andorra ha ampliat el contracte d'Stefan Golubov fins al juny del 2030. El davanter serbi de 20 anys s'ha incorporat aquest estiu a la dinàmica del primer equip després d'una temporada cedit al Cornellà, on va aconseguir 5 gols. El jugador va estrenar-se oficialment amb el conjunt tricolor com a titular en la victòria per 5-1 contra el Ceuta en la primera jornada de Lliga, en el que va ser el seu debut al futbol professional. I l'Enfaf Construccions Modernes comença diumenge a les 4 de la tarda una nova temporada al grup 2 de primera divisió femenina. L'equip de Jordi Roca debut serà contra el Club Esportiu Ribes, el municipal Aitana Bonmatí de Sant Pere de Ribes. La plantilla presenta pocs canvis respecte del curs anterior i incorpora la lateral esquerra catalana Júlia Duarte, que va jugar al Iowa Western amb Neus Roses i Lia Gil, i la migcampista argentina Brenda Garró, procedent del pas a la casa de la Lliga Nacional.
2: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
5: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
2: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. Andorra. 96.0. It's not

Diumenge sense drama és una oda a aquelles tardes de diumenge quan penses que l'endemà comença la setmana. En tot cas, la cançó dels Catarres també és protagonista a la nostra antena. I atenció perquè apareix per aquí Miley. Té nova cançó que es diu Bass Persuades. Let's go.

Ni més ni menys que tres artistes de primer nivell per fer aquesta cançó que s'anomena Goin', Goin', Goin', d'una banda Teddy Swims, de l'altra Tones and I, i per si no n'hi havia prou, a la producció, el gran David Guetta. Dos minuts i en punt, dos quarts de dues del migdia, de seguida Coldplay o aquesta de Sopa de Cabra. Una nova versió del Far del Sud.

Demostra que té corda per estona Shakira, en aquest cas amb Burna Boy, per tornar a confiar en una cançó que s'ha convertit en l'èxit de l'estiu. Dai Dai, a nivell internacional, ha estat doncs, una cançó més que reconeguda, també perquè ha estat la cançó del Mundial de Futbol. De seguida, Messi, Lola Young. Abans, Bruno Mars, des del seu últim treball d'estudi, això es diu I Just Mike.

Tots tranquils que Quevedo i Elvis Crespo tenien preparada la cançó indicada per aquest estiu. Sona l'antena de Flashback. Tres quarts tocats de dues del migdia. Anem a fer un cop d'ull a la llista perquè, atenció, al 45 hi ha una novetat, la de Chris de Sarandí. Primers compassos d'això que es diu Good Old Days a Flashback.

0: amb èxits.
1: Andorra, 96.0.
0: Escaldes Engordany, En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori.

0: Andorra. 96.0.
1: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

És un dels duets d'aquest estiu que de mica en mica se'ns en va anament a Lola Índigo, Petito, a Flashback, només èxits. Tenim a punt una cançó de pel·lícula que va pertany a la banda de so de la segona entrega de Top Gun. One Republic, a punt amb I Ain't Worried, abans DJ Koja. Des de Romania, amb la veu de Jason Derulo, també la Melody. Això es diu Michiko, l'escoltes a Flashback.

Han passat anys des que es va donar a conèixer fent versions d'estàndard del Soul a YouTube. Teddy Swims, el seu nou èxit de flashback es diu Mr. Know-it-all. A 3:15 serà qüestió d'anar apagant el ventilador de mica en mica. Almenys avui no és necessari. El ventilador, banda neon i búhos a flashback.

0: el seu nou àlbum ja a la venda des de fa algunes setmanes. Si antes te hubiera conocido, indispensable de Karol G des de l'estiu del 24.
1: A Flashback, només exitja Xavi Dalmau.
0: Taylor Swift, banda de so de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, a Flashback.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: to the Sun. Des de França, Ugel, amb la veu de la icònica estrella del House Ultranatí, per obrir una vora d'èxits a Flashback amb l'èxit de la setmana. La 1:03. Tenim a punt un himne dels estius de Figaflaues, abans Nil Moliner.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Hola, Nil.
2: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: no s'acabi l'estiu, té data de caducitat. Mira el calendari, si no. Si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, el de Flashback. Si vols assaborir la famosa hamburguesa del Bonària Tour, apunta't al vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.
1: Andorra 96.0.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0. Pick me up.

L'idili de Shakira amb les músiques del Mundial de Futbol es remunta aquell Waka Waka del 2010. Dai, dai! Al mar! És el debut de Flashback des de Salou d'Alba Morena. Jugant amb la històrica dels Manel, la Flashback. I a punt, David Guetta.

seu últim àlbum és un homenatge a les seves estimades illes afortunades, les Canàries. Quevedo, aquí amb la col·laboració de l'històric Elvis Crespo. La Graciosa, Flashback, només èxits. Tenim a punt una producció de Calvin Harris que va arribar al número 1 amb la veu d'Ellie Goulding, abans Tame Impala, la col·laboració de la gent i de Blackpink per aquesta que coneixes bé i es diu Dràcula, Flashback.

Doctor Prat, sempre presents a l'hora de fer festa. Era Energia, la cançó de l'inici del Tour de França des de Barcelona. Tenim a punt Manuel Turizo, en producció de Marshmello. Abans, On My Soul, la Flashback, Bruno

0: dies que vindran.
1: Un dels himnes d'aquest estiu amb els Catarres, diumenges, sense drama, flashback. És el nou àlbum d'Ariana Grande, Exit Flashback per Hey, That I Made You Love Me.

0: aquesta cançó s'embutxacava el Grammy a l'artista revelació el 2025, Olivia Dean. La britànica que ja té nou èxit de Flashback, So Easy to Fall in Love. Això es diu Man I Need. L'escoltes a Flashback per anar fent camí de mica en mica a les 4 de la tarda. Duet de luxe per apropar-nos-hi. Eminem amb Rihanna, abans. Des de Sant Just Desvern descobrim la primera incursió a banda a Flashback de Brou.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Això es diu De Colors, adeu.

0: si em podeu posar, m'agradaria.
1: M'agradaria delicat.
0: M'agradaria...
2: Com era la cançó, nois?
3: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara. Sí.
4: Bona tarda, què tal? Com va tot? Com va la vida? Cristina, tu què tal?
5: Jo estic esgotada.
4: Per què?
5: T'he de dir, estic esgotada, perquè l'entrenament d'avui ha estat dur.
4: Què has fet avui? Atletisme.
5: 800.
4: Clar, no
5: 4 per 800.
4: I 4 per 800?
5: Vaig arrossegant-me per la vida. Que fuerte.
4: 4 per 800, clar. Potser el divendres no és el millor dia per fer això.
5: No.
4: T'ho has de fer dilluns, que tens tota l'energia.
5: O bé, tens tot el cap de setmana per descansar.
4: Clar,
5: per tant, no està malament.
4: També,
5: tu què tal? Com ha anat el dia?
4: Jo n'he fet 4 per 800,
5: però
4: bé, jo estic bé, jo estic bé.
5: Ah, mira, m'alegro.
4: Escolteu, espero que vosaltres també, i amb ganes, suposo, ja de cap de setmana. Per tant, envieu-nos dedicatòries. Podeu guanyar avui, últim dia, per guanyar entrades VIP dobles per anar al Festival de la Velocitat del 2 al 4 d'octubre al Circuit de Catalunya. Ens envia una dedicatòria, 628-414-029. I avui també, últim dia, que regalem aquest pack de llibres de la setmana, el llibre en català, per adults infantils, el pack de llibres, que us l'envien a casa i ens heu de contestar avui una pregunta. Cada dia hem tocat temes de la literatura clàssica del país i avui jo crec que toquem un Sant Cristo gros, eh?
5: Sí, estem parlant, evidentment, de Mercè Rodoreda.
4: Oh.
5: La pregunta és, de quina d'aquestes novel·les no és autora? No és autora.
4: Important,
5: Mercè,
4: eh?
5: Rodoreda.
4: No en és autora.
5: Opció A, Aloma.
4: Sí.
5: Opció B, La plaça del diamant.
4: Sí.
5: Opció C, Solitud.
4: Aloma, La plaça del diamant o Solitud. A, B o C, 628-414-029 i un pack de llibres xulíssim i fantàstic pot ser vostre si ens envieu la resposta amb dedicatòria, eh?
5: Exacte, ens demaneu una cançó, contesteu la pregunta i si l'encerteu, doncs podreu optar aquest pack de llibres.
4: Doncs va, comencem. Ho fem amb Another Talk to You.
3: WhatsApp 628-414-029 628-414-029.

0: Alex Warren, la cançó de Fever Dream. Anem a escoltar la primera dedicatòria que ens demaneu, a una cançó dels Catarres, que ara, mentre jo la vaig triant, anem posant l'àudio.
1: Hola, bona tarda, sóc la Núria i m'agradaria participar en el lot de llibres que esteu regalant. La resposta correcta és Solitud, perquè Solitud és de Víctor Català. I m'agradaria que posessiu alguna cançó dels Catarres dedicada a la colla castellera de Caldes de Montbui, que aquest cap de setmana tenim una sortida molt especial i molts de nosaltres ja estem en camí. Gràcies.
2: Doncs per la colla castellera.
0: Espera, estic triant encara. Ai, no, és que no decideixo, Cristina. Com la història de la meva vida. A veure, mira, Diamants, t'agrada aquesta?
2: Mira, com la plaça del Diamant, doncs mira, en honor a la pregunta...
0: Tot lligat, eh? Tot lligat. Sí, sí. Tot lligat.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Andorra, Andorra. 96.0. Tota la vida.

0: Emma i Anna Mena, junts amb S'il·luminava. I ara mateix, moment d'anar a escoltar aquesta dedicatòria que ens demana Damiano David.
1: Qualsevol de Damiano David i participa també al concurs, que ara repetirem la pregunta.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé.
2: Bueno, jo tornant de la feina i la resposta a la pregunta d'avui és la C. Solitud no la va escriure Mercè Rodoreda. Vull participar en aquest concurs i a tots els que tingueu oberts en aquest moment, però en aquest concurs de llibres en català, si us plau. I a veure si tenim una miqueta de sort i ens toca, vale? Vinga, una abraçada molt gran. Ah, i per cert, si podeu posar alguna cançó del Damiano David, que m'encanta aquest home, doncs la que vulgueu. Estarem encantats de sentir-la. Gràcies.
0: D'acord, gràcies per la dedicatòria. Ara posem Damiano David aquí amb els Maneskin en Beguin. I la pregunta que us fem avui, que us pot fer guanyar aquest lot de llibres de la setmana del llibre en català, llibres per adults i per els més petits de casa, és aquesta.
1: Quina d'aquestes novel·les no la va escriure Mercè Rodoreda? Opció A, A l'home. Opció B, La plaça del diamant. Opció C, Solitud.

0: Butraca no és de Mercè Rodoreda, és Solitud, que és de Víctor Català. M'agradaria que poséssiu, si us plau, Superestrella, que li dedico el meu nòvio, que és la Superestrella.
1: La Superestrella.
2: Molt bé, doncs, pel teu nòvio. Anem a... Ui, és que ara la que ve ara m'agrada molt. Fa temps que no sona, m'agrada molt que ens demaneu cançons, que aquelles que fa temps que no sonen, que tu i jo ja ni ens en recordem, pràcticament, i de cop ens diuen aquesta, escoltem l'àudio i diem, hola, és veritat. Uah,
1: quin tamacle i quin tamacle de divendres.
2: Sí, totalment d'acord. Escoltem.
3: Hola, feedbackeros, doncs mira,
1: què tal?
3: La incorrecta és Solitud i m'agradaria dedicar-li I Got a Feeling de Placa i Pis, sí, que és un clàssic, clàssic corro. A la meva dona i a tothom que m'estigui escoltant ara mateix a la zona de Mataró. Una abraçada.
2: Clàssic corro, totalment d'acord. I Got a Feeling.

0: de parlar de futbol, Cristina, perquè tenim partides.
1: Ui, t'encanta.
0: Per què?
2: Es por eso que hoy vengo a verte.
0: A veure, el Barça juga al Bada Barça de Flashback i segueix invicta aquesta temporada i vol aconseguir sumar 21 punts de 21 possibles abans de l'aturada aquesta horrorosa de seleccions. Després de superar el Racing de Santander a casa, aquest cap de setmana l'equip de Flick viatja a Sevilla.
1: Aquest dissabte, és a dir, demà a les 9 del vespre, Sevilla-Barça al Sánchez Pizjuán. Viu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça en directe aquí a Flashback amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella d'Am. I amb aquest tros d'himne que
0: sí,
1: sonarà a l'estadi, segurament.
0: He de reconèixer que està bé aquest,
1: Clar que sí.
0: Sí. Vinga, va, som-hi.
1: Fins aquí no arribo, eh? Ai,
0: com que he vist que tal Sevilla, dic igual aquí també. Molt bé, doncs veurem què tal aquest cap de setmana. Escolteu, anem per James Blunt amb Taste Like Summer, que tenim una dedicatòria al WhatsApp.
3: Soc l'Asun i voldria que m'aposessi una cançó, si pot ser de l'últim àlbum de James Blunt, el que sigui. Sí. I la resposta al concurs sobre quin és el llibre que no és de Mercè Rodoreda és el de Solitud. Bona tarda, adeu.
0: Adeu.

0: Hola.
1: Hola, a veure.
2: Hola, sóc l'Anna de Bellaterra.
0: Què passa?
2: La dia de la Bela i el Lucas.
1: Sí. Sí. Ai, hola.
2: Que té uns masets ara. I li voldria dedicar als meus nets la d'Alegria de Doctor Prats, d'acord?
0: Sí.
2: Felicitar-vos pel programa i que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Gràcies.
2: I sobretot, si la podeu posar a partir de les 4 i mitja fins a les 5 menys quart, perquè aquest any surt més d'hora la Bela. Val? Un petonet, bon cap de setmana.
0: Més o menys.
1: Cuidado,
0: perquè em val. Més o menys, pel tema quadrar les hores, és... fem el que podem.
1: Sí.
0: I sempre, gairebé
1: però
0: sempre
1: no està malament. No?
0: Està perfecte, Cristina.
1: Perfecte. Més enllà.
0: Sí.
1: Per tant, comprem.
3: Hola, Flesba.
1: Hola, què tal?
3: La resposta és Solitud.
0: Sí.
3: I estem al cotxe i ens agradaria guanyar els llibres.
0: Sí.
3: I volem la cançó La Graciosa. Gràcies.
0: Molt
1: sí, perfecte. Doncs ara la posem.
4: Hola, Feedback, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Res, m'agradaria que dediqués la cançó de La Graciosa.
1: Super.
4: De Quevedo i Elvis Crespo a les meves nenes, que se'n van a jugar a bàsquet i a fer funky, i entrar al concurs dels dos llibres. La resposta és Solitud. I res, que vagi molt bé la tarda.
0: Igualment. Gràcies. Adéu.
4: Si pot ser cap a 3:15.
1: Perfecte.
4: Una mica abans de les 5 seria genial. Gràcies.
0: Clavada.

0: Teddy Swims es queda la pujada més forta de la setmana. 10 amunt per Mr. Know It All. Fes-me un petit senyal. I el número de la llista és pels Amics de les Arts. Segurament t'estimo, lidera els èxits de Flashback.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback.

0: Un dels temes també d'aquest estiu, eh? Gel i Solto, amb Jamaican Bam Bam. 5 de la tarda i 3 minuts, mira, clavats, ara mateix. Volem més dedicatòries, 628-414-029. En joc tenim entrades VIP dobles per anar al Festival de la Velocitat de Barcelona, al Circuit de Catalunya el 2 i el 4 d'octubre, amb... veuràs en primera persona les GT World Challenge,
1: wow,
0: amb, bueno, marques com Ferrari, Lamborghini, entre altres, i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. Dissabte a la tarda, inscriu-te a la cursa solidària a peu per la pista del circuit.
1: Per tant, 628-414-029, si voleu anar al Circuit de Catalunya, al Festival de la Velocitat, del 2 al 4 d'octubre. Dedicatòries. Ens demaneu una cançó i que voleu participar.
0: I també tenim el pack de llibres gràcies a la Setmana de Llibres en Català, llibres per tota la família, que això sí, ens heu de contestar una pregunta, recordeu, del 18 al 27 de setembre, és a dir, per partir d'avui, fins al 27 de setembre podeu anar al Passeig Lluís Companys a Barcelona i viure, doncs, aquesta Setmana del Llibre en Català, que hi trobareu presentacions de llibres, converses, recitals, activitats familiars, signatures, un munt de coses. I, a més, flashback a emissora oficial. Molt per veure, molt per viure i molt per llegir. I, a més, ens heu d'enviar dedicatòria contestant a aquesta pregunta que us fa ara mateix la Cristina.
1: Diu... quina d'aquestes novel·les no la va escriure Mercè Rodoreda? Opció A, A l'home.
0: Sí.
1: Opció B, La plaça del diamant.
0: Sí.
1: Opció C, Solitud. Ens ho dieu. 628-414-029 i al final del programa direm la resposta correcta i enviarem un WhatsApp al guanyador o guanyadora.
0: D'acord, doncs va, anem a escoltar Ginestà amb Nil Moliner, un dels duets del moment en qui estaràs. A més, van estar els tres, els germans Serrasols, els Nil Moliner, no fa gaire al backstage. Escoltem.
2: Hola, bona tarda.
1: Hola.
2: M'agradaria participar en el sorteig del lot de llibres. La resposta correcta és Solitud. I m'agradaria veure si podéssiu posar allà a les 5 una cançó del Nil Moliner, així, mogudeta.
1: Val. Perfecte.
2: Vale, gràcies, adéu.
1: Adéu. I aquesta de part de la Patri.
3: Hola, bona tarda. Estic al cotxe escoltant la vostra música.
0: Sí.
3: I m'agradaria posar la cançó de Ginestà i Nil Moliner, de nou.
1: Molt bé.
3: Crec que es diu Amb qui estaràs.
1: Sí.
3: I també participar al concurs dels llibres en català. La resposta correcta és la C. Moltes gràcies.
0: Doncs vinga, 628-414-029.

0: Demana la teva cançó al WhatsApp del Feedback. 628-414-029.
1: Hola, Radio Flashback.
2: Sí.
1: La resposta a la vostra pregunta és la C. Solitud no la va escriure ella. Va escriure supernovel·les xulíssimes, però Solitud no la va escriure ella. I voldria concursar a veure si em toca el dot de llibres, que si ve a casa ja no tenim gent petita, tots som ja adults i grans, tots llegim moltíssim. Si em toca el lot i hi ha llibres per infants, el que faré serà portar-los o a la biblioteca d'aquí del poble o al casal o alguna cosa que els puguin aprofitar.
3: Ben pensat.
1: Nosaltres els llegirem encantats als adults i els de nens els donarem. Moltes gràcies. Ai, no, i aprofito. M'encantaria que em poséssiu una cançó de Casgrasses, si pogués ser, La gent que estimo. Gràcies, Radio Flashback.
2: Perfecte.
4: Hola, Flashback.
3: Hola.
4: Soc el Martín.
3: Hola, què tal?
4: M'agradaria dedicar-li una cançó de Casgrasses a la meva mare.
2: Molt bé.
4: I m'agradaria participar en tots els sorteigs. Moltes

0: Andorra. 96.0.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Bruno Mars, On My Soul, des del seu disc de Romàntic. Camí de 6:15, anem per Stay Homes amb nota de veu.
1: Hola, bona tarda. Jo voldria demanar alguna cançó de Stay Homes, si pot ser, per exemple, i li dic a tothom que està en caravana. Jo ara acabo de sortir, però per haver-me equivocat un carreró, m'he agafat 15 minuts.
2: No.
1: I també volia participar en la setmana del llibre en català. Diria que el llibre que no va escriure la Mercè Rodoreda és Solitud. I li dedico, de ser així, clar, li dedico a la profe, a la Maite Martí, que va ser la meva profe d'Elite Catalana, que espero que estigui molt bé i li envio salutacions. Adéu!
0: Ai, aquells llibres,
2: per les profes d'Elite.
0: Que les profes, assignatura i els llibres que d'adolescents i no tan adolescents doncs, ens marquen. I un d'ells, sens dubte, qualsevol dels tres que diem de Mercè Rodoreda i el que no ho és, evidentment, també. Anem a escoltar la Núria amb Stay Homes.

0: Aquesta és la Lady Gaga amb Abracadabra i tenim novetats, perquè la premsa americana ha confirmat pràcticament ja al 100% que la cantant ha tingut la seva primera filla a través de la gestació subrogada. Fins ara era una teoria, ara jo crec que està bastant confirmada, a través de ventre de lloguer.
1: Recordem, però això no ho justifica, que la gestació subrogada és legal a Califòrnia, una pràctica que pot anar o no acompanyada d'un intercanvi econòmic. Ja us dic que el 99% sí que va acompanyat d'aquest intercanvi i hi ha pasta pel mig. Crec que el debat ètic i moral d'aquesta pràctica la tenim més aviat com fora dels Estats Units que no pas a dins.
0: Però també bé, ho crec. Crec que és una cosa més...
1: Potser ells directament ni s'ho plantegen. Jo crec que pugui... O sigui, entenc que sí, hi haurà molta gent que s'ho plantegi, com coses que són legals aquí, que nosaltres diem... Que potser podem dir és que és una mica barbaritat que sigui legal, però bé.
0: Però jo crec que ells, la gran majoria ho veuen com bueno, un intercanvi econòmic, no hi veig cap problema.
1: Però clar, bueno, evidentment...
0: Un altre tema, aquest,
1: bé, La nena es diu Rosavin Polanski, un nom que haurien triat per la importància que té la cançó La Vie en Rose, d'Edith Piaf.
0: Sí.
1: He intentat dir-ho en francès, però
0: no servia gaire bé. La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose. Bé, sí. I que en canta una versió a Star is Born, aquesta, concretament.
0: Un altre cas de gestació subrogada que també que ha generat polèmica ha estat per part de l'actriu i figura del feminisme, ho era, jo no sé si molt o no, però ho era Lena Dunham, creadora de la sèrie Girls, una decisió que li ha comportat moltes crítiques per haver triat aquesta opció fent servir, doncs, el cos d'una altra dona i no adoptar, per exemple. També ha estat molt criticada per un article que ha escrit a la Edició Americana de Vogue explicant com ha viscut l'embaràs, com si fos seu,
1: Sí.
0: I també els vestits que es comprava... I,
1: bé, una mica... Aquestes coses s'obren. No cal fer aquest teatre.
0: Una mica grotesc, tot plegat.
1: Sí, sí, sembla un episodi de Black Mirror.
0: Totalment, però bueno. O de com es diu, el conte de la serventa.
1: Ui, sí, totalment. Era 100% el conte de la serventa.
0: A veure, va, anem a escoltar els tiets amb Era Això, 2:45 de 6 d'aquesta tarda, que tenim una dedicatòria.
2: Hola, bona tarda, feedback. Res, estic anant cap a la muntanya, cap a Bielsa, conduint 3 hores i pico aquí, escoltant-vos, i per si podeu posar la cançó de Era Això, de Tiets.
1: Clar que sí.
2: Doncs va, gràcies.

0: Valentina, porta l'ukelele, home. Escoltem la dedicatòria.
1: Bon dia. Torno a intentar, que en aquesta família som molt fans dels llibres. El llibre que no és de Mercè Rodoreda és Solitud. Mm-hmm. Ens agradaria optar a guanyar aquest pack. M'agradaria dedicar-li una cançó a la meva filla, mm-hmm, dels Mama Duixa. Ens és indiferent quina. Totes les veiem igual de bé. Moltes gràcies.
0: Doncs mira, aquí adeu. Amb Joan Dausà i Mama Duixa, en Papi posarà el disc. Continuem, vinga.
2: Una dedicatòria que ens han demanat Viva la vida de Coldplay. A veure si la trobo. Mira, està aquí.
3: Hola, el llibre que no és de Mercè Rodoreda, mm-hmm, és Solitud. I vull dedicar una cançó, sí, a les veteranes del Sant Agnès de Malanyanes, sí, que són les millors.
2: Molt bé.
3: Nenes, tot i més Sant Agnès.
2: Perfecte. Doncs ens demana això, el Viva la vida del Coldplay.
0: I la gossa s'ha sentit interpel·lada. Ah, jo també.
2: Gràcies.

0: Hola, doncs la resposta correcta és la C, solitud. Mm-hmm. I nosaltres som amb ma mare al cotxe, de camí a la Costa Brava. Mm-hmm. I també, com que estem celebrant la Setmana del Llibre en català, jo us recomano Cardem en català. En sóc un dels autors. Epa. Si no el coneixeu, és un glossari de terminologia sexual en català.
1: M'agrada.
2: Ah, mira.
0: I us recomano als oients i a vosaltres que el compreu perquè realment és molt interessant. També us demanaria, sisplau, si poguéssiu posar alguna cançó del Triquell. Moltes gràcies.
2: Perfecte.
1: Cardem en català, important. Important. Sí, home, podem fer molts... Home, fer-ho en anglès seria com estrany, no?
2: Sí, molt, sí, molt
1: sí,
2: estrany.
1: No, fer-ho amb, bueno, depèn no,
2: please.
1: Un idioma que parli.
2: No more, my friend.
1: Bé, és igual. Anem a escoltar l'Olivia Dean. So easy to fall in...
2: Aquesta sí que l'he deixat,
1: no,
2: que parla en anglès.
1: No, aquesta sí. En català seria estrany.

0: Hola, Flashback. Soc la Jana i vull dedicar la cançó de Petito A de Anna Mena i Lola Índigo al meu pare perquè anem a un càmping a Girona que fan a Liberland i al meu pare actua. Més petons!
1: Home, doncs molta merda, que li vagi molt bé. Escolteu una cosa, aquesta setmana al Feedback celebrem la setmana del llibre en català regalant cada dia packs de llibres. Avui és l'últim dia que et pot tocar aquest pack amb llibres per adults i pels més petits de la casa, eh? I a més us l'envien a casa vostra. I és que a partir d'avui fins al 27 de setembre podeu anar al Passeig Lluís Companys a Barcelona i que trobareu un munt de llibres, trobareu també presentacions, converses, recitals, concerts, activitats familiars, signatures i un munt d'activitats més. Per participar-hi ens heu d'enviar una dedicatòria al 628-414-029 contestant la pregunta que ara us farà la Cristina. I recordeu que la Setmana del Llibre en Català ho diuen molt clar. Molt per veure, molt per viure, molt per llegir. I Flashback, emissora oficial.
2: La pregunta diu: de quina d'aquestes novel·les no n'és autora Mercè Rodoreda? No.
1: Em fa gràcia el to. El to que hi poses sí. M'agrada molt.
2: Sí, sí, sí. Hem de posar intensitat
1: de
2: a l'assumpte.
1: De profe de l'ESO, eh?
2: Opció A. Veu de dictat preparat. Opció A, Aloma. Opció B, La plaça del diamant. Opció C, Solitud.
1: D'acord.
2: Com si ens anés la vida d'això.
1: Ho han d'entendre bé. La canalleta, si no, no ho entenen.
2: Clar. Sí,
1: i els sí, has sí. D'explicar...
2: És a dir, ràpid, o sigui, lent, contundent...
1: Concís... Vocalitzant bé és important, perquè si no... Què ha dit
2: sí.
1: Jo? No, no, és important dir-ho.
2: Què ha dit jo?
1: Què ha dit jo? O què ha dit vostè, perquè aquí ja al final... Va,
2: que
1: català o castellà, eh? Escolta'm, doncs ja ho sabeu. Si heu parat bé atenció, ja heu comprès el que us ha dit la Cristina.
2: Torno a repetir la pregunta.
1: Per favor, una mica més ràpida, ara, eh?
2: Vale. Quina d'aquestes novel·les no ha escrit Mercè Rodoreda?
1: Ara, ara.
2: A l'home, a la plaça del diamant o Solitud?
1: Ui,
2: així està bé?
1: El 75% no te l'han entès de res.
2: Ja s'han perdut, ja s'han perdut el discurs.
1: Però,
2: bé,
1: no,
2: ens ho dieu al 628-414-029 i podreu optar aquest pack de llibres gràcies a la Setmana del Llibre en Català.
1: Vinga, va, anem a escoltar més dedicatòries, que en tenim moltes per escoltar, moltíssimes, i per posar també. Com aquestes dues?
3: Hola. La resposta crec que és Solitud. I voldria dedicar qualsevol cançó així animada per tota la gent que està implicada en el món educatiu.
1: Ai,
3: pares, alumnes, professors, professores, directors, directores, etc.
2: Sí. Déu-n'hi-do,
3: Déu-n'hi-do, a veure si fan alguna cosa.
2: Sí.
3: Que al final els perjudicats són els alumnes.
1: Clar.
3: Així sí. Que vinga, molts ànims i un petonàs.
1: Mira,
2: això mateix, molts ànims.
1: Ho han lligat sense voler perquè no me'n recordava que deia això.
2: Tenim una altra.
4: Hola, soc la Lídia i volia dedicar alguna cançó marxosa a la meva germana, la Sandra, que és infermera a Belvitge i va de nit, torna de nit, que avui en fa 44 anys.
1: Ai, felicitats.
4: No sé si l'escoltarà perquè ha treballat aquesta nit, però bueno, per això assisteix al postcat vostre. I volia participar als sortejos que teniu, a veure si tinc sort i podem compartir amb la Sandra.
1: Molt bé.
4: Vinga, bona tarda.
1: Adéu.
4: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: I prendre't, Sandra.
4: Que ja estem a les portes del cap de setmana.
2: Sí. It's Friday. Adéu.

0: Això era Taylor Swift amb Opalite, i ara, escolteu, perquè ens ha arribat aquesta, amb una cançó d'aquelles que fa temps que no posàvem, que no ens demanàveu, i que ara ho heu fet, i dic, mira, em ve de gust.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola.
1: Estic tornant cap a casa i m'agradaria escoltar Seguirem ballant, de Doctor Prats. I també dir que el llibre és Solitud, que és d'un altre autor. I no ho sé, ja està, res més. Dedicar la cançó a vosaltres i a tots els que estiguem escoltant la ràdio.
2: Perfecte.
1: Apa, bon cap de setmana.
2: Adéu. Adéu. Vagi molt bé.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
0: Andorra. 96.0.

0: These beautiful things that I've got.
1: Pensa en un, en Beautiful Bona Things.
2: Tarda.
1: Bona tarda. Què
2: Hola.
1: Passa?
3: Mira, estem aquí al cotxe, l'Anna, el Xavi, la Júlia i l'Aleix. Ens n'anem cap a una casa rural, he passat
1: ben
3: cap
1: fet,
3: de setmana amb 22 persones, cap
1: wow.
3: al Ripollès.
2: No mal, eh?
3: Us volíem dir que el llibre que no és de Mercè Rodoreda és Solitud.
1: Sí.
3: I ens agradaria que ens poséssiu Beautiful Things. Els hi dedico als meus fills, la Júlia i l'Aleix, que són els més guapos del món.
1: Molt bé.
3: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Adéu. I tenim... Anem per la següent, ja?
1: Sí,
2: bom. Et sembla bé?
1: Som-hi, som-hi, som-hi, som-hi.
4: Hola, Flashback. Hola. Em dic Carla. I voldria que em poséssiu la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Adéu.
2: Adéu. I aquesta altra, que ve en format text, diu: Bona tarda, sóc la Jess i voldria dedicar la cançó de Segurament t'estimo a la meva família i a tothom que m'escolta. Participa també al sorteig de les entrades al circuit. Gràcies.
1: És veritat, Circuit de Catalunya, el Festival de la Velocitat. Si voleu anar-hi, envieu-nos dedicatòries també.

0: Som la Laia i el Ferran. Volem demanar la cançó de Golden. I la dediquem a tots els que estan mirant Flashback.
1: Molt bé.
2: Molt bé. I també teníem aquesta altra.
3: Hola, m'estic Alba.
1: Hola, Alba.
3: Vaig al campament, l'agradaria escoltar la cançó de la Hansix. Adéu, gràcies.
2: Adéu, adéu, que vagi molt bé el cap de setmana.
1: Avui s'ha estrenat l'esperat nou disc de Miley, titulat Bass Persuades. Let's go.
2: Molt animada, no, aquesta?
1: Ah, això és el remix. És un remix que hi ha al disc.
2: El mateix disc.
1: El mateix disc, sí. L'última cançó és aquesta. Fins ara només coneixíem el tema que li dona nom i després d'escoltar-lo hem de dir... L'hem escoltat, bueno, jo una vegada, tu potser més, jo una vegada, i que a mi m'ha agradat a mitges. Jo m'esperava una mica més d'aquest disc, que a mi m'ha sorprès poc, tot i que no és un mal disc, però no estaria entre, per mi, els millors de la Miley, tot i que requereix més escoltes, eh? Perquè una vegada potser no n'hi ha prou i la primera impressió no és la bona, però la primera que m'ha donat és aquesta.
2: La primera vegada que vam escoltar Bass Persuades potser vam dir, no està malament, però a mesura que l'hem acabat d'introduir...
1: Sí.
2: Doncs...
1: sí, sí, sí, a vegades passa que fots les expectatives molt altes.
2: Ens agrada una mica i... més. Ja. Però bé, anem a fer un repàs d'algunes de les cançons que hi trobem. Per exemple, la de Let's Get Married, que avui també s'ha estrenat el videoclip, protagonitzat per la mateixa Miley, i en aquest cas també per la seva parella, Max Morado.

0: Cristina, és que...
1: És model actriz. Model actriz, no model actriu.
0: Perquè... No, foten uns noms que et confonen.
1: Aquestes coses... No m'ho feu, perquè...
0: I és que quan l'he llegit, dic, hòstia, no diu el nom. No, és model i actriu.
1: Poca
0: tri. No passa res.
1: Ai, no.
0: A mi m'ha passat igual.
1: Sisplau, aquestes coses, a l'Albert i a mi no ens les podem
0: sobretot
1: fer.
0: Sobretot a la Cristina, perquè... no li fem.
1: Perquè amb el tema associacions a vegades no anem gaire arriats.
0: Però bé, no passa res.
1: Però bé, també hi trobem títols com... Orbit, ara tinc tota l'estona el model i actriu.
0: Jo crec que li ha passat a més gent que tu.
1: No, sí. Innocent Ways, o aquesta altra que escoltarem ara mateix, que es diu Aftermath, i ens agrada també els potents ritmes electrònics. Does it all come closer, or just the sound? I'm sick of falling. Quina baguarra, eh?
0: Sí, no, és que és un tros d'artista aquesta noia, però no sé, l'he de tornar a escoltar.
1: Sí.
0: L'he de tornar a escoltar de la baix, amb més calma, potser aquest cap de setmana me'l posaré a veure què tal. A veure què... Bueno, igual la segona impressió canvia, a vegades passa. Sí. Estarem atents.
1: Nosaltres ens quedem amb la que ens quedem.
0: Aquesta m'agrada molt, eh? Sí. Aquesta vaig entrar-hi bastant fàcilment.
1: Sí, això sí que és veritat.
0: Però reconec que, mica en mica, potser hi hem anat entrant. Vas, persuets de la Maeli. Vinga, va, som-hi. Let's go.

0: El mar és aquí.
1: Ei, bona tarda. Doncs jo voldria dedicar la cançó Perduts tu i jo a la Gina, sí. Perquè ara estem anant amb cotxe i és una cançó que ens agrada molt i que ens recorda molt a l'estiu. Ara que ja tot ha tornat a la normalitat. Ens agradaria participar també a tots els concursos i la resposta pels llibres és la C.
2: D'acord.
1: Vinga, moltes gràcies. Bona tarda.
2: Bona tarda. Adéu.
3: És a dir, i aquesta altra?
2: Solitud, diu.
4: Hola, Flashback. M'agradaria escoltar Perduts tu i jo, de Cora, i la dedico, doncs mira, a tots els membres del club de lectura al qual formo part, que es diu Som el que llegim, de Girona, sí. Que està vinculat amb una escola, que no sé si la puc dir.
2: Clar que sí,
4: home. Que està format per professors i professores, pares i mares, i també hi participen els alumnes i els exalumnes. I participar en el sorteig dels llibres, la resposta correcta és Solitud, i bé que aniria molt bé aquest lot de llibres pel club de lectura.
2: Molt bé.
4: Moltes gràcies, Flashback, una abraçada.
3: Esteu apuntadíssims. I ens ha enviat el nom de l'escola.
4: L'escola és La Salle Girona.
3: Home, perfecte.
2: La Salle Girona, molt bé. Doncs apuntats, 628-414-029. Cristina, anem a parlar de futbol.
3: Va.
2: Perquè ja sabeu que el Barça juga al Bar de Barça de Flashback i l'equip de Hansi Flick segueix invicta aquesta temporada i vol aconseguir sumar els 21 punts dels 21 possibles abans de la llarga aturada per seleccions. Després de superar el Racing de Santander per 7-2, aquest cap de setmana l'equip de Hansi Flick viatja a Sevilla.
3: Aquest dissabte, demà a les 9 del vespre, Sevilla-Barça al Sánchez-Pizjuán i res més, viu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça i en directe a Flashback amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Demà a les 9 del vespre, Sevilla-Barça.
2: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, demà va de Barça aquí a Flashback i ara anem a escoltar una...
3: I tornem a Sevilla, perquè diu, hola, sóc la Rosa i estem d'aniversari doble. Ahir el meu home i demà la meva filla, la Maria, que fa 23 anys i ara mateix està estudiant a Sevilla. Li vol dedicar alguna cançó de Rosalía i participa també al concurs que fem. Adeu, bon cap de setmana a tots. Gràcies.
2: I felicitats.

0: Bé, les 7 de la tarda i gairebé 3 minuts. Avui és l'últim dia, per tant, entrem ja a l'última hora que teniu la possibilitat d'aconseguir entrades dobles VIP per anar al Festival de la Velocitat de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Catalunya. Això està al caure i viuràs en primera persona el GT World Challenge amb Ferrari o Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà per competir i dissabte a la tarda inscriu-te a la cursa solidària a peu per la pista del circuit. Experimenta el que és la velocitat, el Festival de la Velocitat de Barcelona al circuit de Catalunya. Tot això en dedicatòries. Si vols anar-hi, ens envies ara una dedicatòria i, escolta'm, ja ens dius, vull entrades. Doncs,
1: entrades,
0: amb sort, te les emportaran.
1: Exacte.
0: Dit això, en tenim una altra, que tenim el de la Setmana del Llibre en Català, que també us regalem un pack de llibres per adults i per nens, amb una bossa molt xula, que us envien a casa. I tot per què? Doncs perquè avui i fins al 27 podeu anar al Passeig Lluís Companys a Barcelona, on hi podreu viure l'experiència dels llibres, perquè és molt per veure, molt per viure i molt per llegir, amb presentacions, converses, recitals, activitats familiars i moltes més coses. Flashback, emissora oficial.
1: I si voleu aquest pack de llibres, ens heu de contestar primer aquesta pregunta, i és: de quina d'aquestes novel·les no n'és autora Mercè Rodoreda? Opció A, Aloma. Opció B, La plaça del Diamant. Opció C, Solitud. Ens ho dieu al 628-414-029 i encara teniu uns 50 minuts sí, per respondre a la pregunta i a veure si endevineu, doncs hi ha sort, us emporteu aquest pack de llibres per adults i infantils en català.
0: Recordeu, quin d'aquests no és l'autora Mercè Rodoreda? Aloma, La plaça del Diamant o Solitud? A, B o C? Anem a escoltar Oliver Rodrigo.
1: Amb nota de veu.
0: Estiu Pitxong.
1: Teníem una dedicatòria que ens demanava qualsevol d'Olivia Rodrigo.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Soc l'Ausias i jo crec que la resposta correcta és la C, Solitud. I, de pas, vull dedicar-li una cançó a la meva germana, qualsevol d'Olivia Rodrigo,
1: perfecte,
2: que li agrada molt.
1: Perfecte, és ben fan,
2: Adéu.
0: Adéu, company.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ai, que
2: bueno.
3: Adéu.
1: De res, només faltaria.
4: És solitud.
2: Ah, va.
4: I voldríem participar a tots els sortejos que tingueu disponibles. Okay. Gràcies.
1: Ningú ha dit la plaça del diamant, eh? No entenc per què.
2: Mm. No sé per què. Hi ha una persona que ha dit a l'home.
1: Què dius ara?
2: Hi ha una persona que ha dit a l'home, sí.
1: D'acord.
2: L'ha sonat per antena, no sé ara mateix si sonarà aviat o què, però ha dit a l'home.
1: M'estàs dient que la cançó que ve ara mateix...
2: És
1: aquesta que tinc aquí?
2: Sí.
1: Per favor.
2: És This One.
1: Posa l'àudio, sisplau.
2: Hola, traieu els mocadors.
5: La resposta correcta és Solitud, de Víctor Català. M'agradaria que poséssiu la cançó de Tom Odell, Another Love. La dedicaria, o la vull dedicar, al meu marit i al meu fill. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
1: Això és...
2: Gràcies a tu.
1: És troca dura, això, eh?

0: Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra, 96.0.
5: Radio Flashback.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
9: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
10: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
11: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
10: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
11: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
10: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
12: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: mira, no me'n recordava del que m'agradava aquesta cançó de Dua Lipa, i està a posar-la i dic, hòstia, és un tamacle.
1: Dels grans.
0: Tarnau, sí o no?
1: Sí. Hòstia,
0: sona molt bé aquesta cançó. A veure, va, amb aquesta.
2: Hola, bona tarda.
1: Hola.
2: Mira, jo volia demanar una cançó, però és que estic tan cansada que no em ve cap concreta, o sigui, una que vosaltres vulgueu, que m'ajudi a fer el trajecte més àgil, el trajecte de tornada a casa. I participar en els sortejos, el dels llibres, la resposta crec que és la C. Gràcies, que vagi bé, bona tarda.
0: Hem escollit per tu la de Dua Lipa, d'on està el Nau. I ara arriben els Búhos amb Banda Neon. Bueno, Banda Neon més els Búhos, perquè la cançó és de Banda Neon, que es diu El Ventilador.
3: Hola, Flashback. Som la Ona
4: i la Maia.
3: I estem de camí a una casa rural. I ens agradaria escoltar la cançó...
4: Del Ventilador.
3: Adéu.

0: Bona tarda, feedback. Soc el Quim i volia dedicar la cançó Birds of Feather de Billie Eilish.
1: Gràcies.
0: A la meva Julieta.
2: Ai, la Julieta.
0: I dir-li que l'estimo molt. Vinga, salutació.
3: Molt bé.
2: Doncs deixem a Billie Eilish amb Birds of a Feather perquè, bueno, arriba un altre d'aquests temes que estem al llindar, Cristina. Estem al llindar perquè és d'aquests temes que a mi em recorden molt a l'estiu, però molt, i estem fregant ja pràcticament la tardor. Però bé,
1: sí, però
2: encara
1: saps
2: estem
1: què?
2: Estiu.
1: És que jo aquesta cançó...
2: Ha traspassat.
1: Jo, per mi, és...
2: L'estació.
1: No, ja no, per mi no significa estiu. Jo la puc escoltar en qualsevol...
2: Sí?
1: Sí.
2: Per
1: sí,
2: Nadal
1: sí,
2: te la posaries?
1: Sí, per animar-me una mica, clar que sí.
2: Sí? Va, d'acord.
1: Sí, jo crec que sí, per entrenar, per exemple.
2: També, és veritat.
1: Estem parlant de Summercat, que ens la mana la Clara. Diu, hola, ara vaig a assaig de castells dels Segals d'Osona i... Voldria demanar una cançó que s'ha marcat i podria participar també a tots els sortejos que tingueu. Gràcies.

0: Per favor, però quin final de feedback de la setmana, eh? Tema...
1: No, no, no, és que ja, ja farem un repàs de les cançons que hem posat, perquè quins temacles que ens esteu demanant.
0: Bé, qui us demana? Bruno Mars, Lookout of Heaven.
1: Doncs mira.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: La Carla. I voldríem participar al lot de llibres. I la resposta és Solitud. Ah, i voldríem la cançó, una cançó que és la que sigui del Bruno Mars.
1: Perfecte.
2: Gràcies.
0: Tot bé.
1: Adéu, tot bé, que vagi bé. Molt bé.
0: Dedicatòria fantàstica. Cristina, futbol, parlem de futbol, va, perquè va, sí, aquest cap de setmana ja sabeu que el Barça juga al Bada Barça, juga a Sevilla, el Barça segueix invicte aquesta temporada i vol aconseguir sumar els 21 punts dels 21 possibles abans de la llarga aturada aquesta horrorosa de seleccions. Eh? Després de superar el Racing de Santander a casa, 7-2, aquest cap de setmana, bueno, i un gol de Chesney, que el vaig veure l'altre dia, què fot amb la pilota?
1: Ja.
0: No, cap pimpa, bé,
1: bon, els dos gols, sí, un sí, va sí. ser de penal, no?
0: Diria que sí. L'altre primer no me'n recordo. Sí, és veritat, de penal.
1: L'altre Szczęsny, que sí.
0: Tot, fot una
1: es van ficar com tres persones dins la porteria, una cosa així. Que dius, no sé ni com ha arribat la pilota
0: aquí. Què ha passat aquí? Vull dir... Després de superar doncs, el Racing, aquest cap de setmana l'equip de Flick viatja a Sevilla.
1: Demà a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán i res més. Viu el partit amb en Jordi Plans i el tot l'equip del Bada-Barça en directe a Flashback amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella d'Am.
0: Molt bé, mira, ara aquí, escolteu la dedicatòria, clar, ara tenim dubtes amb aquesta, eh? Posa, posa.
3: Hola, sóc la Clàudia.
1: Hola,
3: i
1: Clàudia.
3: Vaig de camí a la Molina.
1: Vale.
3: I voldria que em poséssiu la cançó de Baby.
1: Hmm.
4: I la cançó la voldríem dedicar als xopets de Cervera, que anem a passar el cap de setmana amb ells, i també participar als concursos que tingueu, que la resposta d'avui és Solitud.
0: Molt bé.
1: Clar, ens ha sorgit el dubte, perquè Baby és una cançó de Justin Bieber, però... També Karol G acaba de treure una nova cançó aquest estiu que es diu Baby Wow.
0: Sí, és veritat que hi falta el wow, però a vegades potser posem la de Baby.
1: Aquest dubte.
0: Mira,
1: però bé.
0: Com que Justin Bieber ja l'hem posat en Beauty and a Beat, posem
1: Baby
0: Wow.
1: Ens hem arriscat.
0: Wow. Exacte. Karol G, Judeline i... Qui més altre?
1: Rusowski.
0: Aquest... Oh, el volia deixar.

0: Hola, Flashback.
1: Hola.
0: Estic aquí preparant-me per anar al partit de vòlei i us volia demanar si podia estar als sortejos vigents.
1: Clar. Sí.
0: I us volia demanar la cançó de Superestrella, sí, i dedicada a la Lara. Moltes gràcies.
2: A tu, que vagi bé el vòlei.
1: I també teníem una altra. A veure si sona ara.
3: Hola, Flashback.
1: Hola.
3: Em dic Laia.
4: I jo l'Eudal, i som de Can Davano.
3: Volíem dedicar la cançó Superestrella al Club Gimnàstic Vic i al Vic Riu Primer Refo, al Sub-10, perquè aquest cap de setmana juguem contra el Barça.
2: Epa.
3: Ens la podríeu posar a les 8. Adéu, gràcies.
2: Això està fet.
1: Molt bé.
2: Adéu. Doncs moltíssima sort contra el Barça, que vagi molt i molt bé. I
1: resolem.
2: Abans de... Exacte, abans de posar l'última dedicatòria i la curiosa del dia, musical, quina és la resposta correcta avui?
1: Doncs la novel·la que no era de Mercè Rodoreda, evidentment, era l'opció C, que era Solitud. La majoria l'heu endivinat. Solitud és una novel·la, com alguns ja heu dit, de Víctor Català, que és el pseudònim de Caterina Albert del 1905. A l'home sí que forma part del repertori de l'autora i data del 36, per tant, una novel·la preguerra civil. I ja el 1962 Mercè Rodoreda va publicar La plaça del Diamant.
2: Molt bé, doncs un de vosaltres que ha respost bé s'emporta el lot de llibres gràcies a la Setmana Llibre en Català, que hi heu d'anar, que comença avui, i s'ha d'anar perquè és molt xulo i és fins al 27 de setembre, per tant, teniu dies per fer-ho, però, si podeu, aneu-hi al passeig Lluís Companys a Barcelona. I ara acabem amb aquesta.
1: Diu, bona tarda, Flashback, soc la Martina i m'agradaria que poséssiu la cançó nova d'Ariadna Grande.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passar un minutet de les 8 del vespre d'aquest divendres 18 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback a les portes del cap de setmana.
2: Això mateix.
1: I com sempre saludem a l'Andrea Romera. Hola, Andrea Romera, què tal, com estàs?
2: Hola, estic molt bé avui.
1: Ah, sí?
2: Trobo que la temperatura és agradable, no? S'està molt bé al carrer.
1: Hem acabat una mica abans, expliquem interioritat sí, sempre sí. A la portada del backstage, i hem acabat una mica abans de fer el guió i hem pogut estar 5-10 minuts, que mai podem estar a la terrassa.
2: Sí.
1: Que bé que s'està quan s'està bé. Hem arribat a aquesta conclusió.
2: Tu també estàs molt bé, no? Trobo.
1: Sí. Estic content, estic content.
2: Molt bé, ens n'alegrem.
1: Ens n'alegrem, i tant. Què
2: veure,
1: passa avui?
2: Què? Doncs últim dia de la setmana avui, per tant, dia de repassar les novetats musicals al backstage.
1: Sí, ja sabeu que els artistes trien el divendres per sí. ensenyar-nos les novetats i nosaltres serem els que us ensenyarem quines són aquestes les millors cançons que han sortit avui. També tindrem la cançó amagada, el safreig i el nostre top 3 de cançons més escoltades d'aquesta setmana.
2: Que a més van molt lligades a l'actualitat, podem avançar-ho ara mateix.
1: Sí, sí, sí, n'hi ha una de meva que no t'agrada gens, però la resta semblen xules.
2: La resta estan totes molt bé. I ja està, això és tot, no? Des
1: sí.
2: d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: O no, ja

0: Ho veurem.
1: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I mira, començarem amb Shakira, que avui ha tret una novetat, però ara no ens quedem amb la més nova, que és boníssima, per cert. Ens quedem amb aquesta, amb Burna Boy, Die Die. Benvinguts i benvingudes.

0: La cançó del Mundial, Shakira Barnaboy, aquest Die, Die al Backstage, 8 i 5.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
0: Sou al Backstage de Flashback i, com sempre, comencem amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que més ens ha impactat és la història de Billy Ray Harris.
2: Que no Cyrus.
0: No és Billy Ray Cyrus.
2: Quina
0: el pare de
2: no?
0: Miley Cyrus. Exacte. És un home que... Bueno, és un home sense sostre.
2: Val.
0: Era un home sense llar.
2: Uh-huh.
0: I resulta que estava demanant almoina. Total, que va tornar un anell que li havien deixat per error en el seu got.
2: Uh-huh.
0: Un anell valorat en $4,000.
2: Uau.
0: Però que aquest anell li va acabar canviant la vida per sempre.
3: ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah. ¿Y el anillo pa' cuándo?
0: Què et passa?
2: Que m'ha encantat aquesta cançó, no m'ho esperava gens.
0: De cop, pam! Eh?
2: Molt bé, molt bé.
0: Així comencem el Backstage d'avui. És una història bastant random i és que aquest home vivia al carrer l'any 2013.
2: Val.
0: Quan una dona li va posar una moneda al got que l'home tenia a terra perquè la gent li donés almoina, com dèiem, no?
2: Clar, llavors, depèn de la mida de l'anell, això ja passa molt, eh? Que poses, o sigui, poses-la en algun lloc
0: sí.
2: I et cau l'anell directe. Tinc un truc per aquestes coses.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Vinga, va, avui a Brugi Consejo de l'Andrea.
2: No, tu saps aquelles gomes de cabell que són com les típiques que te les venien dient si et poses aquesta goma no et quedarà la marca, que són com de plàstic i
0: sí,
2: fan així com una espiral.
0: Una espiral, sí, sí, sí.
2: Doncs tu agafes una goma d'aquelles i la talles, que quedin un rínxol, dos, tres, depèn de lo gran que et vagi l'anell.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, aquest rínxol, el cargoles en l'anell,
0: sí,
2: te'l poses per la part de dins, de manera que l'anell per fora...
0: Fa tope.
2: Sí.
0: El rínxol aquest amb l'anell, no? Sí.
2: Exacte, llavors per fora no es veu, que és normalment on està doncs, la perla o la cosa maca que porti l'anell.
0: És una
2: només es veu
0: perla.
2: Per, sí. Només es veu per dins i és una manera d'assegurar-te l'anell i que no caigui.
0: Doncs ei, ja podem anar a dormir perquè sabem una cosa nova gràcies a l'Andrés Romera.
3: I el anillo pa' cuando...
0: Molt bé, trobo que està molt bé, això.
2: És que jo ho faig molt, això, perquè tinc els dits superprimets i hi ha molts anells que em van grans i jo no vull deixar de posar-me'ls.
0: I també passa que a l'estiu els dits es fan més gruixuts per
2: sí,
0: la calor, eh? I després a l'hivern, si t'has mesurat un dit
2: exacte,
0: per comprar-te un anell, a l'hivern no et va tan bé. Sí,
2: és
0: sí,
2: com el to del maquillatge, que a l'estiu
0: exacte,
2: és diferent que el de l'hivern.
0: Doncs tornem a la història aquesta de Billy Ray, anava a dir Cyrus, no? Billy Ray Harris. Aquest home vivia al carrer i, per error, aquesta dona, doncs, de manera accidental, li va deixar anar la moneda i, a l'obrir la mà, doncs, també li va caure l'anell que portava a la mà.
2: Sí, sí.
0: Un anell de compromís, com dèiem, valorat en $4,000. I Billy Ray podria haver venut l'anell perfectament i és una cosa que li hauria arreglat bastant la vida.
2: Home, 4.000 euros me l'arreglen a mi, eh?
0: Amb allò passes un temps, potser pots pagar fins i tot un lloguer. Mm-hmm. Vull dir, pots intentar fer alguna cosa, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Total, que va decidir guardar-lo fins que ella tornés a buscar-lo. Va pensar, aquesta noia tornarà. Uns dies després, la dona va tornar a buscar-lo completament desesperada.
2: Clar.
0: Com si Billy Ray fos la seva última opció i li va preguntar, no el tindràs pas tu? I ell va dir, sí, sí, aquí el tens. I diu, la dona
2: uau,
0: explica que li va tornar tal qual l'havia... De... Bueno, li havia
2: sí, sí,
0: caigut,
2: sí,
0: suposo, no? Total, que la dona, molt agraïda per la honestedat d'aquest home, va publicar-ho, va obrir una recaptació i va unir, no $4,000, va unir $190,000.
2: Mare de Déu.
0: Ella també en va posar uns quants per
2: sí,
0: agrair-li
2: sí,
0: el gest, però també molta gent van fer com una espècie de crowdfunding i Billy Ray va poder-se comprar una casa i un cotxe. I també... El que és més fort és que aquesta història va arribar a la televisió
2: sí,
0: dels Estats Units i 16 anys després la seva germana ja el donava per mort.
2: Què dius?
0: El va veure a la televisió i al mateix programa, unes setmanes més tard, van emetre aquell programa i la germana va tornar a retrobar-se amb el germà 16 anys més tard.
2: O sigui, tot va acabar perfecte. Mira, és el karma, això. Tu fas una
0: sí,
2: cosa
0: sí,
2: bé i el karma t'ho torna i en aquest cas multiplicat per 190.000.
0: Doncs mira... L'altre dia em van dir una cosa, una frase, que és
2: què?
0: Molt així, el futur serà de les bones persones, jo crec que sí.
2: Tu creus que sí?
0: Sí, i
2: jo
0: de
2: no
0: fet...
2: ho tinc tan clar, això.
0: No.
2: Home, tu mira tota la gent que té molts diners, tota la gent que triomfa
0: ja,
2: la vida, després, si et poses a rascar una mica...
0: Tu no haguessis tornat a aquest anell, que no, Andrea?
2: Sí, clar que sí.
0: Sí?
2: Sí. Sí, perquè
0: m'hagués
2: anat gran, segurament.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
2: Segurament.
0: El tema dels principis no el portem gaire bé aquí al Backstage. Passant 10 minuts de les 8 del vespre, arriba Olivia Rodrigo i aquesta que es diu Stupid Song. Benvinguts i benvingudes.

0: És Olivia Rodrigo amb la més nova, que es diu Stupid Song, el backstage de Flashback, autèntic temacle. Ara que ve la tardor, ens anirà agradant cada vegada més, segur. Un quart de nou.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera, la cançó amagada.
0: Falta un minutet per un quart de nou.
2: Un minut i 15 segons.
0: Perdó, perdó, perdó.
2: Bueno, estem donant aquí fake news.
0: Però, exacte, exacte. Però ja sabeu que el que no és una fake news és que al backstage arriba la cançó amagada, hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i, a més, us hem posat dues pistes de so. Un tall al revés de la cançó i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
0: Doncs ja ho sabeu, WhatsApp obert, 628-414-029, notes de veu al backstage. Anem a les pistes. La primera, el fragment lent, el tall al revés de la cançó amagada. Comencem amb la difícil, que és el tall al revés. Avui fa així...
2: No he entès absolutament res.
0: Res de res?
2: Però res. No la tornis a posar.
0: Vale, vale, vale, vale.
2: La Constitució del backstage diu que és un cop cada pista. No podem anar repetint tampoc.
0: Quan fa que vam escriure aquesta Constitució?
2: Aquest estiu, quan vam
0: decidir... Perquè no me'n recordo gaire, d'això. No l'he escrita jo, eh?
2: Quan vam decidir que les pistes s'havien de respectar i havíem de pujar el nivell.
0: Advocado. Hauré de preguntar a l'advocat del backstage, que no sé si la vam escriure o no.
2: Avui arriba tard, l'advocat.
0: Segona pista. Com diu la traducció al català, Andrea?
2: T'estic suplicant. Et suplico. Així que estira la teva mà amorosa, nena.
0: Déu-n'hi-do, eh? Avui no és fàcil, crec.
2: No, i quin greu suplicar tant, no?
0: Ja,
2: vull dir, si
0: sí,
2: no
0: sí.
2: És allà,
0: no t'arrosseguis.
2: No cal arrossegar-se.
0: Ja 628-414-029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
2: Doncs mira, avui molts missatges, al WhatsApp.
0: Sí.
2: La gent s'ha aventurat molt. Hi ha una persona que veig que ens diu Baby, de Justin Bieber.
0: Per això de nena, potser?
2: Podria ser, no ho sé, no ho sé. També ens diuen Mr. Know It All.
0: De Teddy Swims, doncs
2: sí.
0: No, tampoc. Ho podeu seguir provant al WhatsApp, 628-414-029. Última pista, va, a veure amb aquesta. El fragment lent, el tall lent de la cançó. Avui fa així...
2: Home, amb això ja... Mira, allau de WhatsApps ara, pam. No paren d'arribar, eh?
0: La resposta de seguida al backstage de Flashback. Si et falta Can Bonaret, el porta el vermut de Llucià Ferrer. Aquest any Bonari aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp, el vermut de Flashback.
2: I ho fa compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonari Atur, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. Per aconseguir degustar aquesta hamburguesa tens dues opcions. Una, apuntar-te al vermut, o l'altra, fent una compra de 10 euros a la botiga Bonari que t'indicarem cada setmana i aconseguint un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonari, aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Trobaràs tota la informació a bonari-tur.
0: Bona àrea, patrocinador del vermut de Flashback. No us perdeu aquesta burger, que és boníssima. I tampoc us perdeu la cançó amagada. 628-414-029. De seguida us escoltem.
1: De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Andorra. 96.0.
3: Superfisioterapeuta. Supermecànic. Superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra, Andorra. Flashback. 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passant 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans fem un repàs a les pistes. La pista al revés feia així.
3: Potser sí que es podia saber una mica, eh?
2: Jo crec que es podia saber més amb la següent pista, que era la traducció, que era literalment la tornada. Com deia?
3: T'estic suplicant, et suplico, així que estira la teva mà amorosa, nena.
2: 628 414 029, què ens han dit a través del WhatsApp?
3: Doncs l'han encertat, el WhatsApp.
4: Hola, Flashback.
2: Hola.
4: Jo diria que és Begging de Maneskin. I'm begging, begging you.
2: Molt bé. I'm begging, begging you.
5: To put your loving hand out, baby. Hola, Flashback.
2: Hola.
5: Hola. És Begging, del Damià David, i es diu així. I'm begging, begging you, I wish your loving hand now, baby.
2: Molt bé, eh? M'ha agradat que hi hagi aquí un cor, que estigui tot molt ben assajat, que les veus entrin quan han d'entrar. No, molt bé, ho han fet molt bé.
3: Molt ben trobat, eh?
2: Trobo que sí. La gent l'està cantant molt bé. A veure, més?
6: Vale, jo crec que és... Hola, què tal?
2: Hola.
6: De Maneskin. Begging, begging you.
3: Això de cantar s'ho ha volgut treure de sobre.
2: Molt
3: ràpid,
2: bé, estimat, però ho ha fet molt bé. I a més a més, anava directe al gra. Ell volia ser el primer de tots en contestar. I després ha dit, bueno, potser el primer que digui bona tarda, hola, tal. I després, molt bona veu, per cert, aquest oient, eh?
3: Podria ser actor de doblatge.
2: O podia ser locutor i ocupar el nostre lloc. Va. Una última.
7: Des del moment en què heu dit la lletra en català, ja sabia que era Begging. Però és que ho sabia, eh? L'únic que passa que em queda un 1% de bateria. Ui. I espero que escolteu el missatge. Vinga, feliç divendres, adéu.
2: No l'ha cantat perquè no fos cas que no arribés, eh?
3: Que se li apagués el mòbil.
2: Sí, Déu-n'hi-do. Doncs mira, hem apurat, però hem aconseguit saber que aquesta era la cançó amagada d'avui. M'ha fet molta gràcia. No sé si arribaré.
3: Espero que s'hagi sentit almenys a la ràdio.
2: Bueno, a la ràdio no se li acabarà la bateria, no, en teoria?
3: Tota la raó, és veritat.
2: Aquesta era la cançó amagada d'avui, el so dels Maneskin, amb aquesta que es diu Begging, número 1 de Flashback de l'any 2021. Sona al backstage. Bona nit.

0: 11. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Dos quarts tocats de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
2: ¿Dónde está la carta que no habla aquí ni dan pa'lante? ¿Dónde está el colillo quitado del maleante? ¿Cómo pa' la pico para hacer el escante? Ahora...
1: És divendres, eh?
3: Faves tendres.
1: Bueno, i tamacles tendres, també.
3: Aquesta cançó és boníssima, no caduca i envelleix genial.
1: Aquesta cançó la posa sempre l'Andreu Presas al Vaparitour.
3: Molt bona elecció,
1: Andreu. Momentàs del Vaparitour, i tant. Per cert, l'Andreu Presas, que avui, no us ho perdeu, si esteu a punt de sortir o així, torna a haver-hi sessió Flashback, eh? Avui,
3: sí?
1: Quan acabi el backstage, tothom que es quedi a Flashback, doncs a dues de la matinada, sessió Flashback amb empreses.
3: És ideal, perquè és el moment de fer la prèvia.
1: Sí, sí, sí.
3: La prèvia abans d'entrar a la discoteca.
1: Exacte.
3: Tu et fas allà els teus cubatets abans de...
1: Sí, o cafès amb llet, sí, sí, el que faci la gent.
3: També, sí, clar. Sí, això mateix.
1: Sí, sí, sí, sí, exacte, exacte. Això serà després del backstage, aquesta aviam si sona, però aquesta cançó és per explicar-vos que han descobert una nova espècie de gat.
3: Què dius ara?
1: Per primera vegada en 100 anys.
3: Però els gats, jo pensava que ja arribava un moment que tots eren iguals.
1: Que estaven ja tots descoberts,
3: clar.
1: No? Jo també. Doncs no, resulta que no. Això ha passat als boscos ennuvolats de Bolívia.
3: Els boscos ennuvolats?
1: És molt, molt poètic, no?
3: Quin nom més xulo.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Mai fa sol allà, eh?
1: No.
3: Es pot anar sense crema solar. Perquè no et crema.
1: Has esmorzat pallasso avui, eh?
3: Una mica,
1: sí. Que sí?
3: Sí.
1: No, no sabeu l'estona prèvia a començar el programa amb l'Andrea Romera avui i l'estona que està sent escoltar les cançons que estem escoltant i després tenir-la ella a l'estudi avui, eh?
3: Demano disculpes,
1: no, no,
3: estimats.
1: No, estimats no, me'n demanes a mi. La resta de gent no ho sap, això.
3: Val.
1: En fi, aquest és una nova espècie de felí, es diu gat tilcayo.
3: Que mono!
1: I és més petit que un gat normal, és molt petitó, molt cuqui, pesa menys d'un quilo i mig.
3: Quina preciositat!
1: Sí.
3: És supertendre, doncs.
1: I a més, mola molt perquè sembla un lleopard.
3: M'encanta.
1: Té les taques, té el cos ple de taques, color lleopard, i sembla realment que sigui el fill d'un lleopard. Sí,
3: és
1: sí.
3: El gat perfecte per una choni com jo. És,
1: mira, exacte.
3: És la raça que més ens encaixa, trobo.
1: Podeu anar de conjunt amb els pantalons i el gatet.
3: No tinc roba de lleopard.
1: No.
3: Crec que m'hauria de posar les piles una mica,
1: Andrea,
3: en aquest sentit.
1: Per favor, per anar al concert de Mètrica, mare de Déu. Durant anys aquesta espècie l'han confosa amb d'altres espècies, fins que els anàlisis d'ADN han confirmat que pertany a una espècie completament diferent i, per tant, ja l'han catalogada. És la primera nova espècie de felí que identifica la ciència més d'un segle després. És a dir, han hagut de passar 100 anys des de l'últim gat que es va, o l'última espècie de gat que es va descobrir, sí, perquè n'hi hagi un de nou, i és aquest, el gat tilcayo. Us recomano molt que el busqueu, perquè de debò és preciós, és com tenir un mini lleopard.
3: És moníssim i supertendre, però també et dic 100 anys fent proves, perquè
1: sí,
3: aquest gat ja existia d'abans.
1: Sí, el tema és que el devien catalogar com a fill de lleopard o així, fins que s'han adonat que no, i ara fent les proves ho han vist. També et dic, això em genera bastanta controvèrsia i sentiments una mica trobats, perquè ara vindrà gent rica.
3: Que el voldrà comprar.
1: És un gat preciós.
3: No, no, no.
1: És un gat de moment que és salvatge, ja veuràs com molta gent el voldrà tenir a casa i es faran martingales i hi haurà criaderos i no m'agrada.
3: No, sempre adopteu, família. Els animals s'adopten.
4: No aguanto más sin comerte entera.
1: Atenció, perquè un home dels Estats Units arriba a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotits sense declarar i l'han acabat multant amb $500.
3: Seria el meu animal espiritual, aquest home, perquè tu no saps... Bueno, sí que ho saps. Aquest estiu, mira, he estat a la Xina. Dues setmanes només.
1: Sí.
3: Lo malament que ho he passat.
1: Per menjar.
3: I les ganes que tenia de menjar-me una torrada de pa amb tomàquet i fuet.
1: Ja.
3: No m'ho vull ni imaginar, aquesta persona, que si s'enduia 9 quilos fins allà.
1: Sí, sí, sí.
3: Suposo que era per passar una temporada llarga.
1: Bueno, perquè està vivint als Estats Units, sí, sí.
3: Clar, l'entenc perfectament, empatitzo. Empatitzo molt.
1: És un nord-americà que ha arribat a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos de carn i embotits espanyols sense declarar. Els agents de duanes li han trobat 8,44 quilos de carn de porc.
3: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sobretot eren productes del Mercadona, no? Xurís, sobrassada, fuet, llom, i més de 400 grams de salsitxa de cèrvol. Aquesta havia de ser bona, eh?
3: Sí, eh?
1: Aquí ve el problema, és que no ho havia declarat. A més, aquest home formava part d'un programa que es diu Global Entry,
3: sí,
1: que permet als viatgers de baix risc que són habituals de, això, de fer viatges i tal, sí, però que resideixen als Estats Units, doncs entrar i passar més ràpidament per les fronteres. Què passa? Que formava part d'aquest programa, tipus, jo què sé, si ets una persona que viatja molt, suposo que et deuen donar com aquesta espècie de visat especial, sí, i tu entres i surts una mica sense tantes restriccions. Era la segona infracció que cometia i ja li han retirat l'accés a aquest programa. Li han requisat l'embotit i li han posat una multa de $500.
3: Li han requisat tot l'embotit?
1: Sí, clar, això és el pitjor. Si paga $500 però te'l deixen entrar, mira,
3: clar,
1: encara,
3: clar,
1: no?
3: Clar, almenys. Hosti, quin greu, de veritat, que em patit, sí, sí, molt amb aquesta persona. No sabia que s'havia de declarar.
1: Sí, sí, el menjar crec que sí.
3: Que suposo que és a partir d'una quantitat concreta, no?
1: Sí. Però hi ha controvèrsia sempre amb això. És veritat que mai ha quedat com clara la norma. Si més no, jo no la sé. Si algú la sap, 628-414-029. Sí. Perquè m'ha passat vegades, no?, d'entrar i dir, ostres, quan estava d'Erasmus, porteu-me no sé què. Hi ha hagut gent que m'ho ha portat i cap problema, hi ha hagut gent que ho va haver de facturar, no sé. Però això, que ho sapigueu, que s'ha quedat amb ganes de...
4: No
1: El tema és que aquí les autoritats recorden que aquestes restriccions existeixen, segons diuen, per evitar l'entrada de plagues i malalties que puguin afectar la ramaderia i l'agricultura del país. També et dic, la ramaderia del país no té producte tan bo com el d'aquí, per tant...
3: I la ramaderia dels Estats Units no menjarà fuet,
1: no, evidentment que no. Ja ho sabeu, el fuet a la maleta pot sortir molt més car del que sembla.
4: Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
1: I atenció, perquè un diputat de Vox es passeja pel Congrés dels Diputats amb un puro a la mà.
3: Aquesta gent és un mer.
1: És que en quin moment?
3: Fan algunes coses que jo penso, creus que ho fan a propòsit per fer gràcia i per fer-se virals, o és que simplement són justets?
1: Jo crec que una mica de les dues.
4: Mando espero.
1: El tema és que sembla una imatge treta d'un bar de carretera, però no, és el Congrés dels Diputats, i cada vegada aquestes imatges de bar al Congrés dels Diputats malauradament són més corrents.
3: Sí.
1: Estem més acostumats cada vegada que treguin la llibreteta, a que es cridin els uns als altres i tal.
3: Sembla el plató del Sálvame una mica. L'altre dia que estava parlant Pedro Sánchez, crec que era, i mentrestant a Abascal ensenyant uns cartells,
1: ai, calla.
3: Anant passant lletres, sí, que semblava, sí, sí, la ruleta de la suerte.
1: Tal qual. Sí, sí, sí. El diputat de Vox, José María Sánchez, ha estat gravat passejant pel Congrés amb un puro a la mà, tot això mentre el ple es parlava de polítiques d'habitatge.
3: Ah,
1: està molt bé,
3: eh? L'interessa molt el tema de l'habitatge, sí, sí, sí. Està molt preocupat per
1: a
3: nosaltres.
1: A més, se l'ha posat a la boca en algun moment. Això sí, sembla que no se l'ha encès. Si més no, a les imatges no es veu que se l'hagi encès.
3: Home, només faltaria.
1: Ja, però no és la primera vegada que té polèmica aquest diputat, perquè el passat mes d'abril va ser expulsat del Congrés després de rebre 3 trucades a l'ordre per enfrontar-se amb el vicepresident de la cambra. Per tant, és una persona que li va al xou.
3: Però és que aquesta gent, teòricament, haurien de donar exemple,
1: sí, doncs,
3: a la resta, a tothom, sí, sí, a tots els que els veiem, i fan just el contrari.
1: Unes persones estan parlant dels preus dels pisos i aquest home està més preocupat per trobar un encenedor que no pas pel preu del pis, la veritat.
3: Això és el que els importem als polítics.
1: Absolutament res.
0: Cada dia, quan es fa la nit, Backstage, a Flashback.

0: flashback. Només èxits. Només èxits. Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Ai, ara, que això és gros, eh? El millor moment del dia, va. Shake your body, baby, do that
2: conga. No, you can't control yourself any longer. Arriba el millor moment del dia.
3: Yeah!
2: El moment del safareig al backstage de flashback. Que bé ha quedat, no?
1: Has vist?
2: Ha quedat increïble.
1: Ole, ole. Què?
2: Avui que toca parlar de Lady Gaga, perquè, atenció, tenim novetats i molt grosses. TMZ ha publicat més detalls sobre la seva maternitat inesperada.
1: Novetats en el cas Lady Gaga i en aquest cas venen, doncs, des d'una font molt fiable.
2: Sí, resulta que la gent de TMZ ha tingut accés al certificat de naixement de la criatura.
1: De debò? Que si hem de parlar de periodisme d'investigació, aquesta gent es mereixen un màster, o sigui, se'ls ha de nombrar, ho fan molt bé.
2: No, nosaltres que sempre presumim del nostre títol que vam guanyar l'autònoma...
1: Que vam guanyar!
2: Amb suor i llàgrimes. Com si fos una tòmbola, no?
1: Sí, que ens va tocar els xetos, pandilla.
2: No, ens el vam treballar, el vam aconseguir allà. Vam picar pedra, vam estudiar, vam clavar els colzes.
1: Mm-hmm.
2: Però aquesta
1: bar.
2: Gent... No, aquesta
1: no.
2: Gent van mil passes per
1: sí,
2: davant
1: sí,
2: nostre.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: És així. El cas és que gràcies a que TMZ ha fet la seva feina i ha obtingut aquesta informació, hem pogut descobrir una cosa molt grossa, i és que hem pogut confirmar el que feia dies que tots sospitàvem. Sí.
1: Sí, eh?
2: Sí. Lady Gaga i Michael Polanski han estat pares via gestació subrogada.
1: Uau.
2: Des de TMZ diuen que es desconeixen els motius pels quals han optat per la gestació subrogada, però podria ser perquè Lady Gaga té fibromiàlgia i aquests dolors que pateix ella tan intensos podrien no ser compatibles amb un embaràs. Això és el que ens diuen des de TMZ.
1: Sí.
2: Per mi, personalment, això no és una justificació. De fet, per mi, no hi ha res que justifiqui recórrer a la gestació subrogada.
1: Ja 100% no, ho vam explicar aquí al backstage.
2: Sí.
1: Sabeu, crec, la nostra posició,
2: sí.
1: Que no ens hauríem de posicionar, eh? Podríem aquí explicar la notícia i ja està.
2: Però estaria lleig que sempre demanéssim nosaltres,
1: tota
2: els
1: raó.
2: Artistes, que es posicionin i després no fer-ho, no?
1: A nivell moral em sembla de les pitjors coses del món i entenc, que pugui tenir, doncs, Lady Gaga aquests problemes de fibromialgia i tal.
2: Sí.
1: Però és que hi ha molta gent que els pateix i no pot ser mare per moltes ganes que en tingui.
2: Això mateix.
1: Llavors, quina diferència entre Lady Gaga i una persona anònima que tingui els mateixos problemes que ella i a l'hora de tenir una criatura? Doncs que Lady Gaga té pasta.
2: Això mateix.
1: Ah, a mi em sap greu, però no ho comparteixo.
2: Sempre es pot recórrer a l'adopció.
1: Sí, tota la raó.
2: És una manera de ser mare fantàstica. Però, en fi, nosaltres no solucionarem res aquí.
1: No, està claríssim.
2: Així que deixem de banda aquest tema i tornem a parlar de Lady Gaga.
1: Vinga. Més novetats, va.
2: A veure, segons TMZ, aquest bebè va néixer el 9 de juny. Per tant, no anàvem tan mal encaminats quan vam dir que semblava que tingués uns 2 o 3 mesos en aquella foto, perquè té 3 mesos si va néixer el 9 de juny.
1: Una cosa, ho vas dir tu sense recórrer a cap mitjà ni res.
2: Ojo el títol de l'autònoma, eh?
1: Ah, no, bueno, de l'autònoma o d'una carrera de ciències, Andrea? De com no seràs tu doctora infermera Romera?
2: Ojo, doble grau en periodisme i medicina, eh?
1: Infermera Romera.
2: No enganxat gens, això.
1: No?
2: No.
1: No t'agrada?
2: Més coses. També sabem que és una nena i que es diu Rosevin Polanski.
1: Rosevin Polanski.
2: Sí, diuen que no està molt clar l'origen del nom, però fan una teoria que a mi m'encaixa bastant.

0: de versió és un punyetero espectacle.
1: No t'esperaves gens aquest canvi de registre,
0: no,
1: eh?
0: No, però crec que sé per on vas.
1: La primera part del nom Rose, segons TMZ, vindria d'aquesta cançó, La Vie en Rose, que és una cançó que va interpretar Lady Gaga a la pel·lícula Star is Born. De fet, aquesta versió que sentim és seva, és de Lady Gaga.

0: És espectacular, t'ho prometo, m'encanta.
1: És que ja té una veu.
0: Sí, sí.
1: Increïble. Doncs Lady Gaga porta un tatuatge enorme a l'esquena. És una rosa que li ocupa gairebé tota l'esquena, seguint la seva columna vertebral, i posa la Vien Rose. Llavors, segons TMZ, aquest seria el motiu pel qual li han posat Rose a la nena.
0: Aquest seria el nom, ok.
1: Sí, però recordem que es deia Rose Vien, que té una segona part, aquest nom.
0: Sí.
1: Doncs aquesta segona part, Vien, segons TMZ, tindria a veure amb la cançó Born This Way. I'm

0: veure, aclareix-nos això.
1: Mira, Born This Way és una cançó que està inspirada en l'activista LGTB Carl Bean.
0: Val.
1: És una persona que inspira molt a Lady Gaga i per això hauria agafat el seu segon nom, Bean, per posar-li també la seva filla.
0: Ostres.
1: Així que aquesta nena acaba de néixer, la Rose Bean, i ja té un nom supermusical. Per una banda, Rose, que ve de la Bean Rose,
0: sí.
1: I després Bean, per aquest activista que va inspirar la cançó Born This Way.
0: Déu-n'hi-do, Lady Gaga, que està al centre de totes les notícies. N'hem parlat molt aquesta setmana, una de les protagonistes, sens dubte, de la setmana. I ara, amb aquesta confirmació del que tots sospitàvem, doncs veurem si li salta molt de hate a les xarxes, si hi ha molta gent que ja està d'acord o no, perquè després també és el que vam comentar, que als Estats Units hi ha estats en què és legal i, per tant, allà potser es veu com amb més bons ulls, no ho sé.
1: Sí, allà aquest component moral que tenim aquí, que sí que ho jutgem molt més, el tema de la gestació subrogada, ells no el tenen i ells ho veuen com una cosa normal, habitual, i ja ho vam comentar, que molts artistes, i no només artistes, celebrities i gent de molta pasta dels Estats Units, ho fan sovint i recorren i no s'avergonyeixen, sinó que ho fan...
0: Tota la raó.
1: En aquest cas, Lady Gaga no s'ha pronunciat.
0: Però, ja, veurem si ho fan.
1: Però després hi ha moltes altres persones que sí que ho diuen lliurement i no els hi fa vergonya.
0: És que imagina't que això que ha aconseguit TMZ no sigui una filtració literal de Lady Gaga, que hagi dit, mira, us passo aquesta foto, ho anuncieu vosaltres. Jo no diré res, però és una manera ja de... que es confirmi, saps? Sense que jo hagi de sortir a dir-ho, no ho sé. Tot especulacions, però ara, mentre estaves xerrant, he dissociat un moment. T'estava escoltant, t'estava escoltant, però he dissociat i m'he imaginat Lady Gaga cantant-li a la Rose Bean Polanski una cançó com aquesta, amb la seva veu, per anar a dormir. Tu t'imagines que ta mare és Lady Gaga i et canta una cançó així per anar a dormir?
1: Jo no aconseguiria dormir-me.
0: No, probablement
1: no. Estaries pitadíssima ballant per tota l'habitació allà, amb 2 mesos de vida fent la croqueta.
0: Vinga, a tope. Va, l'acabem d'escoltar. Born This Way, de Lady Gaga.

0: definitivament aquesta cançó per anar a dormir, no, eh?
1: No, millor la Vian Rose, no?
0: 100%. Aquesta és per aixecar-te activadíssim.
1: Per anar-te al gym.
0: Total. En parlarem més, de Lady Gaga en els propers dies, per tant, no desconnecteu. Del Backstage.
2: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
3: Nueva York!

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Obrim la segona hora de programa, el backstage de Flashback, i és moment, ai, de saber quines són les nostres cançons més escoltades d'aquesta setmana.
2: Arriba el moment de dir-vos el nostre top 3.
1: Sí.
2: Us farem una de les nostres cançons més reproduïdes d'aquesta setmana i vosaltres ens heu de dir al WhatsApp, al 628-414-029, quines són les que més us han agradat.
1: Ens agrada molt fer de prescriptors al backstage de Flashback.
2: Sí.
1: I realment, doncs, ens obrim també en canal, perquè si ens coneixeu una mica més, obrim la nostra playlist a la vostra playlist. Fem connexió de Spotify.
2: Saps què és Spotify?

0: fer, això?
1: Sí, una jam.
0: A Spotify pots com barrejar els comptes. Jo no sé com es fa perquè això comença a boomer.
1: Barrejam.
0: Barrejam.
1: Sí. Bona cançó de... Anava a dir de Pink, no?
0: No, de...
1: Ja t'ho diré demà.
0: Aquelles
1: de les
0: que...
1: K-pop,
0: de les K-pop.
1: Sí.
0: Oh, no, com es diuen?
1: Jam de les... Bueno, és igual.
0: És una cançó que demanen molt el feedback.
1: És veritat, això, sí. De Blackpink.
0: Això.
1: Em sortia Pink, i no Pink em sortia, perquè aquesta setmana hi ha hagut tot el liu de Macklemore, d'Ed Sheeran, i Pink també s'hi va fotre pel mig.
0: Sí.
1: Andrea, anem a conèixer el teu top 3, no?
0: Doncs mira, ho has dit tu ara, o has com invocat una mica,
1: val.
0: Perquè la meva primera cançó és justament de Macklemore, i és Can't Hold Us. Damn.

0: És un autèntic tamacle, això, que... Tamaclemor, que...
1: que... Tothom més esmorzat pallasso, avui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, bueno, no, jo el joc de les paraules sempre el faig, em sap greu, ja m'anireu coneixent.
1: Home, no, ja et coneixen, aquestes ja,
0: també, alçades. Sí, també és veritat. Doncs aquesta cançó de Macklemore, sí, el va per i tur, t'ho juro. Autèntica bogeria, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, aquesta la posava jo, veus?
1: És que aquesta és molt bona, envelleix molt bé, sí. I a més, clar, tu diràs, per què he tingut en bucle aquesta cançó durant aquesta setmana, si és una cançó molt antiga, no?
0: Ja.
1: Perquè arrel de tot el que ha passat amb la gira de Chiran i tot plegat, molta gent a les xarxes s'ha posicionat a favor de Macklemore,
0: uh-huh,
1: i ho han fet publicant cançons seves. Una de les més famoses és aquesta, llavors molta gent, molts artistes, han publicat vídeos cantant aquesta cançó, entre ells Lola Índigo, per exemple.
0: Ah, molt bé.
1: Que és una manera com de donar suport públic a Macklemore, uh-huh, sense haver de penjar un comunicat o donar explicacions. Ja està. Tu quan veies que hi havia algú que penjava un vídeo amb aquesta cançó aquesta setmana?
0: Està de l'equip de Macklemore, no?
1: Està de l'equip de Macklemore.
0: Està molt bé que els artistes es posicionin, ho hem dit sempre al backstage, sí, i també has dit que la tenies en bucle,
1: sí,
0: per tant has tingut a Bucklemore.
1: Vols que anem amb la segona?
0: Anem amb la segona, sisplau, arregla'm això, per favor, que el Festival de l'Humor està sent patètic.
1: Mira, t'ho arreglarà Aitana.
0: Home!
1: I la seva cançó Conexión Psíquica. I és que si és...

0: L'altre dia vaig veure un post d'aquesta cançó i hi havia algú que va anar al concert d'Aitana, ara no recordo qui era, i va dir, és una de les més infravalorades del 100%. Disc, i trobo una opinió, o sigui, estic completament d'acord amb aquesta opinió, perquè de Cuarto Azul és un grandíssim, una grandíssima continuació de Superestrella. Sí.
1: És que anava a dir això justament, crec que és l'espin-off de Superestrella, aquesta cançó,
0: sí.
1: I crec que hauríem d'anar jubilant ja Superestrella, que és una cançó boníssima que ens ha acompanyat durant tot l'estiu, i de fet des d'abans de l'estiu, però ja arriba un punt...
0: El tema és que com que ha funcionat tan bé, com que a la gent li agrada tant, com que públic masculí, públic femení, la canten, la ballen, embogeixen, han decidit com a estratègia explotar al màxim Superestrella.
1: Em sembla bé, eh?
0: Ara que hi ha hagut tots els concerts i tal, hi ha encara, doncs, aquella... Com t'ho dic? Aquella
1: febre.
0: Sí, per Aitana.
1: Sí.
0: I llavors han dit, ara anem a treballar aquesta. Jo crec que aquesta serà de les properes que escoltarem en bucle aquí en Flashback.
1: És molt intel·ligent l'equip d'Aitana, trobo, amb aquesta estratègia.
0: Gent que en sap.
1: Però
0: sí.
1: jo la compro, l'estratègia, perquè aquesta cançó és boníssima.
0: M'encanta, sí.
1: I per últim, última cançó, és de Beyoncé i Jay-Z, Upgrade You.

0: És que saps què passa? Que com que ha tret Beyoncé, sí, aquell àlbum que per cert es diu Vida i no Verde, i que ens han criticat una mica a les xarxes,
1: bueno,
0: perquè ho dèiem malament.
1: La vaig liar.
0: No, jo també ho havia dit malament.
1: És Vida, sí, sí.
0: Però saps què passa? Que aquest àlbum va sortir quan jo era molt petita, no tenia xarxes socials, i en el meu cap, de petita Andrea, jo ja vaig entendre, que crec que és una cosa molt intel·ligent, sent tan petita, entendre que la B abans de Day significa aniversari en anglès. I per mi sempre s'havia dit així, llavors és una cosa que no t'arrossava.
1: Bueno, no és intel·ligent, és l'abreviació que s'utilitza, per exemple, quan els anglesos parlen per WhatsApp, posen B-Day, i vol dir birthday.
0: Però tu saps això perquè tens 30 anys.
1: No. I també pel joc de paraules, aquí està fet B-Day, dia de Beyoncé.
0: Sí, perquè ella és la menys egocèntrica.
1: Sap greu a tots els fans de Beyoncé, perquè la vam liar, la vaig liar durant el programa.
0: I jo també.
1: No recordo que tu ho diguessis.
0: Sí, jo també.
1: Val. Però, doncs, bueno, en fi, B-Day, l'àlbum, sí.
0: B-Day, que va sortir fa poc i que era una mica com un remake de l'àlbum que ja va sortir en el seu moment, i aquesta cançó en forma part. Llavors, com que ara m'he tornat a escoltar l'àlbum en bucle, perquè jo ens he fet aquesta estratègia fantàstica de portar-nos a tots a escoltar la seva música antiga, jo he caigut, també.
1: Molt bé, de quatre grapes amb Beyoncé i Jay-Z, aquesta que es diu Upgrade You.
0: Boníssima.
1: Molt bé.
0: I el teu top 3, què?
1: Mira, repeteixo el de fa una o dues setmanes, perquè Karol G, Judeline i Rosowski m'han robat el cor. A més, és una cançó que em consta que la discogràfica tampoc és que la volgués treballar, que se l'han trobat i que ha sortit com de sota les pedres l'èxit.
0: Aquestes això, són les millors,
1: Això m'encanta, quan la gent diu la seva, quan el poble és sobirà i és en plan, no, vosaltres creieu que aquesta amb Bruno Mars estil és un gran èxit. És boníssima.
0: Sí.
1: Però és que aquesta, Baby Wow, per mi és la millor cançó de l'àlbum de Karol G.

0: Espectacular, aquest Baby Wow de Karol G, Judeline i Rosowski.
1: Estic d'acord amb tu, és la millor cançó del disc i té com aquest valor afegit de dir, no ens ho esperàvem i ho acabem patant. Com la potra salvaje.
0: Una mica. Cançons que al final a la gent li agraden i ja està, no hi pots fer res. Amb aquesta cançó, que per cert, número 1 al top 50 global, número 1 al top 50 a Espanya, sí. Vull dir, ho està patant.
1: Que per cert, Judeline va explicar que ella tenia un vers més llarg perquè gairebé no parla, sí, en realitat, exacte, de la cançó, i que el van acabar eliminant. Diu que és un vers que li agrada molt com li va quedar, que mira, al final...
0: L'aprofitarà?
1: Sí, que l'aprofitarà per les cançons. És que bona. Al final, pues, això, és una decisió que no va ser seva, va. Li van com mig imposar una mica, ella ho va acceptar, evidentment, però que li va agradar tant com va quedar que el farà servir.
0: Que guai, molt bé, molt bé. Doncs que ens digui quin és, perquè segur que serà boníssim. Té una cançó d'aquelles que a mi m'agraden, sempre em poso una del meu estil.
1: Random.
0: Sí. És de Miluska.
1: Que no Muska.
0: No, és la germana no trobada, no reconeguda de Muska. No? El farelo que va fer de les seves. És broma, és broma, eh? Miluska, i aquesta cançó que ens ampleja una altra. Es diu Así que atrévete.

0: Què amb això? T'he comprat una mica o no? No, no?
1: Bueno, a veure, la part de la tornada m'agrada perquè la sé cantar, però la resta...
0: Digue'm el que m'has dit a la redacció.
1: Què és? A veure... És una cançó que llueix cançó de sala d'espera del dentista,
0: sí,
1: però de dibuixos animats.
0: Val.
1: Perquè us feu una idea, imagineu-vos un capítol de Tom i Jerry, on pel que sigui han d'anar al dentista. Doncs van allà i mentre esperen per entrar sona aquest piano de fons. Però llavors li han posat la cosa aquesta electrònica com de quan et deixes un encenedor dins de la rentadora. És una barreja de tot plegat. Llavors han volgut posar-li el de Trévete per donar-li un altre toc, però és que han barrejat un munt d'estils.
0: Per tant, per tu hi ha quatre cançons en una.
1: Per mi això és un ratòmetre.
0: És estranyot, és estranyot, eh?
1: Sí, a mi em costa, sóc molt clàssica.
0: Molt bé, cap problema. Doncs mira, qui li agradi és el so de Miluska, una cançó que he estat molt enganxat i que vaig posar l'altre dia al Tardeo.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, perquè crec que fa de Tardeo.
1: Fa de Tardeo.
0: Fa de Martini a la mà, tal... Sí, sí,
1: i mous així la copa.
0: Exacte.
1: Al ritme de la música.
0: I tant, i tant. El ritme de la Miluska. I per últim, però no menys important, James Blunt, una cançó que estem posant molt a Flashback, que em té enganxadíssim, que em té el cor robat, i és aquesta que es diu Tastes Like Summer.

0: 100% l'època d'aquesta cançó.
1: Sí.
0: Wake me up when September ends.
1: Sí.
0: Mateixes vibracions. Que no s'acabi l'estiu de Figaflaues. Tot aquest tipus de cançons m'agrada molt. Un punt de nostàlgia, un punt de que bé que ens ho hem passat aquest estiu i un punt de estem tornant a la rutina, Tete espavila. No?
1: Aquest punt d'estem tornant a la rutina no el veig, eh? És que James Brown el veig un tio trist, en general.
0: Sí.
1: El veig com la típica persona que no sap tornar a la rutina, que no sap afrontar els canvis, saps?
0: Yeah.
1: Que simplement viu del passat, viu de la nostàlgia. M'entens, no?
0: Tot això a través d'una cançó, eh?
1: Sí, una
0: sense
1: cançó...
0: tu conèixer el poble, pobre
1: no,
0: James Brown.
1: No, i no he parat ni analitzar la lletra, eh? Només em quedo amb la tornada, la frase que entenc, i després el ritme.
0: La frase que entén l'Andrea, tranquils, que està fent classes d'anglès els propers dies.
1: Porto una.
0: Però per això, que els propers dies ho entendràs absolutament totes les cançons.
1: Evidentment. Vaig fer un examen aquí.
0: Sí.
1: És que em posen deures. Tu vaig veure que els vaig fer aquí
0: veure,
1: a l'oficina.
0: Sí. Sí, perquè no tenies feina de guió i vas decidir fer els deures.
1: Vaig treure molt bona nota. 48 de 50.
0: Home, molt bé, Andrea.
1: I era difícil,
0: com
1: eh?
0: Com que 48 de 50?
1: Vaig treure un 10 gairebé,
0: Olin,
1: aquell examen.
0: Un 10 tampoc, però molt bé.
1: Un 9,5.
0: Se't felicita des del backstage de Flashback.
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, deixem que James Blunt marxi i seguim endavant amb el backstage,
1: vale? Va.
0: Sona o no sona?
2: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
3: Tots els dies que vindran, amics de Flashback,

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Fent camí a 9:45 de la nit, sou al backstage de Flashback i és moment per obrir aquell espai on mirem les cançons que han sortit aquesta setmana, on volem que els artistes Flashback siguin els protagonistes i vosaltres no hagueu de buscar entre playlists, no hagueu de rebuscar, no hagueu de fer cap mena de feina, sinó que des del sofà de casa, des del cotxe o des d'on coi sigueu ara mateix, doncs pugueu escoltar les novetats musicals més destacades d'aquest divendres.
2: I que vosaltres mateixos dieu, mira, aquesta no m'agrada, doncs no em molesto ni a buscar-la.
1: No,
2: em quedo amb aquesta, que sí que m'ha agradat i me la... No va dir me la descarrego, però ja no es descarrega.
1: Ara no va això.
2: L'afegeixo a la playlist.
1: Exacte. Anem a escoltar quatre cançonetes, quatre novetats destacades d'avui. La primera és de Maluma i Shakira, que tornen a col·laborar plegats amb aquesta que es diu Agua.

0: us la deixaria sencera perquè m'ha semblat espectacular.
1: Però què és aquesta autèntica barbaritat? Feia anys que no es feia música tan bona com això, eh?
0: Jo crec que aquesta cançó la sentirem bastant, bastant.
1: Home, si la sentirem, mira, si la setmana que ve fem top 3 de cançons més escoltades, segur que està aquesta en el meu top 3.
0: Molt probablement, eh? Déu-n'hi-do, Maluma i Shakira. Shakira probablement que aquests dies a la residència a Madrid, que comença avui, doncs probablement la cantarà, 100%.
1: Espero i desitjo i que surtin vídeos d'ella cantant això en directe, de veritat, que em sembla una bogeria.
0: Molt xula, molt xula. Tinc la sensació que arriba un pèl tard perquè suposo que han volgut estirar el fil de Dai Dai aquest estiu, perquè els ha funcionat també molt bé. Però això ho treus a maig-juny? Ojo, eh? Acaba sent cançó de l'estiu, això.
1: Sí, però pensa que hi ha alguns llocs de Llatinoamèrica que l'estiu comença ara.
0: Ah, també.
1: Llavors, potser ho han fet per això, no ho sé.
0: Doncs Maluma i Shakira, ben fàcil, es diu Agua Cançonassa. Ja veureu que la resta de novetats per mi no són de bones, però, escolta'm...
1: És que hem començat molt forts, eh?
0: Ens ha agradat molt, ens ha agradat molt, aquesta.
1: És molt difícil superar això, eh?
0: Seguim, Miley Cyrus ha publicat ja el disc, Bass Persuades. Hi ha cançons amb molta electrònica.
1: Val.
0: Hi ha cançons un xic fosques. La més fàcil...
1: Es deia
0: venir, eh? La més fàcil és la que voldran treballar ara. És aquesta que es diu Let's Get Married, que també és molt bona. Let's

0: Cançó de final d'estiu i de final d'any, també em sona bastant a Nadal, aquesta.
1: Sí, a Nadal?
0: Va, sí, bastant.
1: A mi a Halloween.
0: Bueno, no, no és tan, tan fosca. Escolta l'àlbum i veuràs.
1: Val, o sigui, sí, ja també és fosca,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Crec que hi ha 10 cançons de Miley en aquest àlbum i n'hi ha una onzena, no sé si és la desena, que és un remix de Bass Persuade, que ja veuràs, molta tralla, però no m'acaba tampoc, eh?
1: No, eh?

0: És com la part de la tornada, aquesta és bona. Jo he escoltat la cançó sencera i esperava com que patés en algun moment i... Però no està malament.
1: A mi m'agrada, eh? Fa una mica com de... Saps en un moment d'Aitana... És molt concret,
0: no,
1: això
0: sí,
1: que diré.
0: No, sí, del concert, no?
1: Sí, sí, que és com que es tira al terra i comença a fer així amb la cançó de... Com es diu ara? Abracadabra. Ja m'entenc.
0: Sí, sí.
1: La de Pon Aeri.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara no em surt el nom, però bueno.
0: Flying Free.
1: Flying Free, sí. Doncs em recorda una mica aquest moment i me l'imagino també a Miley Cyrus als concerts fent exactament el mateix que Aitana.
0: Doncs podria ser amb un remix, de fet, d'una cançó seva, que és la que està sonant a Flashback i crec que és la més fàcil de l'àlbum, Bass Persuades. Més cançons, Elvis Crespo, BL, novetat que es diu Pa Bailar.

0: Em sona una mica cançons de Shakira, aquest sintetitzador, tal, sí.
1: A mi és que amb les trompetes em guanyen, ja, aquesta trompeta.
0: Està bastant bé, aquesta cançó. Us he de dir que tinc la sensació que és com... Mira, l'àlbum de Bad Bunny, les que no hi van a salir,
1: sí.
0: Doncs totes les cançons que van ser per cançó de l'estiu van acabar descartant i ara les estan traient.
1: Sí, creus que és
0: no?
1: això?
0: No, no, però... Com que arriben a destemps, ara també ens funcionen aquí, vull dir, cançons gaire tristes, per molt que sigui novembre,
1: no,
0: a l'estat espanyol no funcionen.
1: Però també dic, totes les cançons, o la majoria, o les que més triomfen d'Elvis Crespo, ja són una mica
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: Totes les seves cançons són la trompeta animada i a ballar una mica tot.
0: Saps el que compres, 100%.
1: Sí.
0: I avui han sortit les 6 primeres cançons del disc del GTA 6, del Grand Theft Auto.
1: Sí.
0: Hi haurà una playlist oficial de 34 cançons, serà
1: grandes
0: un disc...
1: Sí. És una cosa, això, del GTA, que
0: sí.
1: És com que tothom està molt interessat
0: ara
1: en el tema,
0: molt,
1: tothom
0: sí.
1: perd el cul, i és un videojoc que, bueno, és que mai cap videojoc ja. M'ha cridat l'atenció, però aquest en concret menys.
0: Doncs hi haurà diverses emissores de ràdio en el cotxe, quan tu estiguis fent missions i tal, i hi ha com diverses cançons per cada ràdio. Sí que és cert que hi ha aquesta playlist oficial, però després n'hi haurà d'altres, no?
1: Ah,
0: evidentment, ompliran les ràdios perquè estaràs hores i hores jugant amb
1: clar,
0: altres cançons.
1: Clar, clar.
0: No només seran les oficials. De moment han sortit 6 i ens hem fixat amb aquesta de Catriel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, una altra vegada. Sí, sí, es diu Sexy Magic i recorda a Daft Punk.

0: Pink Panther és una cançó feta per la banda sonora d'aquest videojoc del Grand Theft Auto 6.
1: Una cosa, m'acabo de quedar superpillada perquè aquest sexy màgic posaria la mà al foc que s'ampleja una altra cançó.
0: Carai.
1: Que també diu sexy màgic i a més ho diu amb la mateixa entonació.
0: Podria ser, eh?
1: Ara les, no em surt.
0: Les cançons del disc, també hi ha Travis Scott que ha tret una cançó, per exemple, sí? Que es diu Rhino. Totes recorden alguna altra cosa.
1: Sí, eh?
0: Morgan Wallen, també, que havia sonat a Flashback, ha tret una cançó. Vull dir, hi ha bastantes cançons, estan totes bastant bé, però ja us dic, totes recorden a alguna cosa. Ui, ara de cop sona això, molt bé.
1: Per cert, parlem de Catriel i Paco Amoroso, perquè sí, han estat fent concerts a Madrid i a Barcelona,
0: uh-huh,
1: i han pogut veure a tota la indústria musical,
0: sí,
1: anant allà, perquè feien una cosa com que posaven a gent al darrere, tots vestits de blanc, una mica com seguint la seva estètica.
0: Com si fos un hospital.
1: Sí, i hem vist, per exemple, Nil Moliner, van veure també a Figaflaues, els tiets, que tots estaven allà gaudint fam del concert.
0: Sí, sí.
1: Quina enveja.
0: Tots hi eren, tots hi eren. Ens hagués agradat, ens hagués agradat anar-hi. Doncs bé, aquestes són algunes de les novetats musicals d'avui, les més importants. Jo crec que ens quedem amb agua. Ens sí, ha agradat aquesta de Maluma, home, i Shakira, i creiem que ho petarà bastant. De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Fent camí a 3 quarts de 10 de la nit. És divendres 18 de setembre del 26, sou al Backstage de Flashback. I atenció, perquè fa un parell de setmanes vam estrenar una secció.
3: Sí.
2: És la del concurs d'onomatopeies, d'acord? Li hem dit el concurs nananà.
3: Sí.
2: Per això aquesta sintonia de mamaduixa. El tema és que normalment la fem els dimecres, aquesta secció. Què ens va passar aquesta setmana? Doncs que hi havia futbol. Però per no perdre-la, perquè creiem que és una secció que és molt xula i que us acabarà agradant, com que és nova d'aquesta temporada, doncs hem volgut recuperar-la avui divendres. Es tracta d'escollir quin és el millor nananà de la història.
3: Sí.
2: D'acord? Hi haurà setmanes que serà nananà, hi haurà setmanes que serà la-la-la, hi haurà setmanes que serà o-o-o.
3: Ye-ye-ye.
2: Gu-gu-gu.
3: I...
2: Ga-ga-ga.
3: Abra-ca... Sí. Ah, no. Abra-u-ma-ma... És igual.
2: Tot bé,
3: no
2: Andrea? Bueno, sí. Onomatopeies, d'acord? Avui ens hem fixat en nananà, d'acord? D'aquestes tres cançons a través del WhatsApp 628-414-029. Ens heu de dir quin és per vosaltres el millor nananà. D'acord? Tres opcions. La primera, la signa Gala, i és Freed from Desire.

0: Trobo que és una molt bona manera d'acabar la setmana amb aquest concurset. Sí, no, trobes?
1: Sí.
0: És una bona secció per pels divendres, també. Ja replantejarem posar l'escaleta. Però, en fi, això normalment ho fem els dimecres, eh?
1: Sí, ara sí que...
0: Oi? És per acabar bastant a dalt de tot, sí, sí.
1: Perquè són cançons que et conviden a cridar al cotxe, saps?
0: Bueno, ja ho hem vist. Al cotxe i a l'estudi.
1: També és veritat.
0: Perquè la propera vegada tancaré el micro, Andrea.
1: No, per favor.
0: No, home, no. En fi, podeu votar per aquesta, si voleu. Gala, Freed from Desire, potser és el millor na-na-na de les tres que hi ha al concurs d'avui. La segona és de Peggy Gou, és bastant més recent, i és It Goes Like Na-na-na.

0: té molt menys recorregut que Freed From Desire.
1: Sí.
0: Probablement és molt menys mític que Freed From Desire, però és que aquesta cançó de Peggy Wu és un temacle, mira, mira. Na-na-na, bastant icònic el que tenim aquí, eh?
1: Sí, però jo crec que perdrà.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que la gent no votarà aquesta.
0: Na-na, la votarà?
1: Na-na-na.
0: Per últim, però no menys important, doncs la que pot fer competència a Gala. O
1: a
0: també
1: veure.
0: A Peggy Wu, eh? Podeu votar també per
1: sí,
0: Peggy Wu
1: sí.
0: Al 628-414-029. És Opus i és Life is Life.
1: Home!

0: està molt complicada la cosa, eh?
1: És molt difícil avui, però jo tinc molt clara, la meva, crec.
0: Sí?
1: Sí.
0: Prince from Desire?
1: No.
0: Aquesta?
1: Vols que ho digui ja?
0: Anem a fer una cosa, repassem-les.
1: Vale.
0: Podeu votar per Gala, Freed from Desire.

0: Déu-n'hi-do, que bona que és aquesta, també. Andrea, tu per quina votes?
1: Jo voto per aquesta.
0: Sí?
1: Perquè hi ha un component emocional. Em recorda, no sé per què exactament, però em recorda el meu pare, aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí, crec que és el na-na-na més cridable. Perquè el que passa amb les altres és que la persona que canta el na-na-na, el vocalista, ho fa molt bé. En canvi, com aquí és un coro, no?, que no acaba d'estar molt definit, tu t'hi sents part, perquè penses, per molt que canti malament, no desentono amb la cançó.
0: T'agrada que canti el poble junt, no?
1: Exacte, el poble unit.
0: Mai serà vencit. Mai serà vencit. A mi m'agrada, per mi el meu preferit és Feed from Desire. Feed from Desire. Autèntic tamacle que no falta mai a cap festa flashback, que no faltarà avui tampoc a la sessió flashback i que ens encanta de gala. Què ens diu la gent al WhatsApp? Què ens estan dient els primers missatges a través del 628-414-029? Qui està guanyant?
1: A veure, com et deia, la cosa està sobretot entre dues. Sí. From Desire i Life is Life. Però per molt poquet, molt poquet, ho dic ja,
0: Vas guanyant tu, no?
1: No.
0: No?
1: Ha guanyat aquesta.
0: From Desire està guanyant?
1: From Desire, sí.
0: Molt bé, la gent del meu equip sempre, Andrea, em sap greu.
1: A veure, tampoc et flipis, sempre.
0: No, és veritat, és veritat. Que, de fet, aquesta setmana l'Stop of a Cringe ahir vas guanyar tu,
1: Sí, és veritat. Sí, sí.
0: Doncs mira, el concurs del nanan, el concurs de les onomatopeies del Backstage a Flashback, segona edició. Sí. Veurem si la setmana que ve el fem o dimecres o divendres, ja decidirem.
1: O les dues.
0: Sí? No, potser no tindrem tantes cançons,
1: Tu m'haig, sí. De 8 a 11, Backstage a Flashback.

0: Arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Fent camí a les 10 de la nit i com cada dia al backstage de Flashback volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback amb l'objectiu que el programador d'aquesta casa, en Xavi Dalmau, cada dia ens agafi una mica més de mania.
3: Últimament estava dient allò de no, avui no ens agafarà mania perquè parlem d'un artista Flashback, però avui no és el cas.
2: Hem sortit una mica del motlle, que també va bé de tant en tant.
3: Sí.
2: Si sempre fossin artistes Flashback, no descobriríem res als nostres oients.
3: Clar, nosaltres el que volem és apropar artistes nous,
2: sí,
3: artistes emergents, als nostres oients. I avui és un d'aquests dies.
2: Molt bé.
3: Perquè avui parlem de Gara Durán.

0: és una artista força alternativa que s'està fent un nom, sí, però anem a conèixer-la una mica més, no?, per aquella gent que no la tingui gaire ubicada.
1: Doncs Gara Duran és una artista madrilenya que fa relativament poc que va començar a treure música.
0: Sí.
1: De fet, les seves primeres cançons les va publicar el 2022.
0: Val,
1: no
0: carai,
1: fa tant,
0: sí,
1: d'això.
0: Sí.
1: I és una artista bastant tot terreny, perquè a banda de ser cantant, intèrpret, també és productora, compositora i pianista.
0: Per mi... és l'artista total.
1: Sí.
0: No una mica...
1: 360.
0: Sí, o sigui, Nil Moliner podria ser així, sí, perfectament. Sí que és cert que va sempre de la mà dels seus productors, d'en Manu Guix, sí, i d'en Roger Rodés, però sí que és una persona que també hi entén de producció, que diu, hòstia, mira, puja'm una mica això, fes-me... Vull dir, crec que aquests artistes molen perquè t'agafen la guitarra i et fan...
1: virgueries.
0: Sí, 100%.
1: De fet, les primeres cançons que va publicar Gara Duran estan fetes íntegrament per ella.
0: Que xulo.
1: O sigui, ella ho feia tot, la producció, la lletra, els arranjaments...
0: Es
1: no?
0: diu Gara Duran o Juan Palomo? Perquè, clar, si s'ho feia tot, vull dir, ella...
1: T'imagines?
0: Sí, sí, ella sola ho feia, és molt bé.
1: I clar, un dels motius pels quals ha estat més en el focus últimament, Gara Duran, sí, és perquè també ha estat una de les teloneres d'Aitana a la gira Cuarto Azul.
0: Home, molt bé.

0: ho hem comentat sempre dels artistes internacionals, Taylor Swift o altres artistes que han, per exemple, posat a Sabrina Carpenter, a Olivia Rodrigo com a taloneres seves i ho han acabat petant després. Està molt bé que les artistes d'aquí també comencin, els i les artistes comencin a fer-ho. Nil Moliner, sense anar més lluny, al Sant Jordi, va portar Ginestar.
1: Sí.
0: Vull dir, és una gran plataforma, és un bon trampolí, no? És dir, mira, dono suport a aquesta gent, jo, artista més gran, i l'artista emergent ho abraça amb molta il·lusió, clar.
1: Mira, i al final Nil Moliner i Ginestar han acabat col·laborant.
0: Correcte.
1: A veure si acaba col·laborant amb Aitana, Gara Durant.
0: Estaria molt bé, la veritat.
1: Hem dit que les seves primeres cançons van sortir a partir del 2022, i va ser el 2025 que va publicar el seu primer EP, Alquímia, amb 5 cançons. I és un EP que és una mica com un viatge per les diferents fases que es passen en una relació amorosa tòxica.
0: Val.
1: Llavors, aquest 2026 ha d'arribar el que serà el seu àlbum debut, que es diu Gara. Això ho fan molt els artistes,
0: sí,
1: amb els àlbums debuts que li posen també el seu nom. Ho va fer... Beyoncé no ho va fer. L'àlbum de Beyoncé, que es deia Beyoncé, va arribar més tard.
0: Sí, sí, però hi ha molts que... Dua Lipa, el seu primer àlbum és Dua Lipa. Vull dir, els artistes posen el seu segell, diguem.
1: Sí, sí, sí. En aquest cas, l'àlbum surt el 16 d'octubre. Té 12 cançons, de les quals ja han avançat unes quantes. De fet, avui mateix ha sortit un avançament d'aquest àlbum, una cançó que es diu Perderte.
0: Mira, l'escoltem.

0: Jo recordo que fa uns anys, aquí al backstage, Anna Mena va dir... M'estic fixant molt ara amb un artista que es diu Jude Lyne.
1: Sí.
0: I ho ha acabat rebentant Jude Lyne.
1: Sí, sí.
0: I ara que Aitana doni aquesta veu a aquest tros d'artista, m'està agradant molt Gara Duran, eh? L'havia escoltat poquet, però déu-n'hi-do, eh?
1: Jo crec que promet bastant, eh, Gara Duran. De fet, va començar, és el que et dic, va començar a treure cançons el 22 i sí, crec que va ser el 24 que ja les discogràfiques van anar a

0: Sí.
1: Llavors, la cançó que vull recomanar avui de Gara Duran és justament aquesta col·laboració amb Barry B, que forma part de l'àlbum Gara. No és la primera vegada que col·laboren? Segurament no serà tampoc l'última, perquè si són parella...
0: Tant de bo, perquè ja saps com acaben les col·labos entre parelles. No vull que acabi malament, però ja sabeu com van les coses.
1: Home, i Tana i Sebastián Llatra, no?
0: No vull dir res.
1: Bueno, de moment seguim gaudint d'aquesta parella i de les cançons que treuen. I aquesta que recomanem es diu Una casa en el Teide.
0: Molt bé.
1: Parla de la seva relació, de com una persona es pot convertir en el teu refugi, i la trobo que és molt maca, sincerament.
0: Doncs vinga, la recomanació d'avui, que ara Duran va arribar, i aquesta que es diu Una casa en el Teide.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Encetem l'última hora de programa al backstage de Flashback, a les 10 tocades de la nit, i és moment per recuperar una de les coses xules que ha passat aquesta setmana.
2: Sí.
1: I és que el dilluns pel backstage de Flashback van passar a veure'ns Gina Stein, Nil Moliner, en Pau Serra Solses, la Júlia Serra Solses i en Nil Moliner, que ens van venir a presentar la seva nova cançó, Amb qui estaràs.
2: La veritat és que va ser una entrevista molt divertida.
1: Sí.
2: Vam riure moltíssim,
1: sí,
2: tant
1: sí.
2: Les coses que estan gravades com abans i després.
1: Sí, clar, fora de càmeres que també ja són amics del backstage.
2: Ells són maquíssims, són molt divertits i sempre que venen és un gust tenir-los, perquè acabem xerrant de les nostres coses al final.
1: No, sí, ja veureu que acabem parlant de llençols, de plegar o no plegar els llençols, de fer o no fer la cullereta, en fi, és una cançó molt romàntica, més que molt romàntica, que et destrossa el cor.
2: Sí, però és una patada a l'estómac,
1: sí,
2: aquesta cançó.
1: Per mi el millor de tot és que vam acabar engendrant un concepte que és llorar saltando, que vindria a ser això, plorar mentre saltes, i
2: sí,
1: és ben bé una cosa que fa aquesta cançó, que et produeix un dolor terrible, però mentre estàs plorant, doncs, al mateix temps saltes i gaudeixes d'uns acords bastant alegres.
2: Perquè té, sí, té aquesta cosa que enganya, saps? Perquè la música transmet una cosa, però si et poses a analitzar la lletra, dius, mare meva,
1: no.
2: Però què és aquest drama, per favor?
1: Punyalada rere punyalada. Teniu l'entrevista sencera al nostre canal de YouTube. També han anat sortint talls a les nostres xarxes socials. Si encara no ens seguiu, no sé què esteu fent, @flashbackoficial. Aneu, doneu-hi likes, dieu que us agrada, comenteu, interactueu amb nosaltres. I ara el que farem és això, recuperar els millors moments d'aquesta entrevista amb Gina Star i Nil Moliner. No us ho perdeu.
0: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
1: Avui entren al backstage de Flashback tres artistes de casa nostra que ara fa just una setmana han tret una col·laboració plegats. Parlem de Gina Star i Nil Moliner, que s'han unit sota el títol Amb qui estaràs, i ens fa molta il·lusió tenir-los al backstage de Flashback, perquè ara ho parlàvem. Crec que són dels artistes que més vegades han passat pel nostre programa. Pau, Júlia, Nil, benvinguts al backstage.
3: Gràcies.
1: Déu-n'hi-do, ja com a casa. I ja sabeu com funciona això, no hem canviat la primera pregunta. Del 0 al 10, què tal el vostre dia avui?
4: Un 10.
1: Carai.
4: Sí, sí, molt bé, molt divertit. O sigui, hem estat...
3: Però bueno, t'ha agradat, molt bé. Molt divertit.
4: Ha sigut divertit, estem de promo i és molt divertit fer la promo amb el Nil, amb tot l'equip, i hem dinat molt bé, també. O sigui,
1: feu els dinarets de promo, això està bé, eh?
4: Sí.
3: Bé, sí. A més, han pagat Ginestar, és increïble.
1: Home!
3: Està bé, està bé, està bé. Que no sé dir per ser gràcies, us dic ara.
1: Està molt bé, davant de les càmeres.
3: Hòstia, han pagat, i ho digue'ls gràcies, i acabo de pensar-hi.
4: No passa res, Nil.
3: Gràcies.
2: Després els convides.
3: No, ja està, ja està.
1: Tu estàs a l'11, llavors, Nil, no?
3: Jo sí,
1: amb el dinar pagat.
3: Jo estic living, saps? I cafetó i tot, postre, vull dir... No, molt bé, molt bé.
5: Jo també, jo no puc estar millor.
1: Que guai, tio.
2: Que xulo.
5: He dormit menys, però sí.
2: A veure, volem saber d'on surt aquesta col·laboració. Qui va tirar la canya aquí? I a més, com que esteu els dos bàndols, volem saber la versió dels dos, els que van tirar la canya i els que la van rebre.
5: És que no hi ha dues versions, eh? És una sola versió i...
4: I no ens en recordem tant, en
3: realitat. No sé, de cop estàvem a l'estudi, no? De cop ja...
5: Sí.
4: Què va ser abans, el Sant Jordi o la col·labor?
3: No, l'ou o la gallina.
5: La gallina.
3: Clar, clar.
4: No sé. No, va ser com molt
5: sí,
4: en realitat.
5: Ens havíem trobat bastantes vegades ja en gales, premis, backstage i tal, i, bueno, ens agradàvem una mica, no? I
3: ens agradàvem.
5: Ens agradàvem.
3: Ens agradàvem.
5: I...
1: És la típica noia, el típic noi que tens allà i que sempre dius...
5: Exacte.
1: No?
4: Sí.
3: Bueno, com aviam que estàs sin estar, i per mi era com... Que guai. Que il·lusió, saps? Que avui m'agrada sin estar. I, bueno, sempre hi ha aquella propaganda, eh? Com esteu?
4: Li entregaven un premi al Nil i passava pel passeig, no saps com...
3: I jo els veia amb l'anar a saludar-los, com esteu?
1: Que xulo, doncs,
5: sí,
1: quan sorgeix així de manera tan natural.
5: Espontani, sí.
1: I com l'heu feta? Perquè, clar, hi ha el típic treball de la uni, que mira, Pau, o mira, Nil, jo t'envio la meva part i tu canta-la o fes el que puguis, o hi ha la versió xula que diem nosaltres, que és la de ens ajuntem a l'estudi i ho fem de zero. Com ha anat això?
4: Absolutament de zero. El Nil va venir al nostre estudi per fer com una mica el cos de la cançó, llavors ens vam posar a fer estructura, vam decidir el concepte, ens vam posar a fer la lletra, i llavors vam deixar de reposar la cançó una mica, després cadascú va anar treballant una mica per la seva banda, i vam acabar anant a Medusa, que és l'estudi que vam treballar la cançó amb el Manu Guix i el Roger Rodés, i va acabar sent així. Ha sigut un procés molt bonic, molt compartit, molt orgànic, i amb un resultat que també doncs, crec que transmet molt això.
2: I ara una pregunta per tu, Nil, perquè l'any passat vas ser aquí presentant col·laboració amb Mamaduixa, ara tornes amb una col·labor amb Ginestar. Sí. Volem saber què és el que necessites tu en una col·laboració per dir, vinga, m'interessa, m'hi sumo.
3: Connexió, jo sí que no faig col·laboracions si no hi ha una connexió prèvia, no? I més d'aquí a casa, que és, potser tens l'oportunitat més d'això, de trobar-te, no? D'establir una confiança, perquè has crescut potser en els mateixos carrers. No literal, però gairebé, no? I això es nota, tant amb el Bruno com amb ells, no? La conversa de bar és molt similar a la meva, no? I per no dir quasi idèntica al que parlàvem abans, no? Que dèiem, som molt dels nostres amics i amigues, de la plaça del poble, del bar de sempre, i crec que per aquí és on comences a connectar amb algú, no? I això és meravellós. I a partir d'aquí doncs, comença l'aventura de fer una cançó, convidar-los al Palau, perquè ja veus que connectes per un lloc màgic, no?
1: Anem a parlar una mica de la cançó, perquè hem coincidit amb l'Andrea que sou de les bandes de casa nostra que més emoció genereu. Vull dir, abans ho comentava en Pau, vaig enviar un missatge al vostre mànager i li vaig dir, tio, és que pell de gallina al cotxe. Mira que l'havíem escoltat vegades aquí, però sí. El cotxe la primera vegada em va emocionar, que flipes. Com s'aconsegueix aquesta emoció? Hi ha d'haver veritat a les cançons o ja ho busqueu una mica?
5: No ho sé. A mi em passa molt quan escolto cançons del Nil i crec que a la gent, segons ens diuen, li sol passar també quan escolten segons quines cançons nostres. Llavors, crec que era una cosa inevitable que si ens ajuntàvem amb ells sortís això. Té la part èpica, una cançó del Nil innegable, i crec que també té la part potser més nostàlgica, més sentimental, més cursilona de les nostres cançons.
4: I que, o sigui, en realitat és una cançó que, si estàs de ruptura o si has tingut una ruptura així heavy d'aquestes que marquen, pelos, o sigui, descriu molt aquesta sensació de estic fatal, no sé on has, o sigui, amb quantes parts m'he trencat, no? I les vull trobar per començar a estar millor. Llavors, això, crec que és material sensible, doncs, per segons qui.
2: Clar, això us ho volíem preguntar perquè la cançó parla una mica d'imaginar-te què està fent l'altra persona ara que ja no esteu junts i amb qui ho estarà fent, sobretot. Uf. Creieu que aquesta és la pitjor part d'una ruptura, la teva ment imaginant-se coses que tan sols no saps si són veritat?
5: 100% és la pitjor part.
2: O sigui... No volia contestar, eh?
3: No, bueno,
5: no, aquesta pregunta ningú la vol contestar mai.
3: És que el Pau no, té molta poesia.
1: Sí. Com li passa la cosa calenta al Pau,
5: vinga. No, 100%. És la pitjor part d'una ruptura, la post-ruptura, no? Quan ja saps que s'ha acabat, quan vas passant pels llocs que t'estimaves amb una altra persona i a la vegada et fas la pregunta, no?, de què serà de la seva vida mentre intenta reconstruir la teva, anar a buscar aquests trossets de... D'acord, que et queden por ahí.
1: Aquí hi havia poesia, eh? Aquí hi havia poesia. Aquí hi ha història personal. Aquí la feu per intentar ajudar la gent també a que pugui superar una ruptura, perquè, evidentment, amb la música se superen coses, però és que, cabrons, o sigui, ens feu estar alegres i saltar i no sé què, però en realitat ens cau la llàgrima.
5: Sí, sí. A veure, no estem cobrant 60 euros per sessió. Per ajudar ningú. Nosaltres només hem fet una cançó.
4: La idea no és ajudar, o sigui, no és ajudar ningú ni que agafin això com ha de ser un procés de ruptura, sinó que qui vulgui que senti identificat i qui no. Com estem descrivint una sensació, a més, és una cançó que és, com dèiem, no, com molt cinematogràfica, cadascú se la imagina a la seva manera, cadascú sigui a les glòries, però jo... Quan penso en els trossets, penso en els llocs que he viscut jo amb la meva relació, no? Llavors crec que dona molt de peu que cadascú l'agafi, la desmunti, la munti i se la quedi.
2: Sembla una mica que hagueu fet com una llista de coses que em trenquen el cor. La bufanda, el nostre llit, vinga, totes allà, pam! I cadascú que s'ho agafi com vulgui, però anem a fer que la gent plori una mica.
3: Jo crec que és la gràcia també de compondre amb dues persones que no estàs acostumat a compondre, no? D'altres punts de vista de com diries les coses o com explicaries una història, al final té tantes mirades, no? Que compondre un tema amb tres mirades és algo que jo almenys no havia fet mai, no? Sent diguéssim, els intèrprets també, els tres. I això és meravellós perquè això, doncs et trobes una bufanda, però et trobes no, mil situacions,
5: sí.
3: Que potser hi ha una situació de cadascú en aquesta cançó. Hi ha un trosset d'acord de cadascú, no, en aquesta cançó, i això és meravellós.
1: Heu tocat amb molta gent, jo crec, i per això també està com agradant tant i està tenint aquesta rebuda inicial. Creieu que la gent la plorarà, els concerts?
5: Sí, de fet, ja ens ha passat. Nosaltres ja l'hem tocat unes quantes vegades aquests dies a alguns pobles de Catalunya. La tornada es canta a coro i ens passa una mica això que dèiem abans, que la gent la canta mig somrient, però a la vegada...
1: Aquella cara,
5: Hi ha un... Hi ha un doloret.
3: Aquella pessigada,
5: Hi ha un... Hi ha una fibladeta, sí.
4: El llorar saltando, no?
3: El llorar saltando. Hem fet una cançó de llorar saltando.
4: Sí, sí. No sé per què vull tant que estigui de broma.
1: No, però és que 100%.
4: Sí, llorar saltando, en plan de...
3: No, està guapo, llorar saltando.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al backstage de Flashback amb Ginestà i Nil Moliner.
2: Ens hem proposat analitzar una miqueta la lletra i fer-vos preguntes. Hi ha una frase que és: que bonic és oblidar-te, però quin mal va fer estimar-te. Vosaltres ho penseu de debò, això? Perquè per mi és una mica al contrari, no? Lo maco és estimar i oblidar és lo complicat, realment. I vosaltres ho plantegeu al revés.
3: Bueno, jo crec que és justament el que he dit abans de la màgia de compondre tres, no? Mm-hmm. Que tens moltes mirades i potser lo obvi seria: que bonic és estimar-te, no? Però quin clar mal... No, és exacte. Sí. I llavors és com, bueno, que bonic és oblidar-te també en el procés de dir: cada cop penso menys en tu i penso més en mi per estar mm-hmm millor, no? Vull mm-hmm dir que tampoc és... I és la màgia de canviar el significat de tota una situació només girant les paraules. I són, bueno, exercicis que vam tenir en el sí procés. Jo crec que això és un procés de compondre, és això, no?
4: Que guai. Mm-hmm. I això també és la frase que després et diu la terapeuta, no? Ara tira endavant i tal.
5: Sí, sí. Pavila.
4: Hi ha una altra...
3: Ha molat, literalment, no? Ara tira endavant i tal. Tens algun més que et preocupi, no?
1: Típic, no et ratllis, ja està.
4: Copet a l'esquena i vinga, ànim.
5: La psicòloga de la Seguretat Social. Sí.
4: Ja estàs curat, no? Hòstia. Llavors hi ha una altra frase que diu: qui t'abraça per l'esquena. Aquí ens hem preguntat, sou de l'equip de fer la cullereta o sou de l'equip de cadascú per la seva banda al llit i a mi no em toquis gaire?
5: Jo a la meva banda. Jo no puc dormir
1: bastant. És com tu, eh?
6: Sí. Jo cullereta amb muertes.
4: A l'estiu també,
6: també,
4: eh? Sí, i... Vinga, subo allà.
6: Bueno, a veure, sí. Ara jo tinc un ventilador de sostre, saps?
4: S'ha de parlar d'això, perquè crec que molta gent al meu voltant...
6: És única i exclusivament per poder seguir fent la cullereta, com a mínim tocar-te que no sigui només el dit del peu.
4: Val.
1: Estic d'acord, estic al teu equip.
3: Està bé, jo sóc cullereta un moment i dic, ja està.
1: Val, o sigui, abans d'anar a dormir...
3: Dormim, que bé, pum, vinga.
4: Val. No, el que vulguis,
6: però
4: quan anem a dormir, anem a dormir.
3: Sí, sí.
4: No?
3: O sigui, absolutament.
4: I a mi em toca un dit del peu i em molesta.
5: Jo tant no, eh?
4: Val.
1: No, és que ell és un exagerat. Marc,
6: diu,
4: té unes normes. Amb el cervell allà i...
5: O cul amb cul també, així vale, però no...
6: Jo pensaria que em volen deixar, eh?
4: No, de debò, no...
3: Mentre amb el cul et vam
4: deixar. Clar, però...
3: Llavors dius, hòstia, potser... I apaga el ventilador, eh? Ja està.
4: Com un cavall, tirant coses per darrere.
1: Hi ha una altra frase que diu: sobre els llençols hi ha un tros de mi. Nosaltres l'altre dia vam tenir un debat molt gros al backstage, i és que el Marc Frigola planxa els llençols i jo no. Vosaltres de quin equip sou?
3: Vale, un moment, o sigui, em sembla algo espectacular. No, t'ho juro, espera un moment.
4: Va.
3: Un moment. Perquè l'altre dia jo ho veia en un vídeo d'Instagram, d'aquests una mica que fan com una mica de plaer. Veure com algú neteja coses, sí, i ordena, i una mica...
1: Les catifes, no? Aquelles,
3: I posa un producte nou de neteja i fa... I de cop vaig veure, va planxar i vaig dir... Dios, jo vull planxar. Sí, ojalà fos capaç de poder fer-ho. No ho faig, però em sembla espectacular ara conèixer algú que ho fa.
6: Cada dia planxes
4: Cada dia no.
6: Ah, vale.
4: O sigui, els canvio cada setmana, el diumenge és el dia de tenir-los. I llavors hi ha una altra cosa, si us fa mandra planxar... un flus-flus que us planxa els llençols, literal.
3: Després hem de parlar.
4: En parlarem d'això. És que és un súper que no li vull fer propaganda, però...
3: Llençols 100% cotó?
5: Sí, sí, clar. 100%.
4: Suavets.
6: Si planxes els llençols, són els seus, els compres de cotó. A mi m'agradaria també ser d'aquest equip.
4: Vale.
6: Però si els estires bé...
5: T'has adonat que si els estires no cal planxar-los?
1: Clar, els estens bé, ben estirats amb les pinces, i després els estires.
4: La veritat, avui m'has passat una foto, els teus llençols ja estaven més arrugats, nen.
5: Però una cosa, si... O sigui, a veure, el llençol de baix no cal, perquè quedarà estirat de totes maneres.
1: Estic d'acord.
6: Si el compres a la mida del llit.
5: Ah, no, clar,
4: sí, però ara quedar, però és d'aquells que et costa molt de ficar per les cantonades, saps?
3: Sí.
4: O sigui, un copet de planxa no està mai de més.
5: Val.
3: Quant mesures el llit?
4: 1,60 m.
3: Vale.
4: D'ample.
6: Bé.
4: No tinc, ja
5: a partir del metre 60...
4: Aviam què diràs.
5: A partir del metre 60 és de guarro.
4: És de guarro?
5: Si el tens més gran...
3: Merda, el meu és de 80.
6: Les meves persones que no voleu fer la cullereta necessiteu com un espai...
4: Bueno, clar, és
6: que
4: justament, és per això.
3: Justament, vull dir, hi ha aquella cosa d'anem a dormir i Déu. I a mitjanit és com, hòstia...
4: I no trobes la persona,
3: hòstia, si
4: no
3: vols. Però està bé.
6: Això està guap, en veritat.
3: Està bé,
6: si poder fer així. O dormir, saps, amb
4: clar,
6: els colzes.
4: Clar, pots de puta mare. O sigui, exacte, estic sol, sí, en aquesta guerra de planxar els llençols, veig,
6: sí,
4: oi?
6: Sí, sí, sí.
3: Però després en parlem.
4: Vale,
3: parlarem
4: d'aquest flux.
3: Potser m'uneixo.
6: Jo vull.
3: Sí, vale.
4: El pues plaer vinga, que dona estirar-te.
3: Sí. Bueno, el plaer, perdona, eh? Potser digues, és molt rato parlant
4: d'això.
1: No, endavant.
3: No, dic, els planxes cada dia?
4: No.
3: Llavors el plaer dura un moment.
4: Clar, un dia.
3: Vale. No, està bé.
4: L'endemà els estires bé.
3: Ja fas el que... No, sí.
1: Llavors no té sentit, perquè la planxada ja ha perdut el sentit el dia següent.
6: Però, Marc, tu entenc que llavors planxes tota la teva roba.
1: No, i l'ordena per colors i per gramatge. Hòstia, hauries, sí, de veure'ls
6: ara home, una mica.
4: Bueno, al meu cap no sé què li passa a vegades, que l'armari està tot ordenadet per colors.
3: Però aquí no t'has de dormir, perquè has de fer tot això en algun moment, llavors suposo que a la nit...
4: I acabem el programa a les 11.
3: Clar, vull dir, arribes, fas tot això i te'n vas a dormir.
4: Guai, llavors per això no tinc parella, no tinc temps.
3: No tinc parella, i almenys els llençols estiguin planxats, no?
4: Vale. Dormo cada dia a un costat del llit, saps, per tenir-lo.
6: Hòstia.
0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Som al backstage de Flashback amb Ginestar i Nil Moliner.
3: Ho parlàvem ara, a Ginestar, us ve la sala Rasmatàs. Com ho esteu vivint? Com ho porteu?
4: Clar, va ser molt intens perquè mai havíem venut tan ràpid les entrades. Llavors el Pau i jo estàvem cada dia rient, queda no sé quantes, no sé què, i s'havien exhaurit al cap de dues setmanes. I ara és com que no hi estem pensant molt, tot just comencem a pensar-ne una mica, perquè estem tenint una gira molt llarga i encara queda bastant d'estiu. Però ja comencem a pensar quines coses podem fer perquè sigui un concert més especial, qui podem incorporar a l'escenari, com podem fer que aquesta experiència, que el públic ja sap que quan va a una sala a veure Ginestar és una cosa molt loca, doncs què podem fer perquè sigui encara millor que l'última, no? Llavors estem una mica així, planejant algun assaig.
3: No ho hem dit, 7 de novembre, però clar, està tot venut ja, per tant la gent que no tingui entrada sap greu. Què es pot esperar la gent que vingui? Hi ha alguna sorpresa que pugueu dir?
4: És que nosaltres ho donem tot, però en aquestes sales ens dona tot el públic, sempre. Sorpreses, no sé si podem dir, és que clar...
5: Alguna col·laboració especial, sí,
3: que guai.
4: Sí. Més músics, també.
3: Més
2: Molt
3: músics?
2: Bé.
4: Sí.
2: Sobre l'escenari.
4: Sobre.
2: Que guai.
3: Guapo.
4: A baix, espero que també vinguin molts músics.
3: Home, clar que sí, tothom. Sí. I
2: tu, Nil, ara te'n vas cap a Mèxic, comences alguns concerts allà a l'Amèrica Llatina, com ho tens, això?
6: Molt bé, molt emocionat. Molt emocionat, sempre. A més, ja des del 2023 que no hi anem i fa molta il·lusió, no?, poder presentar tot el disc allà i fer el mateix que vam fer aquí, però ara en aquesta etapa de Llatinoamèrica que tant els trobo a faltar també, no?, tota la gent d'allà. I res, ja us explicaré quan torni. Ja...
2: Esperem que tornis.
6: Sí, jo segur.
3: Hi haurà videotrucada per cantar la cançó amb Ginestar?
6: Estaria guapo, amb delay, però...
3: Amb delay, clar.
6: Sí. Com molt horrorós tot, no? Com...
3: Fent veure... O sigui, vosaltres fent adlibs i que soni el playback.
4: Estaria guapo, això.
7: Algo hem de fer.
2: O si no, com els Stay Homes, que tenien els vídeos allà quan gravaven el confinament.
4: Ens guardem aquesta experiència per quan compartim.
6: Sí, jo crec que és millor. Algun dia passarà, haurà de passar.
3: Clar, o sigui, haurà d'haver la primera vegada que la canteu.
6: I que sigui físic. No, sí, la mare planxant els llençols.
3: Planxant els llençols.
2: Home, estaria guapíssim, eh? Hòstia, amb el producte màgic aquest que els has de recomanar.
3: Ara els hi diré. Abans d'acabar, una coseta. Júlia, acabes de dir abans que s'acabi l'estiu. Clar, heu fet molta gira, molt d'estiu, tal. Sou dels que voleu que segueixi? Creieu que encara no s'ha acabat? O ara ja és setembre i hem tornat a la rutina? Ja ha passat com la diada dels nens estan al col·le. Ja està, ja no és estiu.
4: Dius?
3: No, el vostre estiu.
2: El concepte d'estiu.
4: No, és que en realitat no, el meu concepte d'estiu...
3: No l'has tingut,
4: ja no sé què és. Sí. Per mi l'estiu... O sigui, quan dic que queda molt estiu, vull dir que queden molts concerts, en realitat. Vull dir que d'estiu, bueno, sí... Jo vull que s'acabi, en realitat. Sí. M'agrada la tardor.
3: Uita.
4: Sí, o sigui, m'agrada arribar a casa, que estigui una mica plovent, fer-me una info, com tapar-me amb una manta, edredon...
3: Fer la cullereta...
6: No, m'has vist un món, eh? Ja, tio, d'increïble.
3: Apagar el ventilador, també.
6: De grimeta, de dir, va, que arribi ja.
4: Dutxa amb aigua calenta, que s'enteli. Ets com...
2: 100%.
4: Tot això, sí.
3: Absolutament hater de l'estiu, eh?
7: És que vol dir treballar molt. Sí. Està molt bé, eh? Ens ho passem superbé, però sí que...
4: També relaxen els plans socials.
7: Exacte.
4: Està bé.
7: Calma.
3: Per tu, Nil, s'ha acabat l'estiu?
6: Per mi, sí, jo, o sigui, seguim amb concerts i és meravellós, però temporalment l'estiu s'acaba i sempre tinc aquesta sensació que no fa cap pena perquè em sento un privilegiat treballant del que m'apassiona, eh? Però sí que és veritat que per mi aquest estiu ha sigut 4 plans comptats d'algun dia entre setmana i ja està, no? I de cop és com, ai, i el xiringuit? No, el xiringuit, tu.
3: Ja està tancat.
6: No he anat. Bueno, doncs ja l'estiu que ve, que segurament tampoc, no? Però tinc una relació bastant... Vull dir que al final trobes algun forat sempre per fer una cervesa amb els amics.
2: Ara que has dit això, m'acabo d'il·luminar. Has estat penjant uns vídeos aquest estiu on estava a punt de començar el concert i de cop tu menjant un plat de macarrons. De cop tu xutant un penal. Això ho feies de veritat o era un muntatge?
6: Això està passant, de fet... No. Seria molt guapo, eh?
2: I de cop...
3: Proper concert, planxa uns llençols abans de...
6: Planxa uns llençols, és bona, eh? És bona, la gent no entendrà res, però...
8: Planxant,
6: hòstia. Ojo. Bueno, són coses que fem per divertir-nos durant la gira. I just els explicava abans a ell, no? A ells que és una tonteria que tenim a l'equip. Hi ha un moment concret en el concert que em permet fer una mica el burro.
2: Que guai.
3: No, i les versions de Camerino també que seguiu fent, això està guapíssim. I joder,
6: ens ho passem bé.
3: Perquè a nosaltres ens
6: agrada. Per això no faig cap pena.
3: Clar, no,
4: clar, és que a sobre, si curres i t'ho passes bé, això és clar, altre rotllo. Sí.
3: Doncs, nois, moltíssima sort amb aquesta cançó, amb qui estaràs, estan anant de conya. No sé què ens espera pel 2027, però que sapigueu que les portes del backstage estan obertes. Quan vulgueu presentar alguna cosa, quan ens ajuda a venir a dir hola o vulgueu compartir un espai, ja sabeu que això és casa vostra.
4: Us ho vindrem a explicar, que si no després ja...
3: Que, no, clar, llavors us he de tirar la pollita.
4: Volem ser els primers, sempre.
3: Evidentment.
4: I tant, i tant.
3: Merci per venir.
4: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.

0: Ha escoltat el backstage i no és cap broma.
1: Toda la tierra que baña la noche es nuestro reino.
2: Vaya. És la primera pel·lícula amb la qual vaig plorar.
3: El rei León?
2: Sí.
3: Clar, quan mor allà el pare, que la
2: trompeien... No, sí, tu fes tot l'espoiler que vols, Andrea.
3: Fa 20 anys que va sortir el rei Lleó. Si, ja. Ningú, si algú no l'ha vist...
2: Fa 20 anys, però segueixen naixent nens.
3: Els nens a aquesta hora?
2: No, encara hi són.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Deu minutets i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Els del backstage a Flashback toquem el 2. Pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir, que demà és cap de setmana.
2: I cap de setmana intens, no?
1: Sí.
2: I que se'ns ve o què?
1: Sí, passaran cosetes.
2: Vols dir quines?
1: No.
2: Ah, val.
1: Vols que les diem? Les hem de dir?
2: Ah, no
1: què faràs tu aquest cap de setmana?
2: Jo vull anar a Montserrat aquest cap de setmana.
1: Ah, molt bé,
2: sí,
1: que xulo.
2: Sí, diumenge m'agradaria anar a passar el dia, pujar, grimpar una mica.
1: Molt bé, vigila, no rellisquis, que per allà a Montserrat hi ha gent que cau.
2: Per favor, per
1: favor. Ja, no, no, està molt d'actualitat.
2: Saps què passa?
1: El que s'han dit i déu-n'hi-do.
2: A Montserrat?
1: Què?
2: Les cabres, depèn com les pillis, ataquen, eh?
1: Doncs, bueno, vés en compte amb les cabres.
2: Que jo sóc una persona molt atacable, sóc conscient.
1: Què vol dir que ets atacable?
2: Bueno, perquè sóc així com una mica pàmfila, el tema muntanya no el porto gaire bé,
1: ja.
2: Saps?
1: Oh, trauràs a les Salomon el seu hàbitat natural.
2: Home, i tant, mira, de fet les porto posades,
1: sí,
2: ara mateix.
1: Sí, clar, clar, són aquestes que vas desgastant els tacs per la ciutat, no?
2: Sí, anant a buscar cafès d'especialitat.
1: És el seu segon coses. Hàbitat natural.
2: Sí.
1: Una cafeteria d'especialitat. Sí,
2: tota
1: sí.
2: La raó, però no.
1: Molt bé.
2: Diumenge tocarà en gespa aquesta Salomó.
1: Sí. I dilluns tocarà una cosa molt xula al backstage de Flashback. Mira.
2: No, és que la setmana que ve, ojo.
1: Mira, toquem fusta, perquè la setmana que ve pinta molt i molt bé.
2: Setmana que ve, un altre cop, portes giratòries. Al backstage haurem de demanar que ens treguin la portassa aquesta de l'estudi, ens
1: sí.
2: Posin ja per fi una porta giratòria, perquè anar-la canviant...
1: No, no, Déu-n'hi-do,
2: Déu-n'hi-do.
1: Cada dos per tres va entrant gent i nosaltres que estem molt feliços de poder-vos portar gent tan top com està venint aquesta temporada del backstage de Flashback i esperem que segueixi així, escolta'm.
2: Sí, estem molt contents.
1: Si la gent vol venir, nosaltres encantadíssims.
2: Això mateix.
1: En principi ha de venir un artista a presentar-nos disc i en principi ha de venir un esportista d'elit a presentar-nos els seus trofeus.
2: Una de les millors esportistes d'aquest país.
1: En lo seu.
2: Si em perdones.
1: Sí, sí.
2: Home, clar que en lo seu, no la fotràs a la pobra a córrer amb MotoGP, no?
1: Bueno. Oh, ja, no donem més pistes, no?
2: Ja sabem que no és una pilot de MotoGP, també hem dit que és una dona.
1: Clar, sí, bé, no, vols dir-ho ja?
2: Vinga, va. 6:28.
1: No. Marxem a dormir.
2: Sí,
1: ara l'Andreu presa amb la sessió Flashback i nosaltres hi tornem el dilluns a les 8.
2: I tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem. Bona nit.
2: Adeu.
1: Bon cap de setmana.
3: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
4: Hola, amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
5: Hola,

0: De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes.
1: És el que passa quan escoltes.
0: Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Tan tard i encara despert? Ben fet, ben fet! Sessió Flashback. Drugs, rock and roll, badass, Vegas hoes, late nights, boo.